0: Revolución y Guerra en Gramenet del Besòs, 1936-1939. Els autors és Juan José Gallardo i José Manuel Márquez, i contextualitza molt bé aquella època de la Guerra Civil a Santa Coloma i penso que és molt interessant.
1: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
2: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem el Portes de Troia d'avui, dedicat, com hem dit, al paper de Santa Coloma de Gramenet, o Gramenet del Besòs. Després ens ho explica el nostre convidat durant la Guerra Civil, i el paper especial d'una fàbrica, la F11. Avui aprofundirem sobre aquest tema. Feia temps que no parlàvem de la Guerra Civil, i també feia temps que no us recordàvem, per cert, que aquest any, feia temps, potser és la primera vegada aquesta temporada que us recordem que participem a les Portes de Troia dels Premis iVox 2025 i que teniu l'enllaç a les nostres xarxes socials per si voleu donar-nos un cop de mà a una votació molt fàcil, molt sense cap mena de complicació per fer el vot pel nostre programa Ciències Servidors, i us ve de gust Premis iVox 2025 a les nostres xarxes socials. Doncs bé, com dèiem, la Guerra Civil feia temps que no la tocàvem, i doncs aprofitem aquest programa d'avui per començar fent una miqueta de context ràpid. Vull dir, qui més qui menys ja sap moltes coses de la Segona República, de la Guerra Civil, la dècada dels 30 a l'estat Espanya, però a Gerai, doncs, aprofitem, no?, aquesta gent que poder li sona més de lluny o és més d'altres èpoques de la història, una mica de context històric sobre com es va donar l'esclat de la Guerra Civil a Catalunya.
1: Sí, així, no?, faré una miqueta de context, no?, a Catalunya. A l'abril del 1931, amb la proclamació de la Segona República, viu un temps d'esperança, de renovació. També s'arriba a un acord amb Madrid després d'aquest intent de Francesc Macià de proclamar la República Catalana, on va néixer la Generalitat de Catalunya, que després de molt temps torna un autogovern a propi a Catalunya. L'any següent, amb l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia, això va provocar aconseguir competències en l'àmbit com l'educació, la cultura, etc. Per tant, estem parlant d'un període de prosperitat, modernització, i això ho veiem amb les reformes que s'apliquen agràries, també millores condicions laborals, es van promoure polítiques d'educació laica i pública. Per tant, la cultura també catalana i els serveis socials viuen un moment d'esplendor. Però això dura un curt període, perquè en 1933 arriba el que coneixerem després com el Bienni Negre, no?, amb la victòria de la CEDA a la selecció general de l'estat espanyol, i això anirà provocant diferents tensions polítiques que acabaran amb el 1934, on el president Lluís Companys va proclamar l'estat català dins de la República Federal Espanyola, que acabarà amb els coneguts fets d'octubre del 1934, que va portar a la suspensió de l'autonomia, empresonaments del govern català, també a molts consistoris, com l'exemple de Santa Coloma, en aquell moment Gramenet del Besòs, que després parlarem d'això. Per tant, aquesta època del Bienni Negre és una part d'on aquesta llibertat, aquesta prosperitat i modernització es veu aturada. Però ja entrant al 1936, amb la victòria del Front Popular, que va guanyar les eleccions del 1936, la Generalitat torna a recuperar aquestes funcions i aquesta esperança, l'esperança de renéixer. Per això no dura molt temps, i tristament, el juliol del 1936, ens trobem al cop militar del bando sublevat.
0: Molt bé. Molt bé, situats ara ja. Gerai, la població davant d'aquest cop d'estat el 18 de juliol del 36, com va reaccionar?
1: A Catalunya, és molt important explicar-ho, i especialment a Barcelona, reacciona amb molta rapidesa i molt entusiasme. Hem de pensar que Catalunya té un nucli molt important d'un moviment obrer molt fidel, principalment a un sindicat que és la CNT, vale, que ara després desenvoluparem, no? Per tant, com va reaccionar, no?, la població, pues, els treballadors, els sindicats, partit d'esquerra, van ocupar els carrers, van improvisar barricades, es van assaltar casernes com el parc d'artilleria per aconseguir armes, i van en primer moment organitzar la defensa. Aquesta reacció tan ràpida i entusiasme va permetre que no triomfés el cop d'estat a Barcelona ni a Catalunya. i a partir d'aquí es van començar a crear comitès central de milícies antifeixistes que van coordinar, com he dit, tot aquest enviament de voluntaris al front i també la defensa de rereguarda.
0: Mm-hmm. Perquè aquí Catalunya no va triomfar el cop d'estat, però a molts llocs d'Espanya va ser tot un èxit i la guerra civil... El cop d'estat va fracassar, cosa sí, que sí. El cop d'estat va fracassar. I per això hi va haver una guerra civil i per això es va haver d'organitzar la població. Abans tu deies justament que el paper de la CNT és important, de la CNT FAI, sí. I per tant, explica'ns per què va ser tan, tan, tan important.
1: Bueno, al final, com ja he esmentat anteriorment, Catalunya a nivell industrial és pionera, hi ha un moviment obrer molt important on tenen molt clar la consciència de classe, de la lluita del moviment obrer, per tant els treballadors catalans va ser l'autèntic motor de la resistència, no? Com ben has dit, la CNT-FAI era el sindicat majoritari dintre del moviment obrer i aleshores van organitzar aquestes milícies populars, que he dit, les milícies antifeixistes, on principalment van organitzar columnes de voluntaris que van marxar al front d'Aragó, però també van crear les primeres armes artesanals, que jo, quan explico la indústria de guerra a Catalunya, m'agrada dir que hi ha tres fases. Per mi aquesta és la primera fase, la fase on, de forma voluntària, el moviment obrer s'organitza sense cap tipus de coneixement i comença a requisar tant tallers i fàbriques i comencen a fabricar armament com bombes de massa artesanals, també reparaven fusells, van fer vehicles blindats, etc.
0: Tres fases, ens aniràs explicant. Això, sí. Això va bé, nosaltres que som profes, aquells alumnes que de vegades els hi recomanem els podcasts perquè es preparin, sobretot a segon de batxillerat, de la selectivitat.
1: Totalment.
0: Val, tres fases, acabes d'explicar la primera, ja aniran arribant les següents, us heu de quedar escoltant, clar que sí, i prenent apunt, si voleu, de cara a preparar els vostres exàmens. Molt bé, això és en els primers moments, en els moments inicials, això que acabes de descriure, però el 7 d'agost, d'alguna manera, del 1936, evidentment, la Generalitat de Catalunya, amb noms com Lluís Companys, Josep Tarradellas, que ja estaven en aquell govern, tracten de controlar la situació, de prendre el control institucional al conflicte. Què és el que fan?
1: Sí, perquè aquestes primeres dues setmanes, principalment, sembla que el control del govern ho tenen aquestes milícies antifeixistes, no? que van ser claus per, com ja he explicat anteriorment, que no triomfi, no?, aquest cop d'estat. Per tant, el que fa la Generalitat, després d'aquestes primeres setmanes caòtiques, el 7 d'agost del 1936, és aprovar un decret per crear el que es coneix com la Comissió d'Indústries de Guerra, on l'objectiu principal serà poder subministrar al front tot tipus d'armament i d'aquesta forma poder dirigir ells com a institució oficialment la producció d'armes i confiscar fàbriques i tallers perquè treballin per la guerra.
0: Molt bé. Aprofundim una miqueta més en aquest paper de la Comissió d'Indústries de Guerra, que ja amb noms com Tarradellas pel mig, no?, que ja ens arriben gairebé a la nostra època. Quin va ser el paper o quines característiques va tenir aquesta comissió?
1: Com he dit, la seva funció principalment era subministrar al front. Després es van dedicar a requisar diferents tallers i fàbriques i per un altre costat van fundar el que serà un projecte de 15 fàbriques noves que es dedicaran exclusivament a fabricar diferents tipus d'explosius, cartutxeries, armes lleugeres o granades. I el més important és que cap empresa podia fabricar armes sense l'autorització de la Comissió d'Indústria de Guerra. Per tant, el que volen és coordinar, cooperar entre les diferents fàbriques que es creïn, però tot centralitzat sobre la

0: branca més moviment obrer, sindicalisme, que la figura serà Eugenio Vallejo, que era una persona vinculada a la CNT i va ser l'encarregat de mobilitzar i organitzar els obrers a les fàbriques de guerra. Sense aquesta mobilització, sense l'entusiasme i la implicació del moviment obrer, la indústria de guerra no hagués sortit ni tindria el sentit que va tenir en aquell temps. I per últim, no, hem parlat de la figura política, la figura ara del sindicalisme, moviment obrer, i ara ens faltaria... aquí falten coneixements, no? Coneixements perquè hem de recordar que a Catalunya no hi havia cap indústria relacionada amb el sector armamentístic, per tant necessitaven persones amb coneixement en aquest sector. I la persona indicada va ser Jiménez de la Vareza, que era un militar i allà de la República. És important destacar que no va ser l'únic militar, molts militants van participar i moltes persones importants van participar a l'estructura de la Comissió d'Indústria de Guerra, però Jiménez de la Veraza el que va aportar principalment va ser els coneixements tècnics per produir armes i explosius, i aquesta seria l'estructura inicial general de la Comissió d'Indústria de Guerra.
1: Molt bé, molt bé, ens queda claríssim. I has explicat en les seves característiques que, com has dit, va intervenir fàbriques, va contractar tècnics i va impulsar la creació de 15 fàbriques.
0: Així és, Sergio. La Comissió d'Indústria de Guerra va planificar la creació de 15 noves fàbriques arreu del territori català. Aquestes fàbriques tenien diferents funcions. Per exemple, la FAU de Barcelona produïa eutanol, la F3 de... Guardo, no sé si dice FAU de Barcelona, no recordo, la FAU de Barcelona produïa eutanol, la F3 de Barcelona fabrica batrilita, mentre que la F11 de Gramenet del Besòs subministrava fulminat de mercuri i càrregues d'explosives, que ja després parlarem més d'aquesta fàbrica, que és la que hem vingut a parlar avui, però també altres fàbriques dedicaven a cartutxeria, pólvores, explosius, armes lleugeres i granades. I tot això, hem parlat de les 15 fàbriques, però és que va requisar més de 500 fàbriques i tallers per poder donar aquestes matèries primes a aquestes fàbriques, tallers que són requisats, es coordinava amb el projecte de les 15 fàbriques perquè poguessin produir tot el tipus d'armaments. Sense aquestes 500 fàbriques no s'entendria la producció que després van tenir aquestes 15 fàbriques. I també que, sense oblidar-nos, que va mobilitzar més de 80.000 treballadors.
1: Molt bé, déu-n'hi-do. I Gerai, el nom de F11?
0: Vale, les fàbriques rebien un nom codificat, sempre començàvem amb la F, que fa referència a fàbrica, després tenien un número. Al final, l'objectiu d'això era per mantenir l'anonimat i protegir la seva ubicació. Cada fàbrica tenia un codi que no revelava directament ni la seva funció ni la seva localització, cosa que això va ajudar a perseverar la seguretat dels treballadors i dels processos industrials. Perquè en plena guerra civil, un dels objectius de l'aviació franquista eren aquestes indústries de guerra que a Catalunya eren coneixedors i, per tant, sempre serà un objectiu de les aviacions per poder bombardejar.
1: Molt bé, molt bé, perfecte. I, clar, tot aquest entramat de 500 fàbriques intervingudes, la coordinació amb la F11, aquesta estructura de la Comissió d'Indústries de Guerra, podia haver passat a algun altre lloc? O Catalunya reunia en aquell moment unes condicions especialment favorables a que tot això es pugui dur a terme?
0: És molt important destacar al principi, com he dit anteriorment, Catalunya no té cap tipus de fàbrica en aquell moment relacionada a la indústria armamentística. Per tant, té molt de mèrit el que vas fer en setmanes i mesos. I sí, com bé has dit, té unes condicions molt favorables. Catalunya tenia, com ja he dit al principi, el programa una llarga tradició industrial, que això una gran indústria tèxtil, que això ho podíem traduir a una mobilització de treballadors o tenim infraestructures per poder reconvertir-les. Però després hi ha dos sectors que són claus en aquesta indústria armamentística, que és el sector metal·lúrgic, que hi ha 800 fàbriques en aquell moment que van ser essencials per a la fabricació de peces d'armament i munició. I per altra, un sector químic que encara en aquell moment era menys nombrós, però també va ser clau per poder produir explosius i fulminants. Aquesta base industrial va permetre que tallers i fàbrica civil es posin reconvertir de forma molt ràpida per a la producció de material bèl·lic.
1: Molt bé, i ja per acabar aquest primer bloc, Gerai...

0: Tot això que estem explicant és la resposta a Catalunya. A Espanya, el govern de la Segona República, com reacciona davant d'aquesta proposta ofensiva, d'aquesta proposta de la, que és la, la que fa la Comissió d'Indústries de Guerra? Què en pensen?
1: Aquesta és molt bona pregunta, perquè el govern central espanyol sempre va reaccionar amb desconfiança i oposició a la creació de la Comissió d'Indústria de Guerra de la Generalitat de Catalunya. Per posar exemple, es va bloquejar a nivell de finançament, va dificultar també la compra de matèries primeres, també va crear altra comissió d'armament per intervenir en Catalunya, que ara concretament parlaré a nivell cronològic perquè el nostre oient no es perdi, i també va intentar captar treballadors de la Comissió d'Indústria de Guerra oferint millors condicions laborals, cosa que generava molt conflicte i podem estar parlant que va existir molta tensió. I en quin moment es va produir les màximes tensions? Pues principalment, això va ser al setembre del 1937. Ens situem que la Comissió d'Indústria de Guerra de la Generalitat es crea el 7 d'agost del 1936 i ja passem a un any. Ja porten un any produint les fàbriques. Cal destacar que ni totes les fàbriques van produir al mateix moment, ni totes van funcionar a la mateixa hora, que això és important. I aleshores el ministre de Defensa, Indalecio Prieto, volia fer era centralitzar tota la indústria. I aleshores, el 23 de setembre del 1937, va treure un decret que parlava de crear la nova SIC de Catalunya. Per tant, es crea una nova SIC a Catalunya. Vale? Això és important. La Comissió d'Indústria de Guerra de la Generalitat continua vigent fins al 8 d'octubre, ja que deixa d'assistir a nivell legal. Però les 15 fàbriques de la Comissió d'Indústria de la Generalitat de Catalunya encara les tenen en propietat. Però la Comissió d'Indústria que ha creat el Ministeri de Defensa del Govern de la República crea una altra Comissió d'Indústria, ¿vale? Això que provocarà entre l'octubre i desembre un enfrontament entre Esquerra Republicana i el PSUC. Per què el PSUC? Perquè el PSUC en aquell moment està complint les directrius del Partit Comunista Espanyol de Madrid. Per tant, la informació és que aquestes 15 fàbriques han de passar a formar part també del govern de la República. Per tant, veurem a un Tarradella, si hi ha una Esquerra Republicana molt frustrada, molt enrabietada principalment, perquè veuen que aquesta actitud del PSUC és deslleial al
0: que s'havia fet fins ara.
1: Sí, que és molt deslleial al Parlament, a Catalunya, a la Generalitat de Catalunya. I què passa durant aquesta nova indústria de guerra? Pues entre octubre i desembre la producció comença a caure, és un fracàs, i al febrer del 1938 el govern de la República dissol la nova comissió de guerra per ineficàcia. Per tant, Tarradellas aquí aprofita aquest espai buit de poder per crear un consell tècnic per mantenir les 15 fàbriques públiques. Això no té finalment molt d'èxit, perquè l'agost del 1938, finalment, el govern central incauta també les fàbriques de la Generalitat i posa fi definitiva a la Comissió d'Indústria de Guerra. Per tant, cal destacar que durant tot aquest temps les 15 fàbriques continuen funcionant. Continuen funcionant, cada vegada amb més dificultats, però sempre continuen funcionant, fins que després ja parlarem quan acaba de produir més o menys.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Continuem a les portes de Troia amb aquesta primera part que li hem dedicat a situar els nostres oients en aquest context de la Guerra Civil, Comissió d'Indústries de Guerra i les reaccions a aquest fet. Ara sí, d'aquestes 15 fàbriques que es van crear, centrem-nos en la que ens toca avui, la que ha estudiat el nostre convidat, que és la F11 Santa Coloma de Gramenet. Per tant, Gerai, com dèiem, centrem-nos en Santa Coloma, o millor dit, Gramenet del Besòs.
1: Exacte. Santa Coloma Gramenet va ser coneguda durant la Segona República i fins la fi de la Guerra Civil amb el nom de Gramenet del Besòs. Aquesta nova denominació va ser escollida mitjançant una votació popular durant la Segona República i, com he dit, va estar el nom vigent fins al final de la Guerra Civil. A més, destacar una particularitat territorial que té Santa Coloma és que a dia d'avui el riu Besòs ens separa Santa Coloma de Barcelona, però en aquell moment, en aquella època, l'altra banda del riu Besòs pertanyia també a Gramenet del Besòs, concretament al barri de Baró de Viver, i les cases barates de Milán del Bosch, que és l'actual Bon Pastor, el barri de Bon Pastor, pertanyien a Gramenet del Besòs. I concretament a Bon Pastor és on es va situar la fàbrica F11, que hem vingut avui a parlar.
0: Estàs aprofitant els micròfons de les portes de Troia per fer una reivindicació territorial i anexionar de nou als barris al teu municipi?
1: Estaria bé.
0: Molt bé, res, 5 cèntims sobre com es va viure la Segona República, important per entendre el paper d'alguns personatges més endavant. Com es va viure la Segona República a Gramenet del Besòs?
1: La Segona República es viu molt semblant a la realitat de Catalunya. A nivell polític, les forces d'esquerra, principalment Esquerra Republicana, triomfa a les eleccions del 1931-1934. Lògicament, amb els fets d'octubre també es veuen perjudicats, on existirà repressió i empresonament de l'alcalde, i veurem uns anys on el govern imposarà la Lliga Catalana, que en aquell moment això portarà a nivells d'atur alts i molt descontentament, la gent estarà molt descontenta a nivell social per les polítiques que estan duent a terme la Lliga. Això seria a nivell polític. A nivell econòmic i de la societat, situar una miqueta a Santa Coloma, hem de pensar que Santa Coloma a la dècada dels anys 20 tenia 3.000 habitants, és un poble on viu del camp. Ja a l'entrada de la Segona República, el 1930, ja existeix un canvi, passem a 12.000 habitants, on també es veu en l'àmbit industrial que als anys 20 tenien 6 fàbriques, ara a l'inici de la Segona República arriben a tenir 23 fàbriques, per tant, comença a haver un creixement industrial, que això es veu afavorit amb una forta immigració, una immigració que ve de diferents zones d'Espanya i que hi ha un factor important, és que moltes persones que viuen a la muntanya de Montjuïc a Barcelona són rehabilitades a les cases barates de Baró de Viver i de Milán del Bosch, que és l'actual Bon Pastor, que hi ha es provocarà un augment de la població significant, on arribarem a que ja ha parlat a aquests 12.000 habitants. Lògicament, amb ja entrada la Guerra Civil, amb la diàspora republicana, tot l'exili, ja arribarem a 24.000 habitants, i ja em quedo en aquest temps perquè anirem a parlar una miqueta també de Santa Coloma durant la Guerra Civil, de Gramenet del Besòs en aquell moment.
0: Molt bé, un dels personatges dels que val la pena que en parlem serà Enric Sanchís i Ros.
1: Així és, Enric Sanchís i Ros és un empresari important, un empresari destacat de Santa Coloma de Gramenet. Va ser una figura molt rellevant dintre la transformació industrial. Ell va fundar el seu negoci era de sector tèxtil, principalment de tints i colorants, i la seva producció i la seva fàbrica estava en un creixement constant, i això es va veure reflectit quan es va construir la barriada Sanchís, que per situar-nos, ara ens situem ja a la zona de les cases barates de Milán del Bosch, tornaré a repetir perquè la gent es situï a Bon Pastor, a l'actual Bon Pastor, i a la barriada Sanchís ens trobem que el que crea és una mena de colònia obrera amb 27 cases per als propis treballadors. Aleshores, tindrà unes característiques aquesta fàbrica per després poder entendre per què es va construir allà la F11. A part, Sanchís va ser una persona molt influent dintre del consistori, va ser regidor, en algun moment va arribar fins i tot a l'alcaldia. Per tant, anem, per què Henri Sanchis i Rossi, per què la seva fàbrica. Hi ha un familiar d'Henri Sanchis, que és Francesc Salsa, que estarà a l'apartat econòmic de la Comissió d'Indústria de Guerra, i Francesc Salsa és íntim amic de Tarradellas.
0: Mm.
1: Això explicaria el coneixement de la Generalitat per poder construir aquesta indústria armamentística a la fàbrica d'Henri Sanchis. Eren coneixedors de les grans infraestructures que tenien i la capacitat que podien tenir per reconvertir aquesta fàbrica. També m'imagino que la seva ubicació, no?, molt proper a diferents fàbriques de Barcelona, de Badalona i el teixit industrial que hi ha al Vallès, per tant, això també afavoriria que s'escollissi aquesta ubicació per construir la F-11.
0: Molt bé, doncs ara sí, exactament la F-11 de Santa Coloma, de Gramenet del Besòs, millor dit, què era?
1: Vale. Com he dit, la fàbrica F-11 fins al moment era una indústria tèxtil que es dedicava als tints i colorants, però quan la Comissió d'Indústria de Guerra decideix reconvertir en una fàbrica de producció militar, es va dedicar a l'especialització en productes explosius i de precisió, com fulminat de mercuri, nitrat de plom, també la càrrega de diferents artefactes com espoletes, càpsules i cartutxos, entre d'altres.
0: Molt bé, aquestes eren una de les tasques que es eren unes quantes de les tasques que es feien a l'F-11, però qui les feia? Quanta gent hi treballava per fer tot això?
1: La gent que treballava anava en relació a la producció. Si hi havia molta producció, treballava més gent. En el moment més àlgid es calcula que van treballar 513 treballadors, en els moments una miqueta més de menys producció, 450. Però aquí cal destacar dues figures que són molt importants. Una és la figura de la dona, que va jugar un paper, i no entraré tant perquè posteriorment ella ja parlarem. La figura de la dona va ser molt important en aquesta F-11, i el treball de la rereguarda i també dels joves. Per tant, aquesta mà d'obra va ser molt clau per als nivells alts de producció que s'arriba a aconseguir a la F-11.
0: Molt bé. Has esmentat diferents activitats, entre elles a vegades una mica diferents. Aleshores, aquesta producció, com tu has dit, no constant, de vegades més, de vegades menys, de l'F-11, com estava dividida? Com s'organitzava el treball?
1: Sí, la F-11 estava dividida en 6 grans grups de treball i cada grup de treball tenia com les seves funcionalitats. En primer lloc tenim l'oficina tècnica de control, allà és on es situen els enginyers i els directors que principalment planificaven i dissenyaven la fàbrica. Destacar la figura del director, que és important, Enric García Cota, que va ser el director de la F-11. Després teníem una altra sessió de treball, que era les construccions mecàniques, que principalment es dedicaven a reparació i creació de maquinària. També serveis generals, que era un manteniment general de la fàbrica, de l'electricitat, etc. I en moments d'obres també eren operaris per treballar. Teníem la part de l'administració, que és on es situaven la persona que gestionava les nòmines, control d'horari, els magatzems, on es situaven tant les matèries primes com les matèries que ja sortien cap al front, i també important la seguretat. I treballaven al voltant de 20 treballadors de seguretat. Totes les fàbriques tenen seguretat per protegir tot el material que es fabricava. I per últim tenim les dues seccions que eren les més perilloses. Tenim la química, que ja es fabricaven els explosius i substàncies altament perilloses com el fulminat i les pólvores. I per últim les càrregues d'artifici, que es dedicaran a la càrrega de detonants, espoletes i cartutxos.
0: Clar, no estem parlant d'una fàbrica de draps, vull dir, no. Estem parlant d'una fàbrica d'armament de guerra i de diferent tipus. Per tant, suposem que els treballadors podien patir diferents riscos derivats de la seva activitat laboral.
1: Així és. Treballar a la F-11 significava viure constantment amb risc a sobre. Els perills eren múltiples, des de possibles explosions accidentals fins a intoxicacions per manipulació de productes químics. Existeixen diferents relats, no?, com el d'un treballador que va patir dificultats pulmonar a causa de les condicions de treball, o relats que relaten com les dones sortien grogues després d'una jornada laboral després de manipular trilita. A més, estaven en perill constant davant l'elevat risc de manipulació en alguns tallers de la fàbrica on es van produir episodis d'alguna explosió.
0: algunes explosions fins i tot, i d'aquests accidents, alguns a destacar?
1: Sí, en concret, jo en aquesta investigació que vaig fer vaig trobar tres accidents així destacables. Un va ser al març del 1937, ho relata un treballador, Eduard Soler, un documental que posteriorment parlarem, on relata que va haver-hi una explosió al taller, que per sort no va haver-hi víctimes mortals i la producció va poder continuar. Sí que és cert que després hi van haver-hi dues explosions que van ser pitjor, i això ja va ser el 1938. Al febrer es va produir una explosió en un taller, però la que va tenir més impacte dintre la fàbrica va ser l'explosió de l'abril del 1938, una explosió de grans dimensions al taller de càrregues d'artefacte. Que això que va fer? Va interrompre tota la producció durant mesos i per tant, aquesta va ser la més destacable dels accidents que va patir la F-11.
0: Molt bé, hem estat parlant de la F-11 cap a dins, mirant com s'organitzava, quanta gent hi treballava, els problemes, molt bé. De la seva producció, la seva importància relativa, coordinadament amb la resta de la indústria de guerra, com has explicat al principi del programa, com la situem en funció de l'aportació que fa al front de guerra, la F-11?
1: Clar, la F-11, per deixar-lo molt clar, era vital per al front republicà. Sense els seus detonadors, espoletes i càpsules, molts projectils i bombes no haurien estat arribat mai al front. Per tant, juguen un paper molt important perquè molta de la seva producció ja surt directament cap al front, a diferència d'altres fàbriques que possiblement es dedicaven a fer aquestes matèries primeres o a fer la primera part del projectil, com després ja parlaré d'algun exemple, i després seran enviades a aquestes fàbriques perquè siguin carregades, per exemple. Però per posar, i que la gent entengui el nivell de producció d'aquesta F-11, posaré algun exemple. Només entre el 1936 i 1937, cal dir que no va arribar ni a un any, es va produir més de 38 milions de cartutxos Mauser de 7 mil·límetres, a més de centenars de milers d'espoletes, concretament més de 250.000, i detonadors de diferent tipus arribant a 800.000. Per tant, estem parlant d'una producció molt, molt destacable, i per acabar aquest punt, no m'agradaria fer referència ja d'un acte de la Comissió d'Indústria de Guerra, ja sota el mans de la República, vale, que això és important, sota les mans de la República, que és el 12 d'agost del 1938, on parla, que diu textualment, el rendiment i les excel·lents condicions en què treballa aquesta fàbrica han estat admirades pels molts tècnics de la Subsecretaria d'Armament que han desfilat per la mateixa. Per tant, no només els números mostrats, sinó també així ho reflecteix els diferents actes de la Comissió de la Indústria de la Guerra.
0: Molt bé, abans has parlat, però ens has dit que aprofundiries, i en el, diguéssim, la interconnexió, la interrelació que hi ha entre l'F-11 i les altres 14 fàbriques del complex de fàbriques catalanes i dels 500, no?, de tot el conjunt. Com es pot concretar aquesta relació, aquesta interrelació, millor dit?
1: Vale. Primer destacar que aquesta relació, coordinació que existeix entre aquest projecte de les 15 fàbriques i després les altres fàbriques requisades, tallers i fàbriques, que és important, que ara parlaré, era molt important, perquè malgrat aquesta xarxa i l'èxit que té, la manca de matèries era constant i sovint provocava aturades de producció. Això cal destacar-ho, que no sempre s'estava produint a nivells altíssims. Per tant, els materials que arribaven a la F-11 podem estar parlant de dues vies. La via primera era de partir de les tallers i les fàbriques requisats per la Generalitat, que enviaven productes, per exemple, la F-11, com mercuri, àcid nítric, per després la F-11, que fèiem això? Pues elaborar el fulminat de mercuri. Però també es van enviar altres tipus de material, com metalls, metges, benzina per als vehicles, productes químics i espoletes. I en aquest últim cas, em vull parar en les espoletes, perquè a partir de la investigació que vaig estar realitzant vaig trobar una relació entre Palafrugell i aquesta F-11. Aleshores em vaig posar en contacte amb l'Arxiu Municipal de Palafrugell i vam trobar que la Generalitat va requisar diferents tallers mecànics de la localitat de Palafrugell, i allà era on es produïen les espoletes que després es carregaven a la F-11. Per tant, existeix molta connectivitat entre els diferents punts del territori català. I també destacar que aquests enviaments s'enviaven sempre a les 5 de la matinada per evitar qualsevol tipus d'imprevistos i sempre mantenir l'anonimat. i es feia a través de l'empresa Transport Sarfa, que actualment és una empresa que continua existint, que és una empresa d'autocars per la Costa Brava, de transport. Per tant, és molt curiós tot i tota la connectivitat que existeix. I per últim tenim les fàbriques, el projecte de les 15 fàbriques. I ara parlaré que va ser una xarxa de coordinació molt activa i posaré exemples que enviaven a la F11, no? Per exemple, la F1 de Badalona enviava Trilita, la F2 de Barcelona, Alcohol 96, la F3, Tetralita, la F9, Vaines per a detonadors. Per tant, aquesta coordinació i cooperació entre diferents fàbriques van ser claus per al rendiment de producció i que això continués funcionant.
0: Molt bé, interessantíssim, i sobretot les meravelles que comporta la investigació històrica, no? Aquestes relacions i les continuïtats amb el present que sempre criden l'atenció, oi?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, perfecte, i tota aquesta activitat en la vida de Gramenet del Besòs, enmig de la Guerra Civil, quin impacte té?
1: Estem parlant de que l'impacte que té principalment és... Estem en una època de màxima crisi, d'atur, i per tant la F11 no va donar feina a centenars de famílies. Això no podem obviar i per tant va ser molt important per la gent i per l'economia de Gramenet del Besòs del moment. Per tant, també les condicions d'aquests treballadors eren bones, tenien millors condicions en relació a altres treballs. I a part també tenien certes avantatges a la resta de la població, perquè el sindicat de la CNT a les treballadores i treballadors donaven certs aliments com llet, cigrons, setmanalment, i així ho van reflectir en diferents testimonis de l'època. Però com ben saber, no tot van ser avantatges. La població també vivia en por constant, ja que la fàbrica sempre serà un objectiu militar, per com he dit des del principi, per les aviacions franquistes.
0: Molt bé, ja ho has dit abans, i ara és el moment d'aprofundir. El paper de les dones que van treballar i que van treballar en aquesta fàbrica, i si, et preguntaré si després de la guerra s'ha reconegut tota aquesta activitat de les dones.
1: Malauradament, jo penso que no. Tot i el seu paper fonamental, que cal dir que va tenir a la rereguarda, les dones que van treballar a la F11 durant el franquisme van quedar oblidades, van fer un treball espectacular. Van fer una contribució molt important, i així ho podem veure, no?, als arxius que hem trobat imatges, no?, al documental, un documental que està molt bé, que després parlarem, o d'un testimoni on parla de... que són les paraules d'un fill d'un treball de la F11 que parlava com la figura de les dones són importants, no? Ell parlava que la seva mare va treballar allà, no? Diu, es va muntar una indústria de guerra a la fàbrica Sanchís, es van escollir dones per treballar, entre elles la meva mare. En el centre que hi ha al Sanchís per les reunions dels treballadors, les dones manipulaven les espoletes amb trilita. Com les dones no fumaven, aleshores era més fàcil que jo mai volara. Per tant, hi ha molts testimonis on parla de que la dona va estar treballant molt a aquesta fàbrica, i per tant van jugar un paper molt clau, i s'hauria de reconèixer molt el treball que van fer a la rereguarda, perquè el seu treball al front, tot l'armament que s'enviava al front, potser no hagi durat tant com es va durar.
0: Molt bé, doncs has parlat en algunes ocasions d'aquesta aviació de l'eix, els suports internacionals al Franco, els italians i els alemanys. Aleshores, cap a l'any 38 s'intensifiquen aquests bombardejos. L'F-11 va patir els bombardejos de les potències de l'eix?
1: Vale, molt, molt bona pregunta, perquè la fàbrica en si no va ser destruïda, però va ser bastant a punt en més d'una ocasió. Per què dic a punt? Perquè el 29 de maig del 1938, com deia abans, les bombes van caure molt a prop, afectant a la barriada de Sanchís, vale? Van afectar a la barriada de les Cases Barates, per tant, molt proper a la F-11. I també va haver-hi un altre atac al juliol que va impactar a la fàbrica Colorificio, que era una fàbrica molt propera, i es creu que podria haver estat un error i l'objectiu real era la F-11. Per tant, aquestes amenaces que van provocar dintre de la F-11 van provocar construir un propi refugi antiaeri per protegir els treballadors en cas d'atac.
0: Molt bé.
2: Aeronàutica. Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del Portes de Troia d'avui, dedicat a l'F11, Gramenet del Besòs, i ara el company Gerai em feia veure que m'havia deixat preguntar-li una cosa. Bé, amb els deures molt ben fets i tant, perquè he fet una investigació espectacular, i era per també posar de relleu el paper de l'F11 en relació amb altres fàbriques de guerra catalanes.
1: Sí, així és. Com he dit, la característica principal de l'F11 és que era molta producció ja sortia cap al front, i per tant, en molts moments va aturar la producció, es van treballar les 24 hores del dia per poder abastir, no?, a poder subministrar a aquest front, no? Tenim dades que són molt impactants. Al dia enviaven a Madrid la quantitat de 1.000 espoletes diàries, sense paralitzar la seva producció al front ni de València ni d'Aragó, que a València enviava 1.200 espoletes carregades i 15.000 descarregades. Per tant, aquesta implicació per part dels treballadors i treballadores de fer torns llarguíssims de treball, que no es paralitzi la fabricació, va ser molt important perquè arribés aquesta producció quan la necessitava el front.
0: Molt bé, doncs situadíssim aquesta activitat durant la guerra de l'F11 i totes les seves casuístiques, característiques diferents que va patir. Anem a parlar ja, anar tancant el programa d'avui, com dèiem. L'F11 quan va deixar definitivament de funcionar?
1: A veure, posar una data en concret és difícil, perquè en el moment que l'agost del 1968 ja passa a formar part també el projecte de les 15 fàbriques al govern de la República, ja costa trobar dades de nivell de producció. Les últimes dades que vaig trobar de producció és al juliol. Per tant, la decadència durant finals del 38 i ja amb cada cop l'arribada més propera de les tropes franquistes, quan entren, per exemple, a Gramenet del Besòs a final de gener del 1939, per tant, podíem marcar una data a finals del 38, principi del 39, que ja no trobem dades a nivell de producció.
0: Mm. I què passa amb la fàbrica després de la guerra i amb l'estat franquista assentat a Catalunya?
1: La fàbrica va ser desmantellada i retornada als antics propietaris. Es té constància que del 1939 va tornar a estar activa la fàbrica a mans de la família, però no he trobat ni se sap perquè he vist de quina activitat feien. Sí que se sap que a partir de la dècada dels 60, com ben he dit, era una fàbrica amb una gran infraestructura, es van dedicar a llogar espais de la fàbrica a altres petites indústries. Aquesta és l'última notícia que hi ha de l'activitat d'aquesta fàbrica. I l'últim de tot és que el 2019 va passar a mans de l'Ajuntament de Barcelona. I,
0: que recordem, ara és Barcelona.
1: Ara és Barcelona. Ja hi era Santa Coloma. I això és la...
0: Molt bé, i actualment quin és el record de memòria històrica que es preserva de l'actual memòria actual que es preserva de l'antic paper que va tenir important l'F11 durant el context de la Guerra Civil?
1: A veure, existeix un record com un símbol de resistència obrera i popular dintre del consistori. És cert que és, i dintre del Museu Torre Valdovina, que és el Museu de Santa Coloma, existeix aquest record. També els autors han fet referència a aquesta indústria de guerra, de la F11, però és cert que jo penso que és insuficient. Jo vaig conèixer la indústria de guerra de la F11 a l'últim any de carrera, parlant amb la meva professora de batxillerat, que li vaig dir, mira, jo vull fer un tema de Santa Coloma, ja està molt implicada amb Santa Coloma, etc. I em va dir, mira, existeix aquest tema, la F11, i no hi ha molta informació d'ella, ningú ha fet cap cosa, i la veritat és així, que si tu vas preguntant per la població de Santa Coloma, no coneixen la F11, no coneixen que va existir una indústria de guerra a Gramenet del Besòs, a Santa Coloma Gramenet, i penso que s'hauria de fer més esforços per aquesta memòria històrica i la implicació de treballadors i treballadores, també com la figura de les dones que van tenir en aquest moment, que va ser clau. Per tant, possiblement vull pensar que és per la dificultat de trobar informació, perquè molta informació va ser eliminada per el bàndol franquista o perquè actualment pertany a Barcelona, i això també ha fet, no? Però penso que no hem d'oblidar que això era Santa Coloma i és part de història de Santa Coloma, Gramenet.
0: Com es diu la profe que vas tenir al batxi? Batxillerat?
1: Núria Ollo.
0: Núria, que sàpigues que vas posar la llavor en el Gerai. Que important que són, que som els professors de batxillerat per encaminar moltes vegades els nostres alumnes cap a investigacions o cap a estudis universitaris que després tindran fruits com aquesta, aquest reconeixement que avui, de fet, contribuïm amb aquest Portes de Troia, que arribarà a molta gent.
1: Totalment, totalment. Molt d'acord amb tu.
0: Per situar justament aquest paper que trobaves a faltar i que i per això també t'ha motivat a venir aquí a donar veu a tot aquest, a tota aquesta història que ens has explicat. Temes ja, ara hem de treure Google Maps, va? Estimats oients, sobretot els de Santa Coloma, però els encuriosits també. El teu veí, Gerai, d'allà del teu municipi, pot anar a visitar les Faons actualment?
1: Malauradament no. No es pot visitar, es troba molt deteriorat a l'espai, només es manté una façana de la casa familiar, per tant tot el que era l'estructura no, ja no es troba en peu. Mai s'ha rehabilitat com un espai, per dir-ho, com un museu per poder visitar, que ha estat molt interessant, perquè és un tema molt interessant de la Guerra Civil a Catalunya i en aquest cas concret de Gramenet al Besòs de Santa Coloma. I les últimes notícies és que, com he dit, es troba en mans de l'Ajuntament des del 2019 i conjuntament amb els veïns de Bon Pastor estan acordant rehabilitar l'espai per oferir serveis culturals, associatius i per al jovent del barri, però no hi ha cap... No hi ha cap notícia que porti a que en algun moment sigui recordat com aquella indústria que va ser.
0: Val, i si som uns flipats i volem anar al mateix carrer on estava, a la zona més o menys, ens has dit que és cap al barri...
1: Sí, del barri de Bon Pastor.
0: Ja ha sortit, però ho repetim.
1: Sí, si no estic equivocat, el nom encara del carrer porta Sanchís.
0: L'Enric Sanchís.
1: Sí, porta el seu nom i, per tant, es podria... Però només es manté la façana de que era la casa de la familiar.
0: Molt bé. Abans has parlat, ja per acabar el programa, que ja ens queden molts pocs minuts, hi ha algun documental, oi, que parla d'aquest tema i que segurament doncs, els nostres oients, si volen aprofundir i si el volen mirar i s'han obert, és molt interessant, no?
1: Sí, sí, molt i molt interessant i em va ajudar molt en aquest treball també que vaig realitzar del TFG. El documental es diu El Pintallavis a la Bala, la indústria de guerra a Catalunya, i és de 3CAT, de TV3. És cert que no, penso que no ho té penjat perquè és un programa de fa molts anys i jo vaig trobar a través del YouTube, es podria mirar i és molt interessant. Per què? Perquè ens situa molt bé l'època de la indústria de guerra, els personatges més destacables, el projecte de les 15 fàbriques, detallada cadascuna, també entrevista a treballadors, que això és molt difícil a l'actualitat trobar ja treballadors vius perquè estem parlant de...
0: Són 90 anys.
1: Per tant, hi ha relats, perquè si no estic equivocat es va gravar al principi dels anys 2000, i han relats molt importants i està molt interessant i ho recomano a tots els oients del programa.
0: Del Pintallavis a la Bala, el 3CAT ara ha canviat el nom, però no me'l sé, però ja sabeu
1: del Pintallavis a la Bala, la indústria de guerra a Catalunya.
0: Molt bé, i ara ja per acabar, aquest treball final de grau que vas fer en el seu moment, té recorregut, això. Vull dir, per aquí han passat molta gent que ens ha ensenyat els seus estudis, també de gent de treballs finals de grau, alguns han seguit, uns altres no. Té recorregut?
1: Sí, penso
0: en el sentit de situar els nostres oients, d'avançar cap a una investigació posterior, de màster, de doctorat...
1: Sí, sí, penso que sí. Encara hi ha moltes preguntes, hi ha moltes respostes a donar aquestes preguntes que moltes qüestions, no?, i que queden per respondre, i ho tinc com un objectiu en la meva ment i com un projecte a futur, ja que actualment estic molt dedicat al món de la docència i m'agradaria en algun moment poder continuar aquesta base que he creat, aquest treball, i poder fer una investigació més profunda i, per què no, com bé has dit, en un futur un doctorat, com ja en parlem més d'una vegada.
0: Olé, Gerai, doncs si això passa... Tornes al Portes de Troia i ens ho expliques. Fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Gerai.
1: Gràcies a vosaltres per la invitació. Ha sigut un plaer.
0: El Gerai Ruiz, professor de secundària, ens ha explicat tota la història de l'F11 a Santa Coloma de Gramenet, l'Adrià Tirado al control tècnic, qui us parla, Sergio Rodríguez, i nosaltres us esperem, com sempre, la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

0: Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb Ezra Collective, aquest col·lectiu de músics londinencs que estan donant un aire nou al jazz a través de l'afrobeat, a través del funk, a través doncs, del propi hip-hop i el rhythm and blues. Ezra Collective acaben de ser presents al Rasmatàs aquest mateix febrer, el dia 2 de febrer, a la sala 2 del Rasmatàs, però ja havien passat per Barcelona a través de la programació del festival Say It Loud. Són realment una de les novetats, o sigui, dels grups emergents des de Londres d'aquesta música, d'aquest nou jazz i del nou rhythm and blues. Hem sentit aquest Victory Dance del seu últim disc Where I'm Meant to Be de la passada tardor, i ara una de les grans col·laboracions en aquest disc amb una dona que es fa dir Sampa the Great, Ezra Collective.
1: Positive vibrations, I say, you get me?

Ezra Collective, col·lectiu que des de Londres reinventa i refresca el panorama del jazz i del rhythm and blues. I ara marxem a Sud-àfrica, perquè acaba de sortir el single del nou disc de Bongiziwe Mabandla. Aquest nom, doncs, complicat de dir, és aquest sí, un dels grans artistes emergents, en aquest cas a Sud-àfrica. I l'hem sentit moltes vegades aquí al programa. A veure si el reconeixeu. Bongiziwe Mabandla.

Mongeziwe Mambandla és aquest noi que des de Sud-àfrica ha reinventat el folk. Aquest folk electrònic és, no deixa de ser, la cançó folk, una nova manera de cantar cançons des de això, des del folk a Sud-àfrica, i en aquest cas en llengua Xhosa, que és una de les llengües majoritàries de l'ètnia, de la mateixa ètnia que, de la qual era Mandela, una de les ètnies majoritàries a Sud-àfrica. Aquest noi des de Ciutat del Cap doncs fa aquesta música. Nosaltres el vam descobrir, el vam sentir moltíssim aquí al programa amb el seu disc anterior, no, el d'abans, el de 2017, Mangaliso, i doncs allà ell va inaugurar aquest nou llenguatge també de la mà d'un dels grans productors a Sud-àfrica que es fa dir Spoik Matambo. És també un això, que fa bases de hip-hop, d'electrònica, i alhora produeix des de Soweto. Spoik Matambo. I en aquest cas nosaltres estem sentint Mongeziwe Mambandla, i potser és el moment de recordar un d'aquells temes que tant vam sentir del disc Mangaliso.

i de Sud-àfrica a Burkina Faso. Una altra manera d'explicar històries. Ell és Joy Le Soldat. El soldat Joy és, tal com es fa dir aquest jove, que és una de les referències del hip-hop a l'Àfrica. Des de Burkina Faso, ell és fill d'un militant de l'independència de Burkina i, d'alguna manera, des de Ouagadougou, capital de Burkina Faso, doncs aquest noi, Joy Le Soldat, s'ha convertit, doncs, això, en la referència del hip-hop. De fet, ell escoltava aquesta música, el rap, des dels Estats Units, i ajuntant-ho amb el que són, doncs, les diferents formes de storytelling, d'explicar històries de la tradició africana, doncs això fa el rap fet a Burkina Faso. Aquest és el seu tercer disc, es diu Back to the Roots, i ha de ser, d'alguna manera, doncs, la seva, diguem-ne, doncs, definitiva presentació arreu del món. Però, com diem, ja és el seu tercer disc, Joy Le Soldat.

0: Burkina Faso.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

El nostre record aquesta setmana és per Pansequito, el cantaor flamenc de la generació de Camarón o del Lebrijano, de Rancampino. Acaba de morir aquest 17 de febrer després d'una curta malaltia, i aquest home, doncs això, formava part d'una generació històrica, l'acabem de sentir amb aquesta, La Cava de los Gitanos, i havia nascut a la línia de la Concepción. Va treballar amb Manolo Caracol a l'inici i va formar part, per exemple, de la companyia d'Antonio Gades, el Bailaor. I doncs això, Pansequito ha marxat. Hem anat a buscar aquest disc a Mi Bahia, és un disc de l'any 2001. N'hi ha algun de posterior inclús, té poca discografia, però Pansequito, que de fet es deia José Cortés Jiménez, doncs és un dels grans cantaors d'aquestes últimes generacions que estan marxant, en el seu cas, als 78 anys. Sentim un altre tema de Pansequito, Los Reyes del Cante. Si abans eren unes boleries, ara són uns tangos.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

0: Pixies, el Mixtures, i és que el proper dijous, dia 9 de març, doncs seran a Barcelona, al Sant Jordi Club. Pixies, que acaben de treure un disc nou, però nosaltres escoltem els seus grans èxits, com aquest Here Comes Your Man. Això era finals dels 80, Doolittle, el disc, i alhora el que el va succeir, Surfer Rosa, doncs hi havia un altre gran èxit, Where Is My Mind. Pixies a Barcelona no és, evidentment, la formació original, però sí que hi ha Black Francis, sí que hi ha Pat LeChantin i David Lovering, i faltarà Kim Deal, però això ja ho saben els amants dels Pixies. Nosaltres escoltem els seus grans èxits, no ens hem pogut resistir, doncs perquè seran a Barcelona el proper dia 9 de març. Pixies, Where Is My Mind?
1: Stop.

Avui hem tingut un mixtures molt divers, des del funk i l'afrobeat de Ezra Collective al folk electrònic, des de Sud-àfrica de Bongeziwe Mamadla al hip-hop, des de Burkina Faso de Joy Le Soldà al flamenc de Pansequito, que se'ns ha mort, i ara els Pixies. Per acabar, doncs, escollim fer-ho d'una manera ben africana. És el single del que serà el disc pòstum d'Ali Farka Touré. Ara, doncs, farà ja 16 anys de la mort del guitarrista i un dels músics més importants que ha donat l'Àfrica Occidental, sobretot a la resta del món, que més ha fet per aquestes, això que en diem, les músiques del món. I doncs World Circuit farà un disc pòstum d'Ali Farka Touré, del qual aquest és el single, un single doncs que s'ha escollit que sigui el tema Cheri, cantat amb Oumou Sangaré. Gràcies per escoltar el Mixtures com cada setmana aquí a la Veu de Sant Joan, i doncs aquí sentim Ali Farka Touré i Oumou Sangaré. Gràcies i fins la setmana que ve.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: No sé si heu sentit anomenar un concepte nou que ja comença a ser vell, ASMR. De fet, ahir en parlàvem amb l'Enric. Són les sigles en anglès del que seria en català la resposta sensorial meridiana autònoma. Són, en definitiva, aquells sorolls que ens donen una sensació de plaer, que ens relaxen, una sensació com de formigueig que et comença el clatell i va baixant per tot a l'esquena i ens fa esborronar. Què ho provoca, doncs? Els estímuls visuals poden ser auditius o poden ser tàctils. Mireu, a nivell tàctil potser recordeu aquella escena de la pel·lícula Amélie, en què ella es passeja per un mercat de carrer i va tocant totes les fruites a poc a poc, no? I al final enfonsa la mà en un sac ple de fesols i té una sensació com gairebé orgàsmica. Allí en diuen els petits plaers de la vida. Gairebé sense saber-ho, de sons i sensacions que ens reconforten en tenim tota la vida. Mireu, un record d'infantesa d'això, i que tenim, jo diria que tots, és el cruixir de l'entrepà que ens menjàvem a la platja. Que no és que el pa fos molt, molt del dia, no. És que era un cruixir de sorra. Ta mare ja te'l podia embolicar bé amb 1000 capes de paper d'alumini. Abans no hi havia aquesta consciència mediambiental, eh? També te'l posava dintre de 1000 bosses de plàstic, però semblava un entrepà de la NASA. Era igual. Tot esforç era inútil. Sempre acabava entrant sorra a l'entrepà. Aquell cruixir a les dents es repetia sovint al pati de l'escola. No n'érem conscients de que, a més de sorra, ens estàvem menjant formiguetes, bitxets bola, algun mosquitet despistat, en fi, tota mena d'organismes microscòpics. En els infants diuen que es veu, això és bo, que enforteix les defenses. És allò que en diuen de que el que no mata engreixa. Els bitxets microscòpics, de fet, no ens abandonen mai. Sembla que en tenim els budells plens. I sort d'això, perquè ens protegeixen dels mals tràngols que anem passant al llarg de la vida. Sí, sí, que no és broma. S'ha descobert que existeix una relació entre el cervell i l'estómac. Es veu que tenim neurones a la panxa que reaccionen a qualsevol cosa que passa al cervell. Allò que diem de tota la vida de tenir els nervis a la panxa, doncs ara ja té una explicació científica. Encara que no tota la comunitat mèdica s'ho acabi de creure. Ja sabeu, és que són dolències i malalties que afecten bàsicament a les dones. Xiques i xics, per quan els bitxets de la panxa no puguin suportar tots els mals de cap i els nervis, no patiu. Tingueu sempre a mà una bona xocolata calenta, que ja sabeu el que diuen, la xocolata no fa preguntes, la xocolata simplement ho entén. Per cert, que hem començat a rir-me de sol escoltant aquesta mítica banda de sol britànica, els Hot Chocolate, amb una cançó que es diu You Sexy Thing, de l'any 75, fixeu-vos, de l'any 75, però que va tornar a la vida l'any 97, quan va ser tema principal de la pel·lícula Full Monty. Molt, molt recomanable i molt divertida, una pel·li per repescar aquest estiu. Ai, Enric Rubio, bon dia des de Cardedeu.
1: Molt bon dia, Núria, molt bon dia.
0: Bon
1: dia. Que t'entrepà la sorra.
0: Ah, que sí, jo crec que tothom, no?
1: Estava rient jo sol a l'estudi perquè que cert que és, ens critiquem a vegades les escopinyes que tenen sorra i nosaltres
0: sí.
1: amb l'entrepà a la platja ens mengem mitja cala.
0: Però no saps mai com fa cap la sorra allà, és tremendo.
1: Correcte, correcte, correcte.
0: En fi, avui parlem de coses, la proposta de tema del dia de pregunta és coses menjar, vaja, que no t'emportaries mai a la platja.
1: És que trobem algunes coses força estrafolàries.
0: Sí.
1: Així que sí, hem fet aquest tema i a veure què ens diu la gent, perquè déu-n'hi-do, ja dic que les xarxes comencen a bullir. Així que jo, abans de res, per fer aquesta entradeta, he rebuscat, Núria, sí, una mica per la història, que ja saps que m'agrada, i per veure on van néixer alguns dels formats més coneguts per portar menjar amb nosaltres.
0: Ai, que bé.
1: Mira, l'entrepà és el rei, com bé has dit, i el d'aquest país encara més gràcies al patrimoni del pa en tomàquet. Tot i així, anem a l'arrel dels més internacionals i per això ens haurem de remuntar fins l'any 1762 a Anglaterra, on un individu que es deia John Montagu, però que era anomenat degut al seu títol com a comte de Sandwich, va haver de resoldre un atzucac en el que es trobava degut a la seva afició. I és que era un amant insaciable de les cartes. Així que, per no embrutar-se-les, no embrutar les cartes ni les mans, un bon dia, enmig d'una llarga partida, va demanar als seus criats que li posessin la teca enmig de dues llesques de pa. I així no va haver d'interrompre el joc i va néixer el famós sandwich. Ja ho veus, aquesta és, segurament, Núria, la història més comercial.
0: És una gran aportació, a la cultura gastronòmica del món mundial.
1: Poca broma, que és la més comercial, segurament, tot i que no pas menys certa. Ara bé, si volem mirar fora de l'aristocràcia anglesa, veurem que al mateix segle era molt habitual utilitzar trenxeres, que eren trossos de pa dur que servien com a base per posar-hi guisats. I s'explica, de fet, que un cop acabat es podia consumir el pa ja més estovat o es donava als pobres com a caritat. Ja veus tu que la caritat mai ha estat ben concebuda. Però vaja, i ara sí, Núria, el guanyador històric, sens dubte el trobem en la figura de, no sé si ho diré bé, Hillel l'Ancià, un savi jueu que ja al segle I abans de Crist feia una combinació d'ametlles triturades, fruites i espècies entre pans plans durant la festa de la Pasqua jueva, que per alguns historiadors és, sense cap tipus de dubte, l'antecedent més remot de l'entrepà. Així que, tot i que en comptes... Tot i tenir en compte les solucions històriques que hi ha per portar menjar per ser consumit fora de casa, i sabent que al segle XXI som estrafolaris de mena, repetim que avui us demanem això per vosaltres, quin és el pitjor menjar per dur a la platja?
0: Vinga, a veure què ens diu. Tu ja ho tens pensat, Enric?
1: Ah, sí, jo crec que em quedo amb els peus de porc, perquè m'encanten, em fascinen. Però tu imagina't anar escollint els ossets, la gelatina que ja queden els dits enganxats, imagina la sorra. Sí, sí, ha de ser complexa, eh? Me'ls guardo per casa.
0: Doncs sí, per disfrutar-los tranquil·lament amb el sabó bé a la mà, sí que és veritat. Ah, quina angúnia! Vinga, bons,
1: però clar. Et faig un últim punt.
0: Digues.
1: Sí, a que no saps de quan data el pa amb tomàquet?
0: Ai, no, ni idea. No m'ho inventaria, no ho sé, què?
1: Doncs goita, segons gastrònoms i historiadors, hi trobem una de les primeres referències, tot i que tothom ho vol tirar cap a casa, doncs la primera referència sembla que fa cap al 1884, prou recent. Recordem que va venir d'Amèrica.
0: Clar, hem d'esperar que el tomàquet arribi, no? I tot això, clar. Això ja és una bona referència.
1: Exacte.
0: Molt xulo, Enric. Doncs vinga, anem recollint totes les vostres aportacions a través de l'Insta i a les 10 tornem a connectar amb Cardedeu per sortir de dubtes. Gràcies, Enric.
1: Salut, bon programa.
0: Doncs vinga, feta la pregunta del dia, toca saber quins són els continguts d'aquest programa que avui tanca la setmana.
2: És divendres. Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Sí, Sílvia, gràcies. És la companya, la Sílvia García, que sempre ens posa els indicatius en el programa. Avui me l'he menjat, com si fos un entrepà. Li he fet un entrepà a la Sílvia. Vinga, va, que dèiem que avui és divendres, és l'últim dia de la primera setmana de l'Obert per Vacances. I us hem preparat, com sempre, avui tanquem la presentació dels podcasts que ens acompanyaran aquest estiu. Estrenem un podcast que ens proposa rutes de muntanya. Avui la ruta ens du cap a Siurana, entre el Baix Camp i el Priorat. Un altre podcast que es diu Abans que s'acabi l'estiu i que farem amb diferents ràdios locals. I avui concretament ens donaran consells sobre quines sèries no ens podem perdre aquest estiu. Per altra banda, estrenem també un podcast sobre llengua, sobre el català, en què avui ens picarà la cresta, ens faran posar vermells amb totes aquelles paraules que són préstecs de l'anglès i que utilitzem malament perquè tenim l'equivalent en català. Us direm com us heu de protegir, d'autoprotegir en casos d'emergència a través d'un llibre molt interessant que en parla i coneixerem com s'està vivint, jo diria que a tot Catalunya, com a mínim, la febre del Mundial de Futbol a través dels cromos, els cromos col·leccionables del Mundial, que es veu que està sent tot un èxit, vaja, de col·leccions senceres, d'àlbums que sempre els hi falta, no?, aquell últim cromo per enganxar, sabrem com aconseguir-lo. El fenomen dels cromos del Mundial també avui a l'Obert per Vacances i atenció perquè marxarem de concert, però ho farem des del backline, a través dels companys de so, dels tècnics de so i de llum, que són imprescindibles perquè funcioni la música en directe. Tindrem un apunt d'agenda també de cara al cap de setmana i així anirem passant aquestes dues hores de l'Obert per Vacances. Comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: La primera connexió, com és habitual, l'establim amb Girona FM. Saïd Esbai, bon dia.
1: Bon dia i bona hora, Núria.
0: Ens parles de desdonament. Sembla que has aturat el macrodesdonament, no?, de 18 pisos a Girona.
1: Correcte, enmig de la incertesa també dels veïns a qui s'ha garantit un lloguer social. De fet, el jutjat havia assenyalat el llançament de 7 immobles, atès que la Sareb, propietària dels pisos, va confirmar també a l'Ajuntament de Girona aquest dimecres que els inquilins dels 11 restants tindrien un lloguer social. Però aquests veïns assenyalen que viuen també amb aquesta incertesa, i és que la situació, en aquest cas, no se'ls ha donat ni per escrit això que seria així. En Wilder Palacios viu amb la seva mare en un d'aquests pisos i lamenta haver d'estar amb les maletes preparades per si haguessin de sortir de casa seva. L'escoltem.
2: Ahir ens van trucar des de l'Ajuntament, des de l'oficina d'habitatge, per informar-nos i dir-nos que el 100% no ens donarien. La qüestió és que en aquest moment no tenim cap document ni cap ordre judicial que digui el contrari. Per tant, tenim aquesta incertesa de que, per una banda, una font oficial com és l'Ajuntament ens diu que no, però no tenim cap document que ho testi.
1: De moment, el desnonament dels 7 immobles que estaven previstos per ahir dijous s'ha posposat fins a finals de setembre.
0: S'ha dit el fet que la primera notícia que ens porteu des de Girona no faci referència a la política municipal, vol dir que el tema s'ha calmat?
1: Sembla que s'ha calmat, això sembla, però mentrestant Salelles assumirà totes les competències que tenia Junts al govern de Girona en espera de tancar aquest nou cartipàs que esperen tenir tancat a finals d'aquest mes de juliol.
0: Fem un tom a nivell de notícies per tota Girona, no només Girona capital. Què més trobem, Saïd?
1: Doncs que el parc de bombers de la Vall d'Aro, al Baix Empordà, tanca en plena temporada d'incendis per manca de personal. Els bombers, però, asseguren que el personal està mobilitzat en altres serveis i que la cobertura del territori, en principi, està garantida.
0: Alguna coseta més?
1: Doncs podem explicar també que els agents rurals intensifiquen la vigilància per mar a les Illes Medes, també al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà, i és que troben molts estrangers, sobretot, que no coneixen la normativa, en aquest cas, que surten a navegar, a pescar o fan submarinisme, i que precisament, doncs, per aquest desconeixement de la normativa pot ser que l'estiguin infringint.
0: Són les notícies que ens porten des de Girona FM, Saïd Esbai. Moltíssimes gràcies, una abraçada i bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: La propera connexió és amb Rubí. Saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Actualitzem la informació pel que fa als incendis, concretament a la Sant Quirze de Safaja.
3: Doncs sí, Núria, els bombers van donar per controlat ahir, poc abans de les 7 de la tarda, el foc de Sant Quirze de Safaja, al Moianès. Recordem que l'incendi crema des de les 3 de la tarda del dimecres. Les flames van obligar a confinar cases com la de Pla de la Casanova, l'Hostal Rural Mas Blanc i la Rovireta i el CRAE Puigdolena. Ja es pot accedir lliurement a aquests espais, excepte l'últim, ja que allà hi ha un punt d'emplaçament dels vehicles i els efectius dels bombers necessiten la zona lliure per maniobrar amb seguretat. Segons l'últim balanç ofert pels agents rurals, les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, 37 de les quals dins l'espai Pein dels Cingles de Bertí. La meitat de les hectàrees calcinades són d'un únic veí, en Jaume Ferrer, que assegura que quan et trobes en una situació així no s'hi pot fer res. Ell mateix va ajudar a apagar-lo des del primer moment.
4: Que hi havia l'incendi, que havia revifat, i no és que hagués revifat, sinó que un altre va en

0: Hamas dins del perímetre marcat per controlar-lo.
1: I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha pronunciat respecte a la llei d'amnistia.
0: Doncs sí, Núria, va dictaminar ahir que la llei d'amnistia no és contrària al dret de la Unió i no afecta ni els interessos financers de la Unió Europea ni la lluita contra el terrorisme. En dues sentències fetes públiques ahir mateix per la Gran Sala, els magistrats europeus diuen que l'amnistia no vulnera el dret europeu i facilita la reconciliació. D'aquesta manera han donat resposta a les qüestions prejudicials presentades pel Tribunal de Comptes en el cas d'una trentena d'exalts càrrecs del govern com Artur Mas, Carles Puigdemont o Oriol Junqueras per les despeses d'exteriors i de l'1 d'octubre. També ha respost a les prejudicials de l'Audiència Nacional sobre l'operació Judas contra una dotzena de CDRs.
1: I encara més notícies que ens duen a tot el territori de Barcelona. Mireu a l'Hospitalet, persecució policial amb trets.
0: Sí, ahir a la tarda un mosso d'esquadra va aturar a trets un cotxe a Hospitalet de Llobregat, com bé deies, Núria, després que el conductor intentés embestir una patrulla per fugir. Els fets van tenir lloc cap a les 4 de la tarda, aproximadament a l'avinguda Torrent Gornal, i després d'una persecució el cotxe policial va aconseguir barrar el pas del vehicle i els agents doncs, van baixar per detenir l'individu. Quan s'hi adreçaven, el conductor va accelerar cap a ells, que eren l'únic espai per on es podien escapar. Els agents van haver de saltar per esquivar el cotxe i un dels policies va disparar contra ell per aturar-lo, aconseguint el seu objectiu, i en aquesta acció, com han afirmat els Mossos, no hi va haver ferits.
1: Hospitals de Terrassa i Sabadell s'alienen contra el càncer.
0: Doncs sí, Núria, el Servei Català de Salut, a Mutua Terrassa, Hospital Universitari de Terrassa, el Parc Taulí de Sabadell i la Fundació Altaia, a Manresa, han signat un conveni per desenvolupar un Comprehensive Cancer Center. És un projecte que donarà servei a poblacions del Vallès Occidental, Bagés, Berguedà, Solsonès, Moianès i la Cerdanya per reforçar l'atenció oncològica integral, coordinada i centrada en el pacient. Els Comprehensive Cancer Center són una xarxa homologada per la Unió Europea que el que busca principalment és que el 90% dels pacients oncològics tinguin un d'aquests centres d'atenció integral a l'abast abans del 2030.
1: I abans de tancar amb la Paula, va un apunt cultural al Festival Altaveu.
0: Sí, doncs mira, perdoneu, la 37a edició del Festival Altaveu de Sant Boi de Llobregat, que se celebra de l'11 al 14 de setembre, tindrà com a caps de cartell los Sirex, Dan Peralbo i el Comboi, formacions premiades els últims anys pel mateix certamen. L'organització ja va desgranar ahir al vespre tota la programació i és una edició que posa el focus en el contrast generacional amb artistes ja consagrats i propostes emergents. La cita també reunirà els granadins 091, la gaditana La Perra Blanco i el sevillà Senyor Chinarro.
1: Molt bé. Paula Iglesias, des de Rubí, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
0: Fins aviat. Bon cap de setmana.
1: Vinga, va, cap a Terres Lleidatanes. Des de 1 a 1 saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Parlem del plat de la Diputació de Lleida, que criden a la revisió del plàter.
2: Sí, i és un tema que porta cua des de fa dies. L'ens supramunicipal va aprovar ahir amb els vots a favor de totes les formacions demanar a la Generalitat un diàleg real per tal de desplegar aquest pla per la implantació de les energies renovables a Catalunya, però fer-ho amb la participació dels municipis, de les comarques i dels agents socials i econòmics del territori. La moció va ser presentada per la diputada de Junts Impulsem, Elisabet Colella, que ara escoltarem, que va reclamar més implicació dels ajuntaments després de la mobilització conjunta dels consistoris del Solsonès, també amb altres accions que es preparen en comarques com la Noguera, com el Pallars Jussà i la Segarra d'oposició al Plàter.
3: Els ajuntaments són l'administració més propera als ciutadans. Són els que coneixen millor el seu territori, les seves necessitats, les seves potencialitats i també els seus límits. I precisament per això han de poder participar de manera efectiva en les decisions que condicionaran el seu futur.
2: La resta de grups, tots, com els dèiem, van secundar aquesta proposta de forma unànime. També deixeu-me dir-vos que el ple va aprovar un pla pilot dotat amb més de 4 milions d'euros pels anys 26 i 27 perquè els ajuntaments de més de 4.500 habitants, els consells comarcals i el Consell General d'Aran puguin incorporar tècnics en salut pública en àrees, d'altra banda, com la protecció, promoció i prevenció de la salut, el control dels establiments alimentaris i les inspeccions sanitàries. En aquest cas es tracta d'un pla pioner arreu de Catalunya.
1: I a Lleida mateix, l'ordenança de civisme que ha de regular l'ús del burca queda ajornada per al setembre.
2: Efectivament, l'equip de govern ha pres la decisió, atès l'elevat nombre d'esmenes presentades pels grups municipals, d'enrederir aquesta decisió fins al mes de setembre. Inicialment el text s'havia de portar al ple del juny, després que s'ajornés al de juliol per qüestions burocràtiques, i ara l'equip de govern del PSC ha decidit tornar-ne a posposar la tramitació pel gran nombre d'esmenes, com els dèiem, que han estat presentades pels grups municipals. També un breu apunt sobre la ciutat de Lleida, que ha rebut a Brussel·les el diploma que l'acredita com a ciutat candidata a capital europea del voluntariat per l'any 2028.

0: Veredicte final per als candidats se sabrà el mes de desembre.
1: I ho dèiem fa uns dies del Prèssic, però ara comença també, li passa el mateix a la pera llimonera, avança en la collita, no per les calors.
0: I en aquest cas afavorida per la calor, perquè les elevades temperatures, en aquest cas sí que han avançat la campanya entre 5 i 8 dies, però en zones com l'Horta de Lleida, els fruits d'aquesta varietat s'han vist beneficiats per les elevades temperatures, al contrari d'altres cultius, que han patit les conseqüències de la calor. En aquest sentit, Pere Roquer, president d'Assaja Lleida, explicava com han respost les diferents varietats a aquestes condicions meteorològiques.
2: El que és la pera d'estiu, Arcolini, Llimonera i Blanquilles, li afavoreix el que és en quantitat i en tamany, i hi ha una segona part, que és la pera de conservació, com pugui ser la Vera Conference, Pera Williams, Bartlett, etc., que aquestes onades de calor el que fa és retraure el que és la producció, en el sentit de que, s'ha vist aquestes setmanes, per exemple, en Pera Conference estan cremant moltes fulles, en canvi, amb les fruites, en el que és la pera d'estiu, no passa.
0: Roque ha informat que han hagut d'adaptar l'horari de treball per evitar els cops de calor i ha advertit que si aquesta tendència continua, els obligarà a instal·lar il·luminació a les finques als propers anys per poder treballar a les primeres hores del dia.
1: Moltíssimes gràcies des de Lleida, 1 a 1. Quim Gassó, una abraçada i bon cap de setmana.
0: A vosaltres, bon cap de setmana.
1: I ara sí, sempre tanquem la ronda a casa de Tarragona i aquí saludem la Marina Pérez Gort. Marina, bon dia.
3: Bon dia.
1: Sembla que està funcionant la campanya de prevenció perquè els banyistes no saltin des de les roques.
3: Sí, no sé si funciona això, que la gent ha anat agafant més consciència. De fet, no sé si ho recordes, Núria, el 19 de juny, malauradament, hi va haver 3 morts aquí a la platja de la Rabassada de Tarragona i tot just aquella setmana havia començat oficialment la temporada de bany. Ara ja ha passat un mes i per ara està sent una campanya complexa. I és que des del 15 de juny, 11 persones, que no és poc, han mort a les platges catalanes. 9 de les víctimes s'han registrat aquí a la Costa Daurada, una a la Costa Central i una a la Costa Brava. L'any passat, en el mateix període, també hi va haver 11 víctimes mortals, però només una al litoral tarragoní. Eduard Cerrada, coordinador de platges de Creu Roja de Tarragona, ha explicat que la mort dels 3 menors no ha fet canviar la manera de treballar dels socorristes, que fa molta prevenció i informen als usuaris especialment quan es banyen en llocs que no toca o de manera imprudent. Diu que han detectat un descens però que no abaixen la guàrdia.
4: Potser sí que ha anat més a la baixa el fenomen dels usuaris que salten de zona de roques o es banyen en zones perilloses, però bueno, al final els socorristes segueixen fent la prevenció en aquelles zones, informar a tots els usuaris que estan situats o banyant-se en zones de roques i continuant amb aquestes tasques d'informació, informant que està prohibit accedir a l'aigua per zona de roques i saltar. Els socorristes segueixen treballant en aquestes tasques.
3: Durant el primer mes de campanya de bany, la Costa Daurada és la zona que ha concentrat més banderes vermelles i grogues, que hi ha hagut més mala mar, en definitiva.
1: I més enllà de les platges, hem de continuar parlant d'incendis a Aiguamúrcia, cinquè?
3: Sí, cinquè incendi en una setmana, aproximadament una setmana i mitja. Els bombers el van donar per estabilitzat ahir a la tarda. Es va declarar un altre cop al terme municipal d'Aiguamúrcia i el cinquè des de diumenge, concretament, en aquesta zona. Es va rebre un avís d'una nova columna de fum a les 2 del migdia al camp gran de la Quadra i les flames es van dirigir cap a l'àrea de l'ermita de Santa Eugènia. Inicialment es van activar 30 dotacions, de les quals 10 mitjans aeris, però al voltant de les 4 de la tarda ja es van poder retirar algunes unitats aèries. Un cop estabilitzat, es va mantenir el dispositiu a 27 dotacions terrestres i 5 aèries. Els agents rurals apunten que la superfície afectada pel foc és d'una hectàrea i mitja, segons dades provisionals. El cinquè incendi, originat en aquestes contrades des de diumenge, i s'investiguen perquè tot apunta que podrien haver estat provocats tots.
1: Marina Pérez Gort, moltíssimes gràcies. També bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana.
5: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
1: En els darrers anys hem viscut un augment de les emergències i les catàstrofes naturals, especialment a l'estiu pel que fa a incendis forestals, però també inundacions, episodis meteorològics extrems. Aquestes situacions han posat de manifest la importància de que la ciutadania coneguem com actuar abans, durant i després d'una emergència. I en aquest context ens arriba un llibre, Autoprotecció en emergències i catàstrofes, del Francisco Túnez Lorente. Es tracta d'una guia pràctica pensada perquè qualsevol persona, encara que no tingui coneixements previs, pugui preparar-se per afrontar situacions de risc amb més seguretat i autonomia.
6: Ja, efectivament. L'obra explica de manera clara i accessible com elaborar un pla familiar d'emergència, preparar una motxilla d'emergència, saber quan cal confinar-se o evacuar i com actuar, per exemple, davant de diferents tipus de catàstrofes, com ara incendis forestals, inundacions, terratrèmols. Avui tenim a Paco Túnez. Ell, a part d'escriure aquest llibre, és coordinador d'emergències de Creu Roja i ha estat ara recentment coordinant aquests incendis a Aiguamúrcia. Paco, benvingut. Gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia.
7: Hola, bon dia, gràcies.
1: Tere, abans d'entrar en matèria, deixa'm que presenti com cal. Abans m'he quedat com a tallada. Tere Giné, que des de la Plana Ràdio ens aporta aquesta entrevista.
6: Molt bé, gràcies, nosaltres ja anem a saco paco, Núria. Moltes gràcies a tu. Mira, i abans d'entrar en matèria de parlar d'aquest llibre, si et sembla, Paco, ara mateix mos comentaves que has estat com a coordinador d'emergències de Creu Roja a Aiguamúrcia. Què fa un coordinador d'emergències en aquest tipus de successos?
7: Bé, el que fa és coordinar tot el dispositiu de Creu Roja a l'emergència i que aquest dispositiu es pugui coordinar amb altres cossos operatius com ja sigui Bombers, la Direcció General de Protecció Civil, ADFs, SEM i tots els dispositius que estan allí, però també la gestió, muntatge i gestió d'albergs provisional per les persones que han fugit de casa seva.
6: Uh-huh. Mira, avui volem parlar d'aquest llibre, Autoprotecció en emergències i catàstrofes, i el primer que ens agradaria conèixer és, no sé si va haver alguna experiència concreta que et fes veure aquesta necessitat. Què és el que et va motivar a escriure aquest llibre?
7: Sí, va ser quan vas tornar del volcà de la Palma, perquè per mi treballar una emergència a un volcà en actiu era impensable. I al tornar, la meva família, vist que tenia experiència en emergències internes i internacionals, me van dir, i Paco, per què no fas algun llibre, algun bàsic, perquè la gent es pugui preparar per una emergència? I llavors vaig escriure aquest llibre al juny del 24.
6: Uh-huh. Este estiu els incendis forestals són una preocupació constant. Creus que la població estem prou preparats per afrontar-los?
7: Per resumir, jo diria que no, i realment no és una crítica, és una realitat que s'ha de modificar. De fet, a les sessions informatives que imparteixo, les persones que assisteixen, quan faig aquesta pregunta, diuen que no estan preparades per fer front als incendis forestals.
6: Uh-huh. De fet, quin és l'error més freqüent que comet la gent quan hi ha un incendi forestal a prop de casa, a prop casa seva?
7: Bé, ja ho tenim a prop. En cap cas, mai hem de fer una evacuació. Sempre s'hem de confinar. Nosaltres, i si tenim mascotes, també les mascotes. Tot i que el nostre instint de supervivència ens diu de fugir, de sortir, de córrer, ens hem de confinar perquè és el lloc més segur davant un incendi que ja tenim a prop. Sí que hi ha nervis i la idea és sortir, però hem d'estar conscienciats de que el lloc més segur és casa nostra, dins de casa, tancar-ho tot, llevar les cortines, tancar qualsevol escletxa per on pugui entrar a fum.
6: Uh-huh. Precisament amb això que explicaves, m'agradaria que em comentessis una mica aquestes mesures bàsiques que tu recomanaries a qualsevol família per preparar-se abans que arribi aquesta temporada d'incendis. Hi ha una preparació envers això, Paco?
7: Això sempre. Jo ho englobaria tot en una única mesura, que és l'autoprotecció. Això què vol dir? Que ens hem d'autoprotegir abans que vingui els serveis d'emergència, perquè hi ha un temps en què no vindrà ningú, això ja ho hem vist. Per tant, aquest moment, que és el de major perill, és quan nosaltres ens hem d'autoprotegir. I tot comença per lo que seria una conducta proactiva. Què vol dir? Preparar-nos abans d'un incendi, abans d'una inundació, el que sigui. Clar, aquesta conducta el que implica és informar-nos del perill que tenim. què fer quan se manifesta aquest perill i després quan s'acaba, què hem de fer també. Però què és el més habitual? Tenim una conducta reactiva. Què vol dir? Passa alguna cosa i sortim, fugim. Clar, i sense una previsió prèvia, moltes vegades són nosaltres els que ens fiquem dins del perill. Clar, tot això implica un canvi de mentalitat a la població.
6: Clar, dius lo de preparar-nos, però quan són aquests fenòmens que arriben, a lo millor quan no t'ho esperes, no? Vull dir que de vegades és difícil preparar-te quan no t'esperes un succés d'aquestes característiques. Evidentment, amb el tema dels terratrèmols, pues és inesperat, i amb el tema dels incendis, moltes vegades també, no?
7: Sí, sempre... No sabem què pot passar, però clar, abans hem d'informar-nos on el nostre ajuntament de quins són els perills del nostre municipi i sobre aquest perill fer una preparació. Aquesta preparació el que farà és que en cas de que passi, si no passa millor, però en cas de que passi, tenir una reacció, una resposta més adequada.
6: Uh-huh. Al llibre parles de la motxilla d'emergència, no? Quins objectes consideres imprescindibles i per què?
7: Bé, hi ha uns bàsics. El primer de tot és aigua. Necessitem hidratar-nos. Aigua i energia. I l'energia la dona l'alimentació. Després, el següent, què seria el que estem fent aquí? La ràdio. Informar-nos a través d'una ràdio. La comunicació és bàsica. La ràdio ens dirà què està passant i què hem de fer. També necessitem què fer davant d'un accident, per tant, una farmaciola, però també la medicació que pot tenir cada persona. Qui té una malaltia necessita medicació. La documentació, com el DNI, higiene personal, l'espai de dent, el dentífric, la higiene íntima femenina i algunes ferramentes bàsiques, com una navalla multiús. I després hi ha articles especials, depèn de les persones, com bolquers, menjar per mascotes, etc. Això seria un bàsic.
6: Uh-huh. Mira, jo ara em ve al cap, i segurament que molta de la gent que mos està escoltant ho està pensant, no? Ara quan hem vist el terratrèmol que recentment ha afectat a Veneçuela, es parla d'aquesta resistència, sobretot amb el tema de les 72 hores, no? Per què 72 hores?
7: Bé, 72 hores, que són els 3 dies, que sempre se parla també de la motxilla de 72 hores, és el que una persona pot resistir sense líquid, sense aigua. Per tant, a partir de les 72 hores, qualsevol persona ja comença a tenir una situació de molt de perill per la seva salut. Per què? Perquè necessita aquesta hidratació.
6: Clar.
7: És l'aigua, bàsicament.
6: Perquè sense menjar podem estar, però sense aigua no?
7: Sense menjar podem estar, sempre que no hi hagi alguna malaltia de base, etcètera, etcètera, podem estar una setmana, no passa res. Però sense aigua, només 3 dies.
6: Estem parlant dels incendis. Quan és més segur confinar-se a casa i quan cal evacuar? I sobretot, com podem saber quina és la millor opció? De fet, ja mos ho deixes entreveure, no? Estar molt alerta a tota la informació que se'ns va donant.
7: Bé, quan tenim un incendi a prop, com ja he dit abans, sempre confinament, sempre. Només farem evacuació quan ho indiqui el servei d'emergències. Per què? Perquè el servei d'emergències tenen una visió més genèrica de tota la situació i saben com està sent el comportament de l'incendi, la seva magnitud, el canvi de temps, si se modifica qualsevol cosa de l'incendi. Qualsevol evacuació implica tenir controlat la via d'evacuació que sigui segura, el temps d'evacuació, com fer l'evacuació, ja sigui a peu, en cotxe, en bus, com gestionar qualsevol incidència durant l'evacuació. Per tant, això, qui té aquesta informació? Els serveis d'emergència. Nosaltres, com a primera norma, seria confinament.
6: De fet, també m'agradaria parlar sobre el tema de les xarxes socials, perquè poden ajudar durant l'emergència, però també segurament poden generar desinformació. Com ens hem d'informar?
7: Aquesta la resposta és senzilla. Sempre s'han d'informar a les xarxes oficials. Sempre les oficials.
6: Uh-huh.
7: Mai farem cas de que digui el veí, etc, etc. Sempre una informació fiable, que és la que ens ajudarà a fer front a la situació.
6: Mira, com a tècnic d'emergències, com a coordinador d'emergències, no sé si en zones, per exemple, properes als boscos, si els veïns poden fer alguna cosa durant l'any per reduir el risc que un incendi afecti a casa seva, es pot actuar d'alguna manera?
7: Sí, és clar que sí. I anem a la conducta proactiva. ens hem d'informar quin és el risc que tenim. Si tens una casa en un bosc, has d'informar-te quin és el risc, com adequar els arbres, la vegetació, distància entre arbres. Tot això, la informació ens la donarà els agents rurals. Hem de fer un pla d'emergència familiar. Quan hi ha un incendi, què hem de fer la família? Però si vivim a una zona que és comunitària, després hem de fer un pla d'emergència comunitària i hem de plantejar més d'una via d'evacuació. I clar, no només això, sinó que les vies d'evacuació han de mantenir-se netes. I no estaria de més també fer algun simulacre. I no oblidem que hem de deixar espai suficient perquè pugui passar un camió de bombers. Uh-huh.
6: Mira, al llibre dediques també un espai a les persones més vulnerables i sobretot a les mascotes també, que de vegades, depèn de com, també són una mica les oblidades, no? Bueno, suposo que pels propietaris no tant. Quins consells destacaries per protegir o per protegir-los, en aquest cas, durant un incendi?
7: Bé, les persones vulnerables, la gent gran, persones amb discapacitat o infants, són les més desprotegides, tenen dificultat de mobilitat, hi ha persones que viuen soles i no tenen cap ajuda, i altres persones que no entenen què està passant o tenen alguna malaltia que empitjora. Veure, aquestes persones haurien de tenir una motxilla d'emergència, la bàsica, però afegint medicació personal, eines per fer petites reparacions, per exemple, si vas en cadira de rodes, com reparar la cadira de rodes, piles per aparells d'ajuda o qualsevol altra cosa que puguin necessitar, ja sigui un bastó de recanvi. I aquestes persones haurien de crear un cercle familiar o d'amistat per, en cas de que hi hagi una emergència, els pugui ajudar. Clar, tot això no s'improvisa, es prepara abans i millor si es fa alguna simulació. I pel que fa a les mascotes, han de tenir la seva pròpia motxilla, sempre, també. Han d'estar identificades, les vacunes al corrent, aigua, menjar, arnès, transportir, tot el que necessita una mascota. Una mascota forma part de la família. I una cosa que no se té en compte és que són un refugi emocional de les persones. Són molt importants. I també és important tenir una foto de la mascota. Per què? Perquè moltes mascotes són molt semblants i en cas de que s'hagi de buscar, la foto ens facilitarà que poguessin trobar aquesta mascota en concret.
6: Tota l'estona estàs parlant de prevenció, de fer proves prèvies, no? De fet, amb el canvi climàtic, els incendis forestals són cada vegada més intensos i difícils de controlar. I a tot això s'hi afegeix, per exemple, els que puguen estar provocats, no? Com creus que això hauria de canviar la manera de com ens preparem?
7: Bé, el canvi climàtic és un problema. De fet, m'atreviria a dir que el canvi climàtic ja està superat i ara el que estem és en un empitjorament climàtic. Però, clar, tot no és el canvi climàtic. Una superfície boscosa continuada sense espais de conreu o tallafocs artificials és un greu risc per la propagació de qualsevol incendi. Tot i el canvi climàtic, una adequada i bona preparació pot fer que les conseqüències siguin menors. Actualment ja ho sabem, que hi ha un abandonament del camp i una fugida cap a les ciutats. El que fa és que augmenta la superfície boscosa i també l'abandonament. Crec que hauríem de començar per fer una correcta gestió del bosc i les zones agrícoles. Cal tornar a l'agricultura i, clar, això necessita un projecte polític. Aquí l'acció de l'administració és bàsica, que hauria de promoure i facilitar aquest repoblament rural i l'agricultura. No podem oblidar tampoc el pastor, conec un, que té problemes administratius i físics per moure el seu ramat, que neteja el bosc. Però és que aquesta persona també és una persona que vigila la salut del bosc. No. Hem de canviar la mentalitat i potser invertir més en prevenció i potser no tant en més mitjans d'extinció. Sí que han de tenir els adequats, tot el que necessiten, però la prevenció és bàsica. El problema és que la prevenció socialment no és tan visible.
6: Ja. Benúria, estem arribant a la fi de l'entrevista. No sé si per acabar, Paco, hi ha algun consell únic que podries donar a les persones que viuen amb risc d'incendi forestal. Si n'haguessis de donar un, quin seria?
7: El que ja he dit. conducta proactiva, preparar-se abans a on, a l'Ajuntament. És l'administració més propera, has de preguntar quin és el pla d'emergència que tinc, què he de fer quan hi ha l'emergència, què he de fer durant l'emergència a nivell personal i quan acaba l'emergència què he de fer.
6: Molt bé. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Paco Túnez.
7: Moltes gràcies.
8: Molt interessant, Tere Giné, des de la Plana Ràdio. Moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
6: Bon cap de setmana, Núria.
5: Obert per vacances.
8: I nosaltres seguim endavant, ara sí, per presentar un nou podcast que ens porten des de la nova ràdio de Reus. Allà el David Fernández, en conversa amb l'Agnès Toda, filòloga, rebrà uns, quan, no sé quantes estirades d'orelles, que de fet ens mereixem tots, perquè la cosa va de llengua i del mal ús de la llengua.
0: Agnès, escolta, ja està fet, ja he trobat l'apartament al final.
9: Ah, sí? Veus que bé, eh?
0: Sí, i la veritat és que fa molt bona pinta. T'he enviat un mail amb el link. Mira tu si pots des de la tablet, perquè així veuràs millor les fotos. I si et demana un password, ja ho saps, és el de sempre.
9: Escolta'm, David, una pregunta. Quantes paraules en anglès creus que acabes de colar en un moment de no res? Exactament 4.
0: Què dius ara?
9: Sí, home, sí, fixa't-hi. Mail, link, tablet i password. Apa, que t'hi has lluït.
0: Doncs no me n'havia donat.
9: El problema és aquest, precisament, que les diem tan sovint que ja formen part de la nostra conversa quotidiana i són incorrectes. Hauria de ser correu, enllaç, tauleta i contrasenya.
0: Doncs saps què? Que si ara hagués de repetir la frase, crec que em sortiria precisament així.
9: Veus? Només és qüestió de fixar-s'hi. Que la llengua és rica i tenim paraules catalanes o catalanitzades per tots.
0: Ara no sé què he fet. M'he apuntat al torneig de vòlei. O això crec, vaja.
9: Com que ho creus, David?
0: Sí, perquè primer m'he hagut de loguejar, després m'ha arribat una newsletter i ara no sé si m'he apuntat al curs de vòlei o a un concurs de paelles.
9: Home, el primer que has fet per començar és iniciar sessió i el que t'ha arribat és un butlletí. Sí, és veritat que s'utilitza poc aquest terme en segons quins àmbits, però és una paraula molt viva en d'altres. Les escoles, els ajuntaments i les biblioteques fa anys que n'envien.
0: Ah, clar, tens raó, ara que hi caic, un butlletí.
9: L'únic que ha canviat és que abans el trobaves a la bústia i ara al mòbil.
0: Mira, veus? M'agrada com m'expliques les coses així.
9: Com?
0: Doncs és que no sembla que m'estiguis corregint.
9: Home, és que no és pas la idea. Les paraules no són exàmens, són eines.
0: Doncs mira, si són eines, avui n'he afegit dues més a la caixa d'eines.

0: Agnès, espera, espera, no entris encara a l'aigua. Fem-nos un selfie abans. És que amb aquesta llum, no veus la llum que fa, quedarem espectaculars.
1: Ara sí que és una emergència, això. Tothom en diu selfie, però la proposta correcta és autofoto.
0: Autofoto? Vinga, va, això no ho havia sentit mai.
1: Justament per això val la pena descobrir la paraula autofoto. Escolta'm, i què n'has de fer d'aquesta autofoto?
0: Bé, m'apunto, m'apunto, autofoto. Doncs després vull fer un reel i el penjaré a Instagram.
1: Un reel? Res de reels ni punyetes. Això ha de ser un minivídeo, en tot cas, David. No totes les paraules que venen de fora s'han de traduir, perquè algunes acaben fent-se un lloc a la llengua tal com arriben, però aquesta sí.
0: Mira, veus? Cada dia aprenem alguna cosa nova, com qui no vol la cosa.
1: Clar que sí, perquè una llengua és viva, no és un museu. És una casa on de vegades entren convidats, en tot cas.
0: Doncs que entrin, però mentre no ens canvien els mobles...
1: Exacte. Si entren amb educació, no passa res.
0: Doncs sort de l'app que em vaig instal·lar, perquè em fa una backup de totes les fotos. Pensa que l'any passat vaig perdre mig estiu.
1: Aquí sí, David, que et faré una proposta, però només una.
0: I crec que ja la sé.
1: Sí, avui és fàcil. Una app, si vols, a dir que també se'n pot dir aplicació, que et fa una còpia de seguretat.
0: Ah, doncs mira, còpia de seguretat m'agrada molt.
1: I saps per què? Perquè només de sentir-ho ja entens què fa, no cal que ningú t'ho expliqui.
0: És veritat, hi ha paraules com aquesta que ja venen amb les instruccions posades, com aquell qui diu.
1: I aquestes acostumen a durar molts anys.
0: Doncs mira, avui me'n vaig content.
1: Per què? Per les vacances?
0: També, però sobretot perquè m'hi ha donat d'una cosa, que moltes paraules catalanes no és que les hagués perdut, només és que les tenia una mica adormides, oblidades.
1: Doncs mira, aquest estiu, desperta-les.
0: Tracte fet. I ara sí, escolta, anem a fer un gelat?
2: Se'l mereixen el gelat, El David Fernández i l'Agnès Toda. L'Agnès tindrà feina, o fenya, que diem aquí a Tarragona, per adreçar-nos la manera com parlem. Així que fem una miqueta més consciència del català que parlem i la manera com ho fem. Un espai de llengua que segurament anomenarem el català dormit, que comença tot just avui i que tindrem amb aquestes píndoles de recomanacions lingüístiques cada divendres a l'Obert per Vacances. Seguim amb més temes.
3: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: Aquest estiu, amb l'inici de la Copa Mundial de la FIFA, el Mundial de Futbol, molts aficionats han recuperat una de les tradicions més futboleres i més d'aquelles de revival que tenim. L'àlbum de cromos de les estrelles del Mundial. Qui no ha fet mai una col·lecció d'àlbum de cromos de futbol? Amb la diferència, però, que aquest any la febre per la col·lecció ha arrasat completament els nivells de venda. Ara que estem a les portes de la gran final, això serà per aquells despistats, diumenge a les 9 del vespre, s'enfrontaran a Espanya i Argentina la gran final. Anem fins a Rubí amb els companys de Ràdio Rubí. Es troben en un dels establiments de la ciutat que ha viscut en primera persona aquesta bogeria pels cromos del Mundial. Paula Iglesias, bon dia.
4: Molt bon dia,
2: Núria. T'has fet la col·lecció tu o no? T'has fet l'àlbum?
4: Jo encara no, però sí que he vist els cromos i he vist l'àlbum i la veritat és que és una barbaritat el que està passant amb tot
2: sí?
4: això.
2: Més que altres anys, sí, Més que altres...
4: Més molt que més que altres anys. A més, mira, estem aquí amb en Xavi Rabadán, que treballa a la llibreria Racó de Rubí, que ara ens explicarà una miqueta tot plegat com ha anat aquesta bogeria. I el que ha passat és que l'editorial Panini, que és qui ven els cromos normalment, el que ha fet és esgotar completament tots els estocs de cromos des de fa ja unes setmanes, i això ha passat a aquest establiment, però també a altres establiments d'altres municipis. Presento en Xavi Rabadán. Molt bon dia, Xavi.
5: Bon dia.
4: Escolta, explica'm una miqueta... Què ha passat amb tota aquesta bogeria dels cromos i com ho heu viscut aquí, al Racó del Llibre?
5: Bé, això ha sigut una febre d'aquest any que no s'havia vist en cap dels altres mundials. Jo hi vaig ser a l'anterior, al de Qatar, i no hi va haver tanta febre, no hi va haver tant de furor.
4: Heu estat molts dies sense estoc de cromos i d'àlbums?
5: Vam estar des de mitjans de maig fins a principis, la segona setmana de juny, sense estoc, sí. I parlàvem amb la representant i ens deia que no n'hi havia, és que no en tenien ells.
4: L'altre dia parlàvem amb l'Enric Pallarès, que és el propietari d'aquí de la llibreria El Racó del Llibre, de Rubí, i em deia que fins i tot vau haver de col·locar un cartell a la porta dient, escolteu, senyors i senyores, ja no en queda més.
5: Sí, vam haver bueno, ho explicàvem cada tarda, igual ho dèiem, no ho sé, 50 cops, no tenim l'àlbum, no tenim cromos.
4: I heu hagut també de limitar, per exemple, el número de venda de cromos o de paquets, perquè no sé si arribaven les persones escolta, dona'm 10 paquets seguits.
5: Sí, sí, bé, i a vegades et demanaven caixes senceres, que clar, nosaltres vam haver de limitar-ho a 10 per persona, perquè si no, clar, hi havia gent que deia, doncs dona'm la caixa sencera.
4: Vosaltres des d'aquí, des de la llibreria, heu volgut una mica potenciar l'intercanvi de cromos i per això, bueno, més que res per assegurar que la gent pugui completar l'àlbum, no? Que és com un somni per a aquestes persones. Explica'm una miqueta en què consisteixen aquestes trobades.
5: Doncs bé, aquí ens trobem els diumenges a partir de les 11 i és una mena de fer... La idea era fer un mini Sant Antoni que hi ha a Barcelona, doncs, dels Vallesos, perquè la gent no s'hagi de desplaçar allà.
4: I en aquestes trobades, a part d'aquests canvis dels cromos del Mundial, feu algun altre intercanvi o és la primera vegada que ho feu?
5: Sí, no, durant la resta d'any també fem altres col·leccions. Fem Adrenaline, que és la dels nens més típics al gener, i després col·leccions que també surten al setembre quan retorna el curs, doncs també n'hi ha.
4: Per si alguna persona rubinenca ens està escoltant ara mateix o d'altres municipis del voltant, recorda'ns una miqueta a quina hora feu aquestes trobades i quin dia de la setmana.
5: Són, els intercanvis són diumenges a partir de les 11 i normalment fins que acabem de tancar la botiga.
4: I en aquests intercanvis, bueno, haig de dir, Núria, si ens estàs escoltant ara mateix, que crec que sí, que sí, en aquesta edició de l'àlbum també s'han inclòs 20 figures addicionals dels jugadors més populars, que, evidentment, amb la final que tenim el diumenge entre Argentina i Espanya, doncs et pots imaginar que serà Lamine Yamal i Messi, Leo Messi, Xavi... Sí, sí, és així, eh? Vull dir, van bojos per aquests cromos. El cromo més desitjat és el Messi d'or, i n'heu trobat algun en aquests intercanvis, Xavi?
5: Nosaltres, personalment, no. Sé que algun client sí que ens ha vingut a dir que n'havia trobat algun, que n'hi havia sortit algun d'aquests d'especials, sí.
4: Però en aquests intercanvis no n'heu trobat cap així que diguis, ostres, no. Aquest és el més codiciat.
5: No. Bueno, sí que hi ha el típic de Messi, Cristiano, Haaland, aquests que durant el Mundial han sigut més buscats, que sí que aquí veies que la gent era més reticent a canviar-lo només per altres d'aquest rang, diguéssim.
4: Nosaltres des de la redacció t'has dit, Xavi, que aquest matí hem fet una mica de recerca per les plataformes de compravenda com Wallapop. I t'has de dir que el cromo Messi d'or, o sigui, arriba a costar entre 150 i 250 euros. És una barbaritat, no?
5: Sí, és molt car, és molt car.
4: Coneixes...
5: Hi ha gent que fa negoci amb això i mira...
4: Ja, parlant de negoci, abans ho comentàvem, abans d'entrar en directe, que vosaltres sou un establiment oficial per la venda de cromos de Panini, però que n'hi ha d'altres establiments que no ho són tant. Hi ha una mica de màfia aquí al darrere?
5: Bé, clar, de tu a de Panini t'arriba el producte amb un preu establert i tu com a establiment pots decidir vendre el més car. I quan hi havia més demanda hi havia gent que pujava el preu.
4: I pot passar, potser, que hi hagi algú que el compri fora d'aquests establiments i que es trobi que són cromos doncs que no són oficials?
5: Clar, comprar fora d'establiments que tenim allò, la distribuïdora oficial de Panini, et pots trobar amb que hi hagi alguna cosa que no sigui original, que productes de pàgines d'internet que t'arriben i no són els àlbums bons... Això pot passar.
4: Com una persona pot diferenciar una mica... Escolta, estic al davant d'un cromo que sí que és oficial o d'un altre que això aquí no enganxa.
5: Clar, normalment t'has d'assegurar que la caixa dugui el precinte de Panini, que sigui un establiment això que té distribució directament, diversos graus de veracitat, diguéssim, al producte.
4: Em sembla que, si no vaig mal entesa, Xavi, que aquesta col·lecció de cromos del Mundial, n'hi ha uns que són stickers, però després n'hi ha uns altres que van com, no?, com amb un... que es fiquen a dins d'uns plastiquets, o suposo...
5: Exacte,
4: que per
5: sí.
4: Conservar també... Quina diferència hi ha entre aquests dos àlbums?
5: Bé, un és els stickers, que són els d'enganxar de tota la vida, que nosaltres diem d'aquests que s'enganxen, i llavors hi ha uns altres que són els que se'n diuen cards, que són els de posar l'àlbum... però que el pots treure, o sigui, és una carta que pots posar i treure, que pots intercanviar, pots fer diferents, no ho sé, diferents intercanvis.
4: I vosaltres aquí a la llibreria, per exemple, n'heu venut més de stickers o n'heu venut més dels altres?
5: No, aquest any ha sigut més la de stickers. L'altre també s'ha venut, també hi havia gent que ens en demanava, però la de stickers ha sigut la que ha arrasat entre nens, adults, pares, mares, avis, tothom.
4: Clar, aquest és un altre tema que jo et volia preguntar, perquè m'imagino que aquestes trobades que feu els diumenges, o fins i tot quan ve la gent a comprar, no només us trobeu infants, nens i nenes, sinó em sembla que també hi ha moltes persones adultes que fan aquesta col·lecció.
5: Sí, hi ha més gent a vegades adulta que segueix la col·lecció i que té la passió per acabar-la que els nens. Els nens sí que venen, els hi fa gràcia, segueixen i tal, però al cap de 10 o 15 minuts ja perden l'atenció i el que canvia els cromos és el pare o la mare.
4: Xavi, estem parlant d'una col·lecció de cromos que el comentàvem abans, que té 980 cromos de 48 seleccions, si no vaig errada. Quina despesa pot suposar això per les famílies? Heu fet el càlcul aquí a la llibreria?
5: La veritat és que no, però pots comptar, clar, a euro i mig cada sobret, que hi ha 7 cromos, doncs has de comptar uns 200-300 euros segur, i llavors després aconseguir canviar els que et surten repetits, perquè te'n surten, per altres que no tinguin.
4: Molt bé, Xavi, Núria, no sé si hem aclarit tots els dubtes sobre els cromos.
2: Sí, mira, m'heu fet tornar a la infantesa, perquè qui més qui menys ha fet col·lecció, si no de cromos de futbol, d'altres històries, i és molt xulo. No sé si teniu allò, si sempre falta, és un mite allò de que sempre falta un cromo o dos cromos, sempre l'editorial es reserva.
5: Bueno, a vegades és per... Tens la teoria de que per zones. Però bé, són més teories que una altra cosa, perquè realment...
2: s'acaben aconseguint.
5: La distribució de Panini és la que és per tot el país, per
2: molt
5: tant.
2: Bé. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, molt xula. Ens acomiades, Paula?
4: Sí, Núria, moltes gràcies a tu també i gràcies a tu, Xavi, per haver-nos ofert aquesta entrevista avui.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Amb el Xavi Rabadán, treballador de la llibreria El Racó del Llibre de Rubí, i amb la Paula Iglesias, companya de Ràdio Rubí. Una abraçada, Paula, i bon cap de setmana una altra vegada.
4: Una abraçada, bon cap de setmana.
2: Ara sí, gairebé i 57, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Obert per Vacances.

0: Doncs mira, una escudella sí que me la menjaria, ara i sempre, però a la platja potser no. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Però m'has fet venir gana, eh? Una escudella, no?
1: Jo igual, t'haig de dir que escoltant aquesta cançó ara aquí amb l'aire condicionat me la fotria ben presa, eh?
0: Això és clau, això que has dit és clau, amb l'aire condicionat.
1: Aquí està, aquí està.
0: Que bo. Aquí mira, diuen els oients, sí, sí, perquè la pregunta del dia era quin menjar no portaríeu mai a la platja.
1: Doncs ha revolucionat una mica les xarxes i tenim uns quants àudios, si et sembla, comencem per això pels àudios i anem a veure la Carme Ruiz, una fidel oient nostra d'enguany, el que ens diu, escoltem.
2: Bon dia, bonics. Avui us parlem des de la muntanya. Què és el que no ens emportaríem per menjar mai a la platja? Home, doncs escudella. L'escudella és complicada de menjar a la platja. I més ha de ser calenta. Bueno, calenta estaria, però... què és el que no ens emportaríem per menjar més a la platja? Doncs un entrepà de truita. Jo recordo els entrepans de truita de la platja que tenien sorra i feien molta angúnia. Ah, quina angúnia. Apa, bon estiu. Ja, doncs, ara ja no m'entra ganes d'esmorzar.
1: La sorra.
0: He tallat el rotllo, pobre.
1: Sí, sí, la sorra, ja veus que és un fet recurrent i que no ho diu només ella, eh? En Mateu d'aquí, Cardedeu, també, també té una opinió al respecte. Escolta, Núria, ja veuràs.
3: Què no portaria a la platja? Doncs diria, ja la coneguda, ensaladilla russa amb maionesa. No és bona idea pel tema del sol i això. I tampoc portaria, què et diria, allò un cuscús... amb verdures o el que sigui, perquè el cuscús es pot confondre amb la sorra i això em pot fer una mica d'angúnia.
1: Cert, no m'havia plantejat, però...
0: Ostres, tu! Quina paranoia, no?
1: Sí, sí, ja has vist que... Sí, de fet, molts entrepans acaben semblant entrepans de cuscús, quan vas a la platja, això s'ha de dir.
0: Sí, sí. Ai, i és veritat, la maionesa.
1: Sí, alerta, clar. Alerta. Sí, sí, sí, la fem a casa, sobretot, que espero que la feu a casa, perquè val la pena portar-la molt refrigerada, si la porteu.
0: Clar que sí. Alguna cosinha més?
1: Doncs sí, mira, vinga. Aquí porto un últim àudio que et dic que és d'una tal Marina que ha fet una al·lusió a la seva àvia i és possible que a l'última intervenció que fem abans de tancar el programa l'àvia ens faci un torn de rèplica.
0: Ai, que bé.
1: Així que de moment et passo la Marina, a veure si és possible l'àvia després.
0: Sí.
4: Bon dia, doncs jo, tot i que m'agradi molt, no m'emportaria mai unes llenties a la meva àvia, perquè tenen molt suc i coneixent-me jo acabaria, bueno, o sigui, la tovallola plena de llenties, tot. Així que jo, un entrepà o una amanida, molt millor.
1: Però l'àvia diu... està indignada.
0: L'àvia està indignada, això mereix una resposta, àvia de la Marida, per favor. De tota manera, ho diu com amb llàstima, eh? Allò, sí, mal que em pesi, sí, sí, sí. No me les podria... Deuen ser bones, no, les llenties, eh?
1: Home, imagina't, sí, sí, sí, sí.
0: Doncs és un repte pel final del programa, però abans de tancar l'edició del programa, que es manifesti l'àvia de la Marida, clar que sí.
1: Vinga, va, línies obertes.
0: Molt bé, Enric, això és tot de moment?
1: De moment, Néstor, mira, et faig una última que en sí. Pere de Sanaüja, gran població de secà, ens diu qualsevol aliment que no sigui de proximitat i cultivat a la terra.
0: Això no es pot prendre a la platja. Molt bé. Sí. Molt bé.
1: Apa.
0: Clar que sí. Doncs, Enric, fins ara, continua viva la pregunta. Quin aliment és un... Quin menjar és un no definitiu per prendre a la platja? Seria la pregunta. Fins a tancar programa podeu contestar. Gràcies, Enric Rubio, Cardedeu.
1: A tu, fins ara.
0: Doncs mira, ara el que fem és proposar-vos tota una mena de propostes gastronòmiques o de pinxos, que en diuen d'aquesta manera, a la Garriga, i és que allà tenim una nova edició, la 14a edició ja de la Ruta del Pinxo. Són 31 establiments que hi participen i alguns d'aquests pinxos, d'aquestes propostes, es poden dur a la platja i possiblement algunes altres no. Sortim de dubtes amb un report de Ràdio Silenci, concretament del company Marçal Aragai.
5: L'arribada de l'estiu és sinònim de moltes coses, trobades a la fresca, una estona a la piscina i platja o qualsevol bona proposta per desconnectar i viatjar pel món. Però si els preguntem als veïns i veïnes de la Garriga què passa cada juliol al poble, de ben segur que tots diran el mateix, la Ruta del Pinxo. Durant 11 dies els carrers s'omplen de gent disposada a degustar els diferents pinxos que els establiments han treballat durant els mesos anteriors. I és que la Garriga és coneguda per moltes coses, com el modernisme, les aigües termals, la festa del Corpus o el grup Gertrudis. I pel que fa a la gastronomia, aquesta cita cada cop ha pres més ressò. És per això que la Ruta del Pinxo és l'espai idoni per posar en valor la cuina de proximitat i els productes quilòmetre zero. Aquest any és la 14a edició, que compta amb 31 establiments i s'allargarà fins diumenge. A més, l'associació Projecte Mexclat, que n'és l'organitzadora, repeteix la fórmula d'un pinxo a 3,50 € amb beguda inclosa. I qui consumeix també pot guanyar, ja que es manté el format d'altres edicions, amb premis per qui visita algun establiment de 5 zones diferents. Un dels organitzadors, Àlex Valiente, explica la importància de la Ruta del Pinxo per un poble com la Garriga.
6: Per nosaltres és un esdeveniment molt important, que es posa en valor la gastronomia del nostre municipi i es treballa d'una forma col·laborativa amb tots els restauradors i els comerços del nostre poble, de la Garriga. I per nosaltres és un aspecte molt important. I llavors, veure els primers dies, veure la gent pel carrer gaudint d'aquesta festa, per nosaltres és molt important i s'ha consolidat, no? És a dir, veure les primeres 24 hores amb gent anant des de qualsevol restaurant de la Garriga i fent poble, doncs per nosaltres és, tot i que el projecte porta molt de temps i invertim molt de temps, veure aquest èxit per nosaltres és molt important.
5: Un dels bars que més soroll genera any rere any és el bar La Plaça, situat al carrer Centre, al costat de la plaça de l'Església. Es troba al punt neuràlgic del poble i aprofita l'ocasió per organitzar activitats i jocs per fer més dinàmica la ruta cada any. I en aquesta edició han elaborat un pinxo que mostra l'essència del seu bar, una guilda que junta diferents àpats.
7: A nosaltres ens agrada molt participar cada any, és un esdeveniment que l'agafem sempre amb molta il·lusió, també porta molta feina, porta més estrès de l'habitual, però al final sempre acaba valent la pena perquè intentem fer coses diferents i intentem que la gent que vingui, a part de tastar el pinxo, disfruti amb tota una experiència. Aquest any hem decidit farcir olives grans, de producte molt relacionat amb el bar La Plaça. Una oliva està farcida de truita de patates, que la fem nosaltres, l'altra oliva està farcida de smash burger i l'altra oliva està farcida de botifarra negra que l'Oliveres. I les tres venen arrebossades i en una gilda, acompanyada de piparra, manxego i xerri. Cada any, quan acaba el pinxo, dic que estaré uns mesos sense pensar, necessito resetejar. Però normalment durant el pinxo ja se'm van acudint idees per l'any que ve. I llavors, normalment, a principi d'any, gener, febrer, març, començo ja a pensar idees, a parlar amb la gent que haig de parlar per fer el... Perquè sempre o fiquem DJs o fiquem joguines per la que la gent jugui. I després, doncs, al juny ja tenir la idea i la que sigui la idea, tirar-la endavant i res, anar pas per pas, sobretot.
5: Més enllà de tipar-se i passar una bona estona entre els amics i la família amb propostes enginyoses, a la Garriga es crea l'ambient festiu perfecte abans de l'arribada de tota la programació de la Festa Major a finals de juliol. Prova de tot plegat és l'arrelament de la festa amb el poble, on, malgrat les onades de calor que s'han viscut aquests primers dies, la gent ha seguit venint, així com gent d'altres pobles del voltant, cridada per la bona fama i el bon ambient d'una activitat que no para de créixer. Prova de tot plegat és el gran impacte econòmic que genera, uns ingressos que ajuden molt als locals del poble. En concret, el 2025 es van assolir xifres rècords, ja que es van vendre 56.000 pinxos a 3,50 € la unitat, i això es va traduir en una facturació total d'uns 200.000 €, una xifra que s'espera poder repetir aquesta edició.
6: La part econòmica està quantificada, és a dir, es van servir l'any passat, va ser l'any que l'edició que es van servir més pinxos, que es van servir 56.000 pinxos, i per tant multiplicada per 3,5, doncs ens dona un import molt important, és a dir, quasi 180.000 euros, que és l'impacte econòmic, no? Però més enllà de l'impacte econòmic, que del dia, de la setmana que dura, dels 11 dies que tenim la Ruta del Pinxo aquí al nostre municipi, és també l'aspecte de que la gent coneix aquests establiments, no? I és l'impacte econòmic que hi haurà posterior a la Ruta del Pinxo. El que nosaltres volem és que la gent conegui la restauració de la Garriga, que hi vagi a restaurants que potser, o bars que potser no ha trepitjat, i per tant, doncs, d'aquesta forma conegui aquestes propostes. I a nivell social, per nosaltres és molt important veure la gent que fa pinya, que surt a fer pinxos amb la gent, amb els seus amics, amb els seus familiars, amb la colla del treball, doncs, és el que ens hem trobat aquest primer dia, és veure la gent que fa pinya i que va a visitar aquests establiments. Per nosaltres és un aspecte molt important. Per tant, la vessant social està més que coberta per aquests elements, i després la vessant econòmica també, perquè hi ha un rèdit econòmic durant la ruta, però també entenem que el rèdit econòmic es repeteix posterior a la ruta del Pinxo.
5: Per altra banda, també hi ha establiments que estan vivint aquest any amb més ganes de l'habitual. És el cas de la cafeteria Les Llimargues, que per primera vegada també forma part del recorregut d'establiment de la ruta del Pinxo. És per això que una de les propietàries, la Júlia Llimargues, explica que està sent una gran experiència i una bona oportunitat per donar a conèixer tot el poble el seu enginy a la cuina elaborant el seu pinxo, una proposta dels molts entrepans que fan cada dia.
8: Nosaltres ja hi havíem participat abans sent cambreres d'un bar, i aquest any com a propietàries doncs, tenim molts nervis, moltes ganes i molta il·lusió. Nosaltres hem triat de la nostra carta d'entrepans un dels entrepans més famosos de la carta i l'hem fet en versió mini. Per exemple, ahir de 7 a 8 no va passar ningú. Feia molta calor i no vam veure ni una cara. Però bueno, a partir del vespre de les 8 jo crec que la gent sortirà igual. Convidaria la gent a acostar-se a Les Llimargues perquè així coneixen part de la nostra carta i ens coneixen a nosaltres.
5: Més enllà de la cuina mediterrània i el producte de proximitat, també hi ha propostes per a aquelles persones disposades a gaudir de la gran varietat de restaurants que hi ha al poble. El restaurant Taj Mahal, des de fa uns anys, està especialitzat en la cuina índia a la Garriga i ja ha participat a la Ruta del Pinxo en 3 ocasions. El seu propietari, Manjit Singh, explica les particularitats de la cuina índia i com afronten per tercer any consecutiu la ruta.
9: Este año tenemos pincho de butter chicken. Y lo que lleva, preparamos un día antes pollo, hay que marinarlo con salsa de yogur y con especia y todo. Día siguiente ya la preparamos al horno, y luego ya la cortamos fino, luego preparamos una salsa aparte con leche de coco y fruto seco y sofrito de verduras. Y salteamos con especia y todos. Día siguiente ya preparamos la pincho. Estamos como 5 personas. Este año muy bien ruta de pincho, porque aquí la hago primera vez. Y de verdad está muy bien. Bueno, hay mucho calor, también hay gente mayor que no viene mucho, porque hace mucho calor, no aguanta, gente mayor no se aguantan. Pero sale más agua. Sale mucho refresco y esas cosas sí que sale bastante.
5: I és que una vegada més queda demostrat el poder que té el municipi a l'hora d'organitzar activitats que reuneixin a gent de diferents llocs a gaudir de la ruta. El mateix Àlex Valiente destaca aquesta capacitat de la Garriga per fer sortir els carrers la gent del poble i atraure'n d'altres municipis.
6: Això fa que atregui a públic no només de la Garriga, sinó d'altres indrets del nostre entorn, no? Dels pobles de l'entorn, que sabem, ahir em vaig trobar gent de Caldes de Montbui, de Granollers, de l'Ametlla, de les Franqueses, gent que ve directament a fer aquesta ruta, no? Per nosaltres és l'inici a l'estiu a la Garriga, és una activitat que té com que tothom veu com l'inici del previ a la Festa Major, és a dir, previ inicis de la Festa Major. Per tant, alguns municipis fan com la setmana prèvia a la Festa Major, fan un cap de setmana amb activitats més tranquil·les, però també fent aquest inici a Festa Major, nosaltres ho fem uns dies previs, però ho fem uns dies previs bàsicament també perquè la gent a la restauració pugui també descansar i preparar-se per la Festa Major.
5: Així que ja ho sabeu, si voleu agafar idees per fer tapes que siguin pràctiques, gustoses i fàcils de fer per emportar-vos fora de casa, de camí a la piscina i a la platja, a la Garriga trobareu un gran ventall d'idees. I és que cada mes de juliol no faltarà d'un lloc per gaudir del bon ambient i de la millor cuina de proximitat. I avui, i aquest cap de setmana, encara teniu l'ocasió de venir per tastar qualsevol de les 31 propostes de la 14a ruta del Pinxo.
0: És una proposta, aquesta ruta del Pinxo, que avui ens ha portat en forma de reportatge als companys de Ràdio Silenci amb el Marçal Aragai al capdavant. Vinga, va, que seguim endavant.

0: I és que això és un òpera. Imagineu-vos, i això que em dormiré bé aquesta nit. Si haguéssim sortit de concert, per exemple, no sé què haguéssim fet. I això els passa moltes vegades als tècnics de so i de llum, doncs això, que estan al backline, en aquesta zona tècnica dels concerts, dels milers de festivals i música en directe que hi ha per tot el país, especialment durant l'estiu. Com viu un tècnic de so i de llums l'estiu? Amb molta feina i poques hores de son, suposem. Ens ho explica, però, amb una connexió en directe, com cada dia, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Què tal, com estàs?
0: Jo bé. Dintre de tot bé. Però amb qui
1: perquè
0: estàs tu?
1: Perquè ets a l'estudi, amb l'aire condicionat, segurament.
0: Sí.
1: Jo avui us saludo des de la plaça de l'Església d'Altafulla. Ara, parcialment, sí. Encara toca ombra. Però al llarg del matí, al llarg del dia, això serà el bat del sol, i qui ho passarà segurament una miqueta difícil és el nostre convidat. Mira, sóc a la plaça de l'Església d'Altafulla, que és un dels espais del festival Altacústic.
0: Ah, sí, l'Altacústic. És molt conegut, l'Altacústic, Altafulla, que sé.
1: Sí, home, Altafulla i fora d'Altafulla, sí, s'ha fet ja un nom al Camp de Tarragona i fora vila, com diria aquell. Doncs mira, l'Altacústic avui demà transforma la Vila Closa en un gran escenari amb concerts gratuïts i un ambient que ja us asseguro que no us podeu perdre. Encara no hi ha públic ara, però sí que hi comença a haver una mica de moviment. Ara de seguida els tècnics es posaran a desplegar cablejat, a penjar focus, a comprovar altaveus, fer proves de so, perquè quan aquesta nit pugi el primer artista a l'escenari tot funcioni amb absoluta normalitat. I precisament aquesta és la paradoxa. Si la feina dels tècnics surt bé, gairebé ningú no se n'adona. Per conèixer aquest ofici ens acompanya en Leo Loza, que és responsable de Solucions, una empresa especialitzada en sonorització i il·luminació d'esdeveniments. Leo, bon dia i gràcies per rebre'ns.
2: Bon dia a vosaltres.
1: Quan el públic arriba a un concert, veu l'escenari acabat, però atenció, perquè al darrere hi ha moltes hores de feina. Què és el que esteu fent vosaltres al llarg de tot el dia? Què estareu fent avui al llarg de tota la jornada en aquest escenari?
2: Doncs mira, avui ens toca una jornada una mica llarga, la veritat, perquè és el Festival Altacústic requereix unes proves que comencen molt aviat per la tarda, i doncs comencem el muntatge pel matí. I ens toca un dia llarg.
1: Un dia llarg. Escolta, molta gent pensa que la feina consisteix només a pujar i baixar el volum i ja està. Però què fa en realitat un tècnic de so al llarg d'un concert?
2: Això és complicat, no? De vegades quan s'apropa algú del públic i et diu amb una broma com ja saps què fa tot això, tots aquests botons, no? Doncs aquesta és la nostra feina, no? Saber exactament què fan aquests botons, no? Això comença ajustant l'equip de so. Parlant del so, després si vols entrem a l'il·luminació.
1: Sí, però... sí, tant.
2: O sigui, això comença ajustant l'equip de so amb un programa, amb un smart o un micro de medició i de més, perquè l'equip estigui correctament enfasat i sonant bé, no? I provant bé. Doncs així comença la nostra feina. Una vegada l'equip sonant, doncs comencem amb l'escenari.
1: I en el cas de la il·luminació passa el mateix?
2: Sí, més o menys. De vegades la il·luminació requereix més hores de programació, més que de muntatge, que també... de programació, i d'operar després a la taula de llums.
1: Quanta feina pot haver estat feta abans, per exemple, des d'un despatx o des d'una oficina, en la programació, si es coneixen ja prèviament els paràmetres d'aquell espectacle?
2: Sí, normalment el grup, l'oficina de management, o qui sigui, no?, t'envien un rider. Te diria que en quasi tots els casos porten tècnic de so, fins i tot alguns grups, amb els grups encara porten tècnic de llums també, no? I doncs sí, la feina comença abans fent una producció d'aquest, no? Rebent un rider, passant un contra-rider, no? I així començarà.
1: Ja que parlem de llums, quina importància té la llum en un espectacle com, per exemple, els concerts que avui es veuran en aquest escenari?
2: Doncs molta, realment, no? Perquè, o sigui, té la llum... O sigui, normalment la gent diu, no, hòstia, sonava molt bé, no? Però de la llum normalment ningú diu res, no? I de vegades un bon munt... Cada vegada més ves concerts, festivals grans, no? No és el cas de l'Altacústic, que és més petit, però sí que hi ha festivals més grans, no?, que la llum llueix molt. I això sí que és una feina d'una producció bastant important del tècnic de llum de la banda.
1: Clar, aquí hi ha frontals, els contres, capçals mòbils, el fum, que també ajuda moltíssim en tot això.
2: Exacte, o sigui, aquí a la plaça de l'Església tenim un muntatge una mica singular, perquè no és el típic pont de llums, no?, amb unes llums penjades i tal, sinó que van uns tòtems, amb uns mòbils, es podria dir que la plaça és tan bonica que és com una il·luminació més ornamental.
1: Mm-hmm. segur que avui aquest vespre circularan, Núria, fotografies a les xarxes socials i us fareu una idea de tot el que ens està explicant el Leo. Ja us ben asseguro jo que hi he estat en moltes edicions d'aquest Alt Acústic, que val molt la pena l'espai, que és singular ja de per si. Què és més complicat perquè tot vagi bé, Leo? Perquè tot soni i es vegi de manera espectacular des de qualsevol racó d'aquesta plaça o d'un altre espai on té lloc un concert?
2: No, complicat no és que sigui, o sigui, al final és la nostra feina, no?, com a tècnics i com a... O sigui, no només som tècnics, no?, hi ha auxiliars, hi ha muntadors, hi ha una mica de tot, no? I, o sigui, complicat

0: Flycase. Amb coses.
1: Flycase, són aquestes maletes, no?, amb vanses tan reforçades per portar els equips.
0: Exacte, sí, sí. Tot el que veus a l'escenari, no?, al final dius... Hòstia, cap tot una furgo, eh?
2: Eduard, Eduard, sí? Però segur que ha canviat moltíssim, eh? Abans es carregava, no hi havia aparells molt més grans, no? Ara, avui dia, segur que la tecnologia ajuda a que el muntatge sigui més lleuger, o no?
0: Exactament, sí, sí. Abans, recordo, jo vaig començar en aquelles èpoques, no?, on anaves amb una taula de 40 canals enorme, un rack de dinàmica, de compressors, equalitzadors i de més, no? Tot era bastant més gran, fins i tot la il·luminació també, eh? O sigui, muntàvem 40 focus en un pont, no? Perquè, clar, o sigui, s'havien de posar colors, no? I al final cada foc era un color. Avui dia amb el LED ja això ha canviat també. Clar.
1: I la potència també, entenc.
0: I la potència també. Avui amb equips molt més petits fas més coses. Una taula digital avui és molt més petita que una taula de les antigues, no?
1: I us veiem de vegades fins i tot amb una tablet, no?, al mig del concert.
0: Exacte, sí, sí, sí. Però és molt còmode.
2: Això també està molt bé, perquè abans sempre es deia, jo recordo, no?, sempre et deien, si vols tenir una bona noció acústica del concert, tu posa't on hi ha la taula de so, perquè allí és on arriba perfecte, no? Clar, avui dia... Com
1: alguns, alguns encara ho fem, Núria, això.
0: Sí, però... No, no, perquè no ho fa, sí, sí.
2: Avui dia, com que vas amb la tablet, no?, i et vas anant movent, doncs pots controlar que soni bé a tot arreu. Però sí, sí, jo també tinc... Em queda aquesta mania, sí, de posar-me a la taula de so, sí que és veritat.
0: Sí, home, en principi és el lloc, no?, el més eficient, no?, per sentir la música, per sentir el que sona, no?, això ho diríem.
1: Leo, escolta una cosa, més enllà de la teva feina com a tècnic, per cert, no sé si ara es posarà en moda aquesta feina de tècnic, perquè la Ludwig Bank, que per cert ha actuat en dues ocasions aquí a l'Alt Acústic, ha dedicat una cançó al seu tècnic de so, el Xavier. No sé si a tu t'han dedicat mai alguna de cançó o què feu durant les proves?
0: A mi no, de moment no m'han dedicat cap cançó. Però no, durant les proves fem lo habitual, no? En aquest cas, la història d'Edwin és... Vaig veure una entrevista, no?, on deien que la van crear perquè el tècnic tingués l'atenció dels músics, no?, mentre feien la prova, no? I és interessant. Però sí, sí, ara, avui dia comença a ser una feina més visible. Hi ha un col·lectiu molt gran últimament que està intentant dignificar aquesta professió, que és superdigna, no?, òbviament, i crec que ara comencem a ser una mica més visibles. De fet, aquesta entrevista d'avui ho demostra, no?, una mica. Estem fent una entrevista a un tècnic de so, no?
1: I tant, ens hem de treure el barret davant de tota aquesta gentada que us dediqueu a això i que treballeu moltes nits mentre els altres s'ho estan passant bé. Escolta, Leo, tu ets un dels fundadors de l'Alt Acústic. Aquell primer festival era molt més petit. No sé si us imaginàveu que acabaria convertint-se en una cita consolidada del calendari musical.
0: Doncs no, la veritat és que no, no, perquè vam començar amb un... amb molt poqueta cosa, no?, es podria dir, tot i que vam fer un bon festival, el primer, quan vam començar, va ser una mica... O sigui, jo vaig parlar amb l'actual alcalde, el Jordi Molinera, en aquell moment regidor de Cultura, crec que era, sí, sí. Sembla que sí, i parlant un dia al carrer, no?, vaig dir això de... Tio, Altafulla mola molt perquè té la Vila Closa, que té raconets així molt, molt macos i tal, no?, i vaig dir, per què no fem uns concertets per aquí, per la zona? I me'n recordo la frase del Jordi Molinera, que va ser, fem-ho, no?, aquella paraula del Moli que sempre diu, fem-ho, no?, i vam dir, bueno, doncs endavant, i vam començar així. Ens calia, òbviament, ajuda de programació, del que sigui, i és on va entrar el Quique Colmenar, sí.
1: Una de les gràcies de l'Alt Acústic és que molta gent hi descobreix artistes que després acaben fent una carrera important. Ara parlàvem de la Ludwig, però hi trobaríem, per exemple, les germanes Nederman, que també han actuat, o Joina, per exemple, que repeteix i enguany pujarà a l'escenari.
0: Joina crec que no va arribar a venir, em sembla.
1: No va arribar a venir al final?
0: No, va ser l'època de la pandèmia. Mm? I em sona, però clar, també ja són 13, no?, edicions, i de vegades la memòria falla, no? Però crec que no, però mira, de fet, ara que deies, la Judit, me'n recordo, o sigui...
1: O el petit de Calaril, per exemple.
0: El petit de Calaril, que ha fet grans coses, no? Sí, sí, en Ferran, en Palau. Però ara que ho deies, la Judit Nederman, me'n recordo, per altra banda, amb el Joan Colomo, van obrir el primer festival, el primer Alt Acústic.
1: Aquesta era la filosofia des del primer dia, la de descobrir aquests artistes que començaven a despuntar?
0: Sí, sí, era que la gent poguessin, no sé, veure un concert, no?, en un lloc molt petit que s'acaba convertint en una cosa gran, ja ho saps, no?, mitjana, podríem dir. Espais raconets molt bonics d'equip petits i de tal. Aquesta era la primera filosofia del festival, però clar, després la gent te demana més, no?
1: Hi ha una sonoritat que és molt pròpia del festival... música d'autor indie.

0: propostes íntimes. El nom Alt Acústic continua marcant la identitat d'aquest cartell. I, de fet, s'ha popularitzat ja gairebé com un refrany el so Alt Acústic. Això sona Alt Acústic.
1: Exacte, sí. Això s'agraeix, o sigui, realment crec que és una mica el que buscàvem, no? I sí, jo recordo concerts com un de la, me'n recordo, de la Naix Vila, va ser un concert també molt íntim, molt petit, però també hem tingut la Ludwig, hem tingut a Egon Soda, a un Finished Sympathy, mm-hmm. O sigui, grupassos de rock and roll.
0: Aquest any, Núria, mira, hi passaran sí. artistes com Joyna, ho dèiem ara, també sí. Paco Pecado, Hipnosi, Guillemino, Elena García, Lecoq, Extraño Ways Orchestra o Helen. Això serà a partir d'aquesta tarda vespre i demà repetim ja amb dos escenaris, el de la plaça de l'Església, que és on som ara. De fet, em penso que s'han pogut escoltar les campanes de dos sí, quarts d'onze aquí, sí. El campanar de la parròquia de Sant Martí.
2: No enganyem, i també sou al carrer,
0: No, i tant. I també a la plaça del Pou, que és una de les altres grans places emblemàtiques d'Altafulla, on la setmana passada, per exemple, s'hi veien una infinitat de games extres, perquè és una plaça castellera majúscula. Així que ja ho saps, eh? Si tu vols venir, segur que ens hi trobaràs.
2: Molt bé. Doncs escolta, molta força i moltíssimes gràcies al Leo Loza, responsable de Solucions i un dels fundadors d'Alt Acústics, dèieu, per acompanyar-nos. Molt interessant l'entrevista.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies. Eduard, i ara sí, gràcies amb aquesta connexió. Jo crec que quan anem de concert ens fixarem en la taula de so i de llums.
0: Home, clar, quan anem de concert i també quan estem fent un programa, que darrere d'aquest Obert per Vacances hi ha molts tècnics que defenen els botons.
2: Mira, avui no hem dedicat al programa, ho dediquem als tècnics. Ja sé que falta mitja horeta per acabar, però...
0: Escolta, està bé, i tant, clar que sí, ens traiem el barret.
2: Molt bé. Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio, una abraçada forta i bon cap de setmana, company.
0: Bon cap de setmana, a reveure.
3: Obert per Vacances. Entrevistes fresques del dia a la teva ràdio local.
2: I estrenem un podcast que, de fet, l'hem col·locat els divendres perquè pretén donar-vos idees d'activitats amb la natura per fer al cap de setmana, rutes de natura. Simplement, avui la proposta ens du cap a Siurana, entre el Baix Camp i el Priorat, i ens ho porten des de Baix Camp Ràdio, el company Adrià Tella.
4: Hi ha camins que no només ens porten a un lloc, sinó que ens permeten descobrir tot un territori, tot un entorn. I avui, en aquest podcast de muntanya, ens volem endinsar en una de les rutes més espectaculars que es poden fer del Baix Camp i en el seu entorn. Parlem concretament del municipi de Siurana, un municipi molt petit, un municipi que a dia d'avui ja ni tan sols és un municipi propi, però que, per exemple, fa 20 anys, l'any 2005, tenia 41 habitants. A dia d'avui forma part de Cornudella del Montsant, municipi del Priorat a tocar del Baix Camp, i que està vinculat i està també lligat, per exemple, a la Serra del Montsant, però també a les muntanyes de Prades, aquestes muntanyes i aquesta zona que toca també amb el Baix Camp, també amb el Priorat i també, per exemple, amb la Conca de Barberà. Avui volem proposar una ruta circular que ens porta des del pantà de Siurana, passant, evidentment, per la pintoresca població de Siurana, situada sobre una impressionant cinglera de roca calcària i que quan hi ets, quan hi arribes, sembla que estigui penjant d'aquest cingle amb el pantà ubicat als seus peus. Un recorregut que combina l'aigua del mateix riu i pantà, petits gorgs amagats, també boscos mediterranis, antics camins de muntanya i aquest poble de Siurana, un dels pobles amb més encants de la demarcació de Tarragona i, per què no dir-ho, d'arreu de Catalunya. Una ruta per caminar sense presses i entendre per què Siurana és un dels grans tresors naturals i paisatgístics d'aquest nostre territori. Per començar, us expliquem com serà aquesta ruta, què heu de fer, on heu d'arribar i com heu de fer aquest camí. És una ruta circular al pantà de Siurana amb l'ascens fins al municipi de Siurana pel Grau de la Trona i un retorn pel sender dels Gorgs. És una ruta que requereix estar mínimament en forma, una certa preparació física, sempre parlant de nivells que es poden adaptar, de ritmes que es poden adaptar, però és cert que hi ha especialment un cert desnivell de pujada fins a la Trona i alguns trams de sender relativament irregulars, especialment en segons quina època de l'any. Això sí, la recompensa és un paisatge absolutament excepcional. Estem parlant d'una ruta d'uns 12-13 quilòmetres aproximadament i la durada, sempre depenent, evidentment, de qui la faci, del ritme que vagi, del nombre de parades que es necessitin fer. Estem parlant d'unes 4-5 hores, per tant, la idea i allò ideal seria sortir força aviat al matí, aprofitant que hi ha moltíssimes hores de llum al dia actualment, o ja cap a la tarda, però preveient que es pugui acabar abans que es faci fosc. Arrencaríem directament del pàrquing situat just abans de la presa, que hi ha del pantà de Siurana, una zona on s'hi arriba amb relativa facilitat. A partir d'allà començaríem creuant la presa i iniciaríem un recorregut tranquil vorejant l'aigua. És aquí on ja tenim una de les primeres imatges icòniques de la ruta. Al davant nostre, sobre la cinglera, apareix la silueta del poble de Siurana, com si estigués suspesa sobre la muntanya. El camí ens porta fins a la cua del pantà, al punt on les aigües es troben, amb el riu de Siurana. I és aquí on apareixen alguns dels racons més especials del recorregut. Parlem dels gorgs del riu Siurana, un paisatge absolutament amagat. Ens endinsem llavors pel barranc de la Foradada, seguint el curs del riu, tot això amb força indicacions, i aquest és un dels trams més màgics de la ruta. El sender avança entre roques i vegetació, descobrint petites tolles d'aigua cristal·lina que han anat modelant el paisatge durant anys. Durant aquest recorregut trobem alguns espais emblemàtics, com el Toll del Forn, la primera gran tolla del camí, el Toll de la Palla, un racó perfecte per aturar-se i observar la força de l'aigua sobre les roques, i també el Toll de la Cinteta, conegut també com a Banyera, un dels punts més bonics d'aquest recorregut. Aquest tram ens permet descobrir una altra cara de Siurana, no només la de les grans parets de roca i els miradors, que també en parlarem, sinó també la d'un riu que ha creat petits oasis dins d'un paisatge mediterrani, com dèiem, molt amagat. A partir d'aquí, arrenca l'ascens a Siurana pel Grau de la Trona, després de deixar enrere aquests gorgs. La pujada transcorre entre boscos i formacions de roca calcària de tonalitats vermelloses, un dels elements més característics d'aquesta zona de Siurana, i a mesura que guanyem altura, el paisatge es va obrint i ens ofereix unes vistes espectaculars sobre la vall i les muntanyes del voltant. Arribaríem a la Trona, un dels punts més especials de la ruta, un espai on val la pena aturar-se, respirar, contemplar la immensitat del territori. A partir d'aquí, l'últim tram fins al poble també és un dels més especials. El sender passa per zones més aèries, amb camins naturals excavats a la roca, que ens apropen a poc al municipi de Siurana. Quan hi arribem, la visita és obligada. Passejar pels seus carrers de pedra és tornar enrere en el temps, un petit nucli medieval situat en un emplaçament únic amb unes vistes privilegiades sobre la serra del Montsant i també a tocar de les muntanyes de Prades. Entre els punts imprescindibles del municipi trobem el Salt de la Reina Mora, un dels indrets més coneguts de Siurana, vinculat a més a les llegendes del passat medieval del poble, i també, sobretot, la Punta, un mirador espectacular des d'on es pot contemplar la vall, el pantà i les muntanyes, i aquestes dues serralades de les quals estem parlant. A partir d'aquí, després d'haver visitat el municipi, iniciem el camí de tornada, no pel mateix lloc. Des de l'entrada del poble agafem el sender senyalitzat que ens porta pel sender dels Gorgs fins al Coll de les Lloses. És un descens molt agradable, envoltat de natura, que ens retorna progressivament cap al pantà. L'últim tram ressegueix de nou l'entorn del pantà fins que el camí ens obliga a pujar fins la carretera per completar els últims quilòmetres fins al punt d'inici. Una circular completa que ens permet gaudir de Siurana des de totes les seves perspectives, des de l'aigua, des del bosc i des de les seves espectaculars cingleres. Durant la ruta, a part de descobrir aquest espectacular paisatge mediterrani, hi podem trobar, evidentment, vegetació marcada de la zona, alzines, pins blancs, arbusts aromàtics com el romaní o el timó, també hi trobem diversos aus rapinyaires que aprofiten aquestes cingleres característiques de la zona per refugiar-se i, a més, per nidificar molt sovint. I, evidentment, també en aquest tipus de paisatge amb roca, força petits reptils i fauna pròpia dels ecosistemes mediterranis, com sargantanes. També és probable trobar-se alguna serp, per tant, també anar en compte amb aquest tipus de camins i de rutes. I després de presentar-vos aquesta proposta de ruta per Siurana i el seu entorn, per conèixer millor encara aquest territori i fer-ho de primera mà, parlem amb Santi Borràs. És propietari de Canoa Caiac Siurana i una persona que viu i treballa en aquest entorn i que coneix com pocs els racons del pantà, del riu Siurana i del seu entorn. Santi, molt bones.
5: Hola, bon dia.
4: Escolta, Santi, explica'ns per què aquest tipus de ruta, és una ruta com aquesta, és una bona manera de conèixer aquest entorn de Siurana?
5: Bé, sí, és una ruta molt bonica. Ara és un bon temps perquè passem a prop del pantà i sempre podem aturar-nos a refrescar en qualsevol moment. I un cop som de la Siurana, tenim unes vistes a la mar de maques i, a més, una miqueta més d'airet i de fresca que no pas per les parts baixes. És una ruta amb molta història al darrere i un paisatge i un entorn natural de primer ordre.
4: Santi, explica'ns, per una persona que ho coneix també i que s'hi passa la vida, quines coses especials, quins llocs especials es poden observar i podem veure en aquesta ruta?
5: Bé, la joia de la ruta seria tot l'entorn del poble de Siurana, Jo em penso que valdria la pena entretenir-se als voltants del castell, per la zona del pàrquing, per mirar doncs, tot el que serien les muralles, i una mica per la banda de fora, per veure les diferents construccions que hi ha, fins a arribar al Salt de la Reina Mora, potser el lloc més emblemàtic de llegendes de totes aquestes muntanyes, i després, bé, donar una volta pel poble de Siurana sempre és molt bonic, arribar fins a la punta, a veure totes les vistes de tot el Priorat, amb el pantà just a sota, passejar pels carrers de Siurana també és un goig, i doncs bé, si algú s'anima, hi ha una bona oferta gastronòmica i es pot prendre qualsevol refresc. I bé, en tot cas, si tingués un petit inconvenient la ruta, jo diria ara en aquest temps que seria la qüestió de matinar, perquè hi ha una bona pujadeta i llavors que no la fem al migdia. Portar força aigua i bé, és una excursió de les boniques de per aquí la zona.
4: Santi, ja per anar acabant, vull parlar de quina experiència es viu quan es va fer una ruta d'aquest tipus i de què pot trobar la gent que vingui fins aquí, perquè estem parlant amb, i segurament ens està escoltant oients d'arreu de Catalunya, potser alguns fins i tot ja ho han visitat, però pels que vinguin de més lluny, estem parlant, com bé dius, d'una ruta que pot suposar unes hores, a vegades fins i tot 4-5 hores perfectament. Quina proposta d'activitats podem trobar en aquest entorn? Perquè en aquest cas parlem directament precisament del pantà. Parlaves tu de que hi ha l'opció al final d'en aquest de remullar-se en qualsevol moment davant la calor, i és una opció que existeix també en diverses maneres, amb diverses propostes que oferiu.
5: Sí, bé, nosaltres ara tenim obert el lloguer de canoes i caiacs i taules de paddle surf, allí al mateix embassament. L'embassament enguany està molt bonic, hi hauria sobre el 90% de la superfície navegable, són aigües molt netes, molt fresques, i doncs bé, hi ha molts clients que fan aquesta ruta de peu al matí i baixen a la tarda a fer l'activitat per marxar ben fresquets cap a casa. L'excursió a partir d'una hora, entre una hora i dues hores, doncs bé, et permet recórrer tot el pantà, veure una miqueta l'entorn, es pot arribar fins a les ruïnes del Molí Salvat, veure casetes i marges de pedra seca i veure tota la ruta que han fet des de dins de l'aigua, que també és molt bonic.
4: Doncs, Santi Borràs, moltíssimes gràcies per atendre'ns i ha estat un plaer conversar amb tu i poder conèixer de primera mà aquesta ruta.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Siurana és d'aquells llocs on cada pas ens descobreix una nova perspectiva, una ruta que ens porta de l'aigua del pantà als cingles de roca, dels gorgs amagats a un poble amb segles d'història, un camí per gaudir del paisatge, escoltar la natura i descobrir un dels racons més especials ubicats entre el Priorat i el Baix Camp. Esperem que tots aquells que us decidiu per fer aquesta ruta en gaudiu moltíssim.

0: Gairebé són 3:15 del matí i anem avançant de proposta en proposta. Ara us fèiem una proposta de ruta per la muntanya, però si sou més sedentaris i el que preferiu és seure tranquil·lament al sofà, davant la tauleta o davant la televisió i veure aquelles sèries que no heu pogut veure durant tot l'any, aquí teniu una boníssima proposta de les sèries, això que abans que s'acabi l'estiu són imprescindibles. Ens la fan des de Ràdio Rubí, a la companya Paula Iglesias, ben acompanyada del seu col·laborador expert en sèries, el Víctor Pérez.
1: Víctor, com a expert en sèries, ara que arriba l'estiu, que podem aprofitar per estar a les pantalles, a casa, què ens recomanes per veure durant els mesos de juliol i agost?
2: Doncs la primera proposta que volia fer és a Disney+. És una sèrie que ja va agafar uns anys, que és Atlanta. Una sèrie que per mi és de les millors que vam tenir a la dècada passada a televisió. És una sèrie que està creada per Donald Glover, que és un músic, a part de guionista i director de televisió, conegut com a Childish Gambino a les discografies musicals i tot això. És un artista que ens va donar aquesta sèrie, que es centra en un raper d'Atlanta que va entrar a l'escena musical, però més enllà d'això, la sèrie se'n va per altres costats. És una mica una sèrie bizarra, amb tocs de Twin Peaks, fins i tot, i que ens dona capítols pues, bueno, increïbles i mítics de la televisió, com poden ser Teddy Perkins, que ens parla d'un Michael Jackson fictici, o capítols que parlen sobre la mateixa pròpia Disney, que és bastant sorprenent com es deixa criticar dins la seva plataforma.
1: I d'aquesta sèrie, del rap, passem a una altra que crec que parla de malediccions.
2: Sí, La maldició de Widow's Bay, que la connecto amb Atlanta perquè té el mateix director, el Hiro Murai, que és un director que és dels millors que tenim a la televisió, i tenen una estètica visual molt semblant a les dues sèries, tot i que no tenen res a veure en el seu toc. El to de Widow's Bay és de comèdia i terror. És un mix bastant estrany que funciona molt bé, sorprenentment, i que és certificada de nou a Apple TV com per mi la millor plataforma després d'HBO, i aquesta maldició de Widow's Bay com d'augment la millor estrena que hem tingut aquest 2026.
1: La tercera proposta que ens portes crec que és una proposta de ficció, de suspens...
2: De ciència-ficció és Dark, que és una sèrie alemanya que també va acabar ja fa uns anys, va estrenar-se el 2017 a Netflix. Va ser la seva primera sèrie alemanya de la plataforma, que jo sempre dic que Netflix pues, és una plataforma amb poques bones sèries, tenint en compte la multitud d'estrenes que té cada setmana, però Dark per mi segurament sigui la sèrie més recomanable de Netflix, una ciència-ficció diferent, feta al mil·límetre, on els viatges al temps i els patrons es repeteixen sempre, però sense cap error de guió, i això, a trobar una sèrie de ciència-ficció, és molt complicat.
1: I ara crec que ens n'anem cap a una altra plataforma, cap a HBO.
2: I acabo amb HBO perquè tenim per un costat Girls, que és una sèrie també molt mítica i coneguda, que va acabar el 2017, que parla d'aquest grup d'amigues, no? Bueno, una altra època, perquè ja no es tocaria ara el 2026 parlar d'aquestes amistats, però segueix sent molt vigent aquesta sèrie de Lena Dunham, que parla d'aquestes relacions femenines en grup, de com són imperfectes, de com al final, bueno... Tot i el que passa entre elles, les relacions que tenen, pues al final surten endavant. Jo crec que és una sèrie molt, molt bonica i que segueix sent molt recomanable.
1: Jo aquesta sèrie sí que l'he vista, és una sèrie preciosa que parla del que dius tu, de relacions, d'amistat, de com ens relacionem també amb l'entorn laboral, però crec que tens una altra proposta d'HBO que va més enfocada a l'apocalipsi.
2: I l'última és d'HBO també, com dic, és The Leftovers. Per mi és la sèrie estrella d'HBO. És una sèrie més petita, potser, que amb els anys s'ha fet més coneguda. Està creada pel Damon Lindelof, que és el creador de Perdidos, i és una sèrie que parla sobretot de la pèrdua, del que ens fa humans, i al final no tant del que va la trama, que la trama es presenta que desapareix el 2% del món, però al final la sèrie no va tant d'això, sinó de com els personatges ho processen. Una sèrie que després del Covid també va tenir més sentit dins de les plataformes, però jo crec que és una sèrie inoblidable i per mi una de les... Bueno, literalment és una de les millors sèries de la història, per mi, The Leftovers.
1: Jo aquesta sèrie, precisament, la vaig començar a veure a les vacances d'hivern, no les d'estiu, i sí que és veritat que em va sorprendre molt perquè de sobte trobes que desapareix el 2% de la població mundial. Vull dir, és una situació molt caòtica.
2: Sí, que es pot semblar a nivell de números pues, que no és tant, però 2% en 8 milions de persones, 8 milions, pues, és una bogeria, no? El que es presenta la situació de la sèrie.
1: I a part de Leftovers, de Girls, de Dark, hi ha alguna altra sèrie que creus que podríem veure aquest estiu aprofitant les vacances?
2: Home, ja que ha acabat fa poc i no vaig poder parlar massa en altres moments, de Bear, que va acabar fa poquet a Disney+, la cinquena temporada, que ha acabat de forma meravellosa, la veritat, molt fidel a la sèrie, i que sempre és una sèrie que, evidentment, també és molt coneguda, però bueno, igualment vull recomanar-la sempre, perquè ara que ha acabat ja la teniu tota disponible a Disney.
1: Crec que, de fet, de Bear ha estrenat ara la darrera temporada,
2: sí, sí,
1: com
2: sí.
1: Deies. Em sembla una molt bona recomanació. I res, Víctor, t'agraeixo molt doncs, aquestes propostes que ens has fet i ja ens deixes molts deures per l'estiu, per estar a casa, per estar tranquils i per aprofitar les vacances. Moltes gràcies.
2: A tu, ens veiem.
0: Per l'estiu i pel cap de setmana, per això aquesta secció que anomenem abans que s'acabi l'estiu l'hem posat els divendres, perquè aneu fent feina. Si sou de veure sèries, aquí teniu les recomanacions que ens feien des de Rubí, però si sou de pel·lícules o de jocs de taula o d'altres històries, d'altres maneres de passar el temps, també, al llarg d'aquestes setmanes, cada divendres, tindreu recomanacions d'activitats que podeu fer o que hauríeu de fer abans de que s'acabi l'estiu, que després, durant la temporada regular, durant l'hivern, no tenim mai temps de res. Recomanable, sempre, durant l'estiu també, fer activitats d'agenda cultural, visitar tot Catalunya, anar amunt i avall, buscant aquells concerts o aquelles activitats en general que ens puguin complaure. Per això cada dia us portem també l'agenda. L'agenda que arriba amb els companys de Ràdio Ciutat de Tarragona, amb la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Avui a propet de Tarragona, eh? I és que s'ho val, el Festiuet de Salou.
3: Sí, el municipi, com sempre, acull una nova edició del Festiuet, que és un dels festivals musicals més multitudinaris d'aquí de Catalunya. Després de l'any passat, que ho van rebentar, el Parc dels Amplius torna a reunir milers d'assistents, esperem, amb un cartell que combina noms de l'escena catalana i artistes consolidats. En Marc Sureda, el project manager del festival, ens ha explicat els motius pels quals creu que aquest festival triomfa tant.
4: Salou pot tenir aquest estigma del turisme una mica pensat en el guiri així, i el festival el que porta és un públic completament oposant, no? Aquí ve gent de Tarragona, de Lleida, sobretot, gent d'aquí, i que venen a disfrutar, doncs, el que dèiem, d'una oferta molt basada en la música catalana i els artistes d'aquí. I bé, jo crec que aportem, doncs, això, una oferta diferent a la que se sol programar a la ciutat.
3: El festival comença avui divendres a 4:45 de la tarda amb el concert de Maria Jaume i continua fins a 5 del matí amb Teràpia de Xoc, Els Pets, Nena de Conte, La Pagatina, el concert de Comiat de la Fúmiga, Juan Magano, Doctor Prats. I dissabte també, amb el mateix horari, comença el concert d'abril i tenim gent com Tol Sarmiento, Ginestà, Leire Martínez, L'Exambusto, La Gossa Sorda, Figaflaues, Bus i Malafieta.
0: Déu-n'hi-do, el Festivet de Salou. Però, si preferiu el circ, cap a l'Empordà.
3: Correctíssimament. Aquest cap de setmana, el 18 i 19 de juliol, la capital del Baix Empordà celebra la 39a edició de la Fira del Circ al Carrer, que és una cita imprescindible per als amants de les arts escèniques. La fira es vol consolidar com un any més com un punt de trobada entre artistes emergents i professionals del sector. I durant el cap de setmana hi hauran més de 35 artistes i companyies fent espectacles de circ contemporani, acrobàcies, clown, equilibris i tallers familiars.
0: Serà també aquest cap de setmana la Fira de Circ al Carrer a la Bisbal d'Empordà. I com a tercera proposta marxem cap a les Garrigues.
3: Correcte, a les Garrigues, en els Omellons, a aquest municipi, aquest dissabte 18 de juliol, tindrà una jornada del Festival Embogeix, que és una proposta que aporta la cultura popular als pobles d'aquesta comarca amb activitats per tots els públics. Durant la tarda d'aquest dissabte hi haurà un taller de catifes de flors, una plantada de gegants, una cercavila, una massada popular i un espectacle de caragol. A més, també, durant tota la tarda es podrà visitar una exposició dedicada a Joan Amades, que es diu La Mòria d'un Poble, instal·lada a les escoles del municipi.
0: Cap als Omellons, aquesta població de les Garrigues, pel festival Embogeix. M'encanta el nom del festival, Lídia. El compro, eh? M'encanta.
3: Sí, sí. Està molt divertit.
0: Molt bé. Doncs aquesta és l'agenda d'activitats pel cap de setmana. És només una petita proposta, una petita finestra que obrim a tot un ventall d'activitats, perquè si bé nosaltres dilluns ja comencem amb propostes al cap de setmana, doncs realment l'agenda embogeix, mai millor dit. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana. Fins dilluns.
5: Obert per vacances. Cada dia de 9 a 11 a la teva ràdio local.

0: Doncs hem començat, vaja, no hem començat, però sé que hem parlat al llarg del programa de la Ludwig Band, quan fèiem referència a l'alt acústic, i ves per on sonen per tancar programa. I el que sona també, com cada dia abans de tancar, és l'Enric Rubió, des de Cardedeu, per recollir les vostres aportacions a les xarxes socials. Enric, quines són els menjars que els nostres oients ara ja definitivament no portarien mai a la platja?
1: Doncs mira, uns quants, i primer de tot mencionarem els amics i companys del Prat, que ens diuen menjars amb maionesa i qualsevol plat de cullera.
0: Val, sí. Sona bastant lògic, som prudents. Sí. No volem agafar cap malaltia durant aquest estiu.
1: Ni molt menys. I tenim també l'Arlet des de l'Ins, gran població de la Vall Ferrera, des d'aquí salutacions cap al Pirineu, que diu canelons amb molta beixamel i de postres polvorons. Sens dubte, això no ho volem a la platja.
0: Polvorons, per favor, polvorons a la platja, mare de Déu.
1: No, sisplau. I t'haig de dir que estic content i estaràs contenta perquè, atenció, oients i oientes d'Obert per Vacances, tenim rèplica de la iaia.
0: Va. A veure, venim... Recordem d'on venim, perquè,
1: posem el primer àudio.
0: Potser algú se'ns ha despistat. Vinga.
1: Sí, va, posem el primer àudio i després la rèplica de la iaia. Escoltem a la Maria.
2: Bon dia. Doncs jo, tot i que m'agradi molt, no m'emportaria mai unes llenties a la meva àvia, perquè tenen molt suc i coneixent jo acabaria, bueno... O sigui, la tovallola plena de llenties, tot. Així que millor un entrepà o una amanida, molt millor.
1: I a tot això ens ha contestat la iaia, que es veu que felicitats des d'aquí, perquè ahir va fer 74 anys. En desconec el nom, però en sé l'edat, així que goita, que bé.
0: No és gaire habitual, però
1: bé. No és gaire habitual, no. Això només passa a les discoteques, a vegades. Així que anem a veure la rèplica de la iaia.
3: Aviam, Marina, és un crimen portar-te unes llenties a la platja. O sigui, que fas bé en no fer-ho.
1: Ja ho tenim. Catalunya pot estar tranquil·la.
0: Només diu això?
1: Sí,
0: que
1: ens ha dit això. Has vist?
0: Jo li hagués dit, Maria, no, mai més menjaràs les meves llenties.
1: No te les torno a fer.
0: Més. Clar. Ai, que maca.
1: Exacte.
0: Així està d'acord l'àvia,
1: Des d'aquí un fort petó per aquests 74 anys.
0: Sí.
1: I va, acabem els àudios com a mínim amb la Susana, que ens diu això. I de fet, pel que ens ha dit, estava treballant i s'ha escapat un moment per poder-nos enviar l'àudio.
4: Home, jo a la platja no portaria mai qualsevol àpat que s'hagi de menjar amb cullera. A la platja, forquilla i res, amb les mans.
1: Sí, amb les mans, sens dubte.
0: Escolta, reivindiquem aquella gent que amb tota la cara del món fan les trucades d'àudio des de la feina.
1: Exacte.
0: Jefes i jefes de Catalunya, sisplau, deixeu els vostres empleats trucar a l'Obert per Vacances. Què és això de que s'hagin d'escapar per trucar-nos? No.
1: Clar, penseu que feu un bé comú, Obert per Vacances, és una cosa que és patrimoni ja de Catalunya.
0: Jo crec que sí, només portem una setmana, imagina't.
1: I doncs imagina quan acabem, Núria, vaja, haurem de portar gabardina, que es diu, i ulleres de sol pel carrer. I això és que són de la ràdio.
0: Déu-n'hi-do. Enric, mira, que ja per acabar i per tancar i per anar de cap de setmana i anar pensant, proposta de pregunta per la setmana vinent, per dilluns, així com a ràpid. Què ens passa?
1: Va, avui sí que me'l tinc apuntat. Tema per dilluns, quin és el millor gelat? I aquí obrim, tant formats com gustos, que la gent tingui iniciativa.
0: Quin és el millor gelat, Uf,
1: sí.
0: Però a tots els nivells, de sabor
1: de terrines,
0: i de...
1: De terrines, de con, però bé. També obrim aquí a que puguin dir gustos, va. Aquí.
0: Vinga, doncs això sortirem de dubtes dilluns. Enric Rubio, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies, company.
1: Salut, bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana també a tots vosaltres. Tanquem la primera setmana de l'Obert per Vacances. Dilluns, més.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
7: Avui comencem Jazz It, el temps de jazz de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, agafant la màquina del temps, la que va imaginar l'escriptor H.G. Wells a finals del segle XIX, perquè només així podem arribar fins a la primera gravació del programa d'avui. Es tracta de la cançó Pound Cake, que Count Basie i la seva orquestra van gravar el 18 de maig de 1939, fa 87 anys. I fixeu-vos que encara sona la mar de fresca, amb Lester Young en el saxo tenor i Harry Sweets Edison a la trompeta. Aquí la teniu, Pound Cake.

Pound Cake, l'orquestra de Count Basie, en una gravació del 18 de maig de 1939, que és el dia que el cantant de blues Big Joe Turner feia 27 anys i ja era cantant, i ja era també, com diu el seu malnom, gros, és a dir, big. Sempre s'ha dit que la base de la música de la big band de Basie era el blues. Per això no és estrany que Big Joe Turner treballés en diverses ocasions amb ells. Per escoltar-los junts, hem tornat a viatjar en el temps, aquesta vegada en direcció contrària, i us portem una gravació de maduresa de Turner i de Basie. És un disc que van fer per mediació del productor Norman Granz el desembre de 1973, i ens porten la cançó Blues Around the Clock, que quan es va compondre a finals dels anys 40 ja marcava el camí que ens portaria el rock and roll. Blues Around the Clock, que no s'ha de confondre amb Rock Around the Clock, aquesta seria una altra història.

Blues Around the Clock, amb la veu poderosa del cantant Big Joe Turner i l'acompanyament d'un octet format per músics de l'orquestra de Count Basie amb ell mateix en el piano. Aquesta cançó, com us hem dit, la va compondre aproximadament l'any 1946 el cantant Willie Bryant i se la considera una precursora del rock and roll, estil que es faria famós al cap de pocs anys i que canviaria el món de la música. Nosaltres no ens movem del món del jazz ni ens movem de l'any 1946, perquè ara tenim una gravació de 20 de maig d'aquest any a càrrec de Buddy Herman i els seus Woodchoppers. La cançó es titula Igor.

0: Hi, this is Bill Evans. Right now, you are listening to Jazz It Radio.
1: Seguim en Territori Jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i ho fem amb un músic, avui força oblidat, que està relacionat, encara que una mica tangencialment, amb els que han obert el programa d'avui, Lester Young i Buddy Herman. Es tracta de Jimmy Rowells, pianista, cantant i compositor, que va néixer a l'estat de Washington, el més septentrional de la costa oest dels Estats Units, fronterer amb Canadà. Va estudiar a la Universitat de Seattle i, quan es va voler professionalitzar en el món de la música i del jazz, va emigrar cap al sud, cap a Califòrnia, on es va establir. Per donar els trets més característics de la seva carrera, podem dir que generalment se'l relaciona amb el jazz West Coast i amb el cool jazz, dues tendències que quasi sempre es confonen. Rowells també va excel·lir com a compositor i arranjador i, especialment, va ser un gran acompanyant de cantants. El podem trobar en diferents moments de la seva carrera al costat de Billie Holiday, de Peggy Lee, de Carmen McRae, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald i, fins i tot, a mitjans dels anys 80, amb una joveníssima Diana Krall. De tota manera, avui us el portem en la seva vessant de líder de grup de jazz. L'any 1958 va gravar un disc amb Barney Kessel a la guitarra i Harold Land en el saxo tenor, amb un títol que ens roba el cor. Traduït al català es diu "Familiaritza't amb el jazz", entre parèntesi, per a gent que odia el jazz.

Let's get acquainted with jazz for people who hate jazz, Jimmy Rowells i el seu sextet. Ara tornem a fer un salt en el temps fins a l'any 1975 i el trobem convertit en un músic molt respectat per tota la professió, però poc conegut pel gran públic. Rowells va editar un disc coliderat amb l'estrella del saxo tenor Stan Getz, que era un dels seus admiradors incondicionals, un disc que es titula The Peacocks. I podem trobar aquesta versió que escoltem ara de Lester Left Town, un homenatge a Lester Young, que va compondre Wine Shorter. És a dir, podríem dir que això és Jimmy Rowells en la terra dels saxos tenors.

0: Hi, this is Joshua Redman, and you are listening to Jazz It.
1: Jazz It, BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ara el protagonisme és per Andorra. S'ha fet pública la programació de l'edició 2026 del Festival de Jazz d'Escaldes-Engordany, que és la número 42 i que, com sempre, té tres concerts centrals a càrrec de tres figures de renom planetari. L'únic problema que hi ha és que també s'ha confirmat que es celebra el primer cap de setmana del mes de juliol. Per tant, en aquestes dates coincideixen tres esdeveniments jazzístics de primer nivell. El Festival d'Escaldes, el Bijaz de Vilafranca del Penedès i el Tres Dies de Jazz de Tiana, en el Maresme. I això vol dir que tota persona que no tingui el do de la ubiqüitat haurà d'escollir divendres 3 de juliol, dissabte 4 i diumenge 5, cada un dels dies, una de les tres propostes que tindrà a la seva disposició de manera simultània, separades una colla de quilòmetres una de l'altra. Andorra, el dia 3, divendres, i tenim el saxofonista tenor Joshua Redman, que està de gira pel nostre continent.

Joshua Redman, I Had a King. Recordeu, el divendres 3 de juliol a Andorra, i aprofitem també per recordar-vos que l'endemà, el dissabte 4, Joshua Redman serà a Tiana, dins del festival 3 dies de jazz. A Escaldes Engordany, el dissabte 4 de juliol, ens proposen el concert del saxofonista alt Paquito de Rivera, amb el seu quintet i la clarinetista Anat Cohen.

Paquito de Rivera, fent un homenatge a Tom Jobim, el gran compositor de Bossa Nova, ens ha interpretat One for Tom. I el diumenge 5 de juliol, en el Festival de Jazz d'Escaldes en Gordany, tenim una altra proposta imprescindible, una de les veus més interessants, personals i dúctils del jazz actual, Liz Wright, una cantant de 46 anys, plenament consolidada a nivell internacional, que va començar com les figures clàssiques, cantant en el cor de l'església on el seu pare era predicador a la localitat de Hanira, a l'estat de Georgia, als Estats Units. El seu darrer disc és de l'any 2024 i es titula Shadow. I en aquest disc hi podem trobar la cançó que escoltem tot seguit, Your Love, que té una sonoritat molt contemporània i ja porta gairebé 1 milió de reproduccions a Spotify.

0: Hola, sóc el Sergi Vergés i esteu escoltant Jàssic.
1: Esteu escoltant Jàssic de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. La setmana vinent es compleixen 100 anys del naixement de Miles Davis. De fet, aquest mes de maig, cada setmana l'hem tingut en el programa i avui no serà l'excepció. Us el portem en la seva vessant de compositor de bandes sonores, un camp en el que no té una gran producció. Pràcticament no arriba a la mitja dotzena entre pel·lícules i documentals. Encara que, això sí, moltes interpretacions seves s'han utilitzat en diferents pel·lícules. La banda sonora més famosa que té és la primera que va fer. Era l'any 1958 i un director novell, el francès Louis Malle, estava fent la seva òpera prima, que es va titular Ascenseur pour l'échafaud. S'explica que Miles, els americans Kenny Clarke bateria i Barney Whelan saxo, juntament amb els francesos Pierre Michelot baix i René Urtréger piano, van gravar a partir d'uns apunts del trompetista, que no hi havia una partitura definitiva escrita, improvisant mentre els projectaven escenes de la pel·lícula encara sense muntar. El resultat és extraordinari i us en portem dues mostres. Primer escoltarem Nuit sur les Champs-Élysées i a continuació Le Petit Bal.

0: my name is Joris Dudy. I play the drums. And Barcelona has a great jazz station to listen to. It's called Jazz It.
1: Acabarem el programa amb una altra mostra de Miles Davis treballant en el terreny cinematogràfic. La pel·lícula es va titular Dingo. És de 1991 i la va dirigir l'australià Rolf De Heer. La música la signen el mateix Miles Davis i el músic francès Michel Legrand, amb qui Miles va treballar en diferents ocasions. El trompetista també hi té un petit paper en aquesta pel·lícula, l'únic paper parlat de tota la seva carrera. I de la banda sonora escoltarem la cançó Concert on the Runway. I després, si tenim temps, acabarem del tot el programa amb Christian McBride, que a finals d'aquest mes de maig farà 54 anys i que possiblement és el millor contrabaixista del món actualment. Amb ell us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: És primera hora de la tarda de divendres i acabo d'arribar a Riba-roja d'Ebre. Fa no gaire estona que el camí que he fet jo també l'ha resseguit l'Adrià, nascut en aquest poble proper a la Franja el 1989. Entre setmana treballa a Tarragona, a l'Escola d'Art i Disseny, però passa tot el temps que pot al poble, on des de fa uns anys, després de veure món i a poc, ha anat muntant-se el seu propi taller de ceràmica. Com les arts marcials, la meditació i la música, la ceràmica és la seva passió, però també la seva vocació i la seva feina dins i fora de l'aula. Hereu voluntari d'una tradició tan arrelada com és la ceràmica a la Ribera d'Ebre, a pobles com Riba-roja o Miravet, reivindica el valor i tot allò que ens aporta l'art en aquests temps de sobreestimulació i desorientació. Reivindica la vigència i la necessitat dels oficis que, com ell, més joves de les Terres de l'Ebre, han recuperat per una pulsió que els ve de l'ànima.
4: M'he criat aquí al poble, vora el riu, i des de petit jo he tingut la sort de que aquí tenim una aula d'art, i també gràcies a l'aula d'art i a la família, el suport familiar, vaig entendre de petit que l'art era un camí de vida. L'art i la cultura formen part de lo que ens fa humans, no? I és algo que és una aposta per a la vida. I tant jo com altres amics i companys d'aquí de la zona amb aquesta sensibilitat, doncs és bonic i és un luxe que haguéssim pogut viure i tirar cap endavant d'això, no? Jo vaig fer batxillerat artístic a Reus, vaig ser dels primers en fer el batxillerat artístic allà a Reus, i després vaig anar a Barcelona a fer Belles Arts. Quan estava acabant, estava una mica perdut, no? 20 i pocs anys, estàs una mica de crisis vitals, i me'n vaig anar a Bilbao. Vaig anar a Bilbao a acabar la carrera i allí vaig prendre contacte amb la ceràmica. Per tant, quan vaig tornar un altre cop cap a Barcelona, em vaig apuntar a la Llotja i després de fer Belles Arts vaig fer ceràmica artística allà a la Llotja. Vaig tenir un taller a Consell de Cent amb altres companys. Després, bueno, vaig estar fent diverses feines, però després vaig acabar treballant a Aparato, que és una empresa bastant important de disseny i de ceràmica, i em va donar una perspectiva del món real, no? De com és una empresa, com funciona, i tota aquesta part artesanal. Jo venia d'una visió potser més artística i, bueno, m'ha pogut donar la fusió entre l'art i l'artesania. Quan ja vam marxar de Barcelona, al cap de res ja vaig començar a Tarragona, a l'Escola d'Art i disseny com a professor de dibuix, de pintura, d'anàlisis de l'art, i també ara des de fa poc també estic començant a fer classes de ceràmica, que és el meu somni i és el que a mi m'apassiona. I a nivell artístic, últimament no he estat tant fent exposicions i coses d'aquestes, més fa uns anys sí que em vaig estar fent més, però en l'última dècada vaig estar més centrat en la música, primer com a cantautor. Després també vaig tenir una banda, vam aconseguir gravar alguns discos, però bueno, la vida dona moltes voltes, i després de la pandèmia doncs vaig anar centrant-me més en tot el tema de professor, de docència, que m'està donant molt aprenentatge també cap a l'art i cap a acompanyar, no?, totes aquestes noves generacions, no?, per demostrar això, que de l'art se pot viure, que l'art és algo que ens fa vius, que genera cultura i genera un benefici social, no? Amb tota aquesta situació de marxa de Barcelona vaig plantejar-me de muntar-me un taller aquí al poble, i vaig tenir la sort de que l'antiga peixateria de Maiaia estava buida, i mira, aquí tinc el taller al carrer Major, davant de la plaça de l'Ajuntament del poble, i aquí treballo les meves històries, les meves investigacions i aprenentatges, i obert a que vinguin altres artistes i altres companys a fer col·laboracions.
5: Quan vas obrir el local?
4: El taller, clar, el taller l'he anat fent. Al final el taller és una inversió molt gran que jo no tenia per fer-la de cop, per tant és algo que he anat fent, diguem-ne, doncs, amb els últims 6 anys, I des de fa ja 2 anys ja tinc el forn, ja ho tinc tot. I ara ja el tinc ja bastant en producció i aprofito sobretot els estius, Setmana Santa, el Nadal, alguns, i alguns caps de setmana doncs, per anar fent els meus projectes. Aquí és el meu santuari.
3: Tradicions com la de la ceràmica, que porten amb si uns costums i uns coneixements pràctics útils, que usen el que tenen a l'abast, com la terra, l'argila o la cendra, no es poden deixar perdre per l'Adrià.
4: El riu, no? El nostre riu, és com ha sigut quasi sempre fins que van haver les preses, ha sigut l'autopista, no? De la península Ibèrica, ha sigut un territori d'intercanvi, de comunicació, de coneixements, de mercaderies. Jo de petit, pues, evidentment, no? Com molts de la zona, pues, sabíem que a Miravet hi havia ceràmica i ens fascinava, però et dic, va ser quan estava, vaig estar a Bilbao que vaig connectar amb allò, perquè vaig tenir l'oportunitat, no? De dir, vaig a fer aquesta ceràmica, aquest treball al torn, com havia vist, no? Aquí a la Ribera. I després, investigant, doncs, vas coneixent aquesta història i aquesta tradició, no? Perquè aquí s'ha viscut sempre associat al camp, el riu ha sigut el nostre mestre i el nostre sustent, i sobretot dels nostres avantpassats, no? I per què hi ha ceràmica aquí? O per què els grans llocs ceramistes són, no? La Bisbal de l'Empordà o són Miravet? Doncs, evidentment, perquè hi ha unes condicions per poder-ho fer. Tradicionalment, la gent treballava amb els materials que tenia al lloc, no? I aquí, doncs, a la muntanya, tenim una terra calcària, resistent, i al riu, amb les riuades, hi havia una terra plàstica, no? A Miravet, les famílies artesanals tenien unes piscines als afores en què el que feien era barrejar la terra de la muntanya amb la terra de les riuades i tenia aquesta terra, al final, plàstica per poder treballar. Aquí al poble no hi havia tant la tradició artesanal de recipients, però sí que hi havia una indústria molt potent fins fa 100 anys de teules i de maons, no? Tu vas, de tot aquí al costat hi ha un fort teuler i per la muntanya hi ha altres forts teulers, també altres construccions de pedra en sec com fort d'oli de ginebre. I bueno, tot això m'ha anat fent descobrir, m'ha fent entendre una cosa, que és que des del principi vaig voler treballar també amb les terres locals, recuperar aquesta part de la tradició i entendre, no, com els nostres avantpassats vivíem. Suposo que per una idea també una mica romàntica i una mica boja que tenim a vegades els artistes, no? Que pensem, bueno, ara vivim en un món digitalitzat i estem molt còmodes, però mai se sap què pot passar. Jo pensava, ostres, la nostra generació, si perdem el coneixement dels oficis dels nostres avantpassats, que és un problema molt gran. Crec que la nostra generació tenim també un punt de responsabilitat de no perdre l'humà davant d'aquest món digital, que lo digital té coses molt bones i molt positives, però dependrà del nostre ús. I crec que la tradició, pues, tampoc l'hem d'oblidar, no? En aquestes últimes dècades potser hi ha hagut unes idees de que la tradició és dolenta, no es pot generalitzar amb les coses, no? Per molt que en el passat s'hagin fet coses que veient-ho des dels ulls d'ara es veguin com a dolents, hem d'entendre que cosa s'ha viscut en el seu moment, no? I la gent sempre a nivell d'artesanal i artístic ha viscut com ha pogut, i crec que és bonic poder-ho recuperar, no? Com altres companys que han recuperat oficis també d'aquí del territori, doncs amb el tema de la ceràmica també és important.
3: Per a l'Adrià, l'èxit no s'ha d'associar inequívocament a la fama, als beneficis econòmics i les grans produccions. L'art, diu, no és una forma tancada, no hi ha uns cànons establerts sobre com viure'l. Tal com pensa, ell combina l'art cap endins amb l'art cap enfora, sempre amb els límits difusos i deconstruïts entre art i artesania i posant en valor el privilegi i la responsabilitat d'oferir els seus coneixements als seus alumnes de l'Escola d'Art i Disseny.
4: El fet d'ensenyar art o ensenyar disciplines artístiques o fins i tot ensenyar artesania, jo crec que és molt enriquidor pels alumnes, però per mi, a nivell personal, és superenriquidor, és molt creatiu. Jo com a professor, com a docent, perquè estic tot el dia, doncs, com aquell taller, resolent dubtes, resolent problemes. Al taller potser els dubtes són meus i els problemes són de les meves peces, però aquí, allí a l'escola, doncs, són els projectes dels alumnes. He estat uns anys fent classes de pintura mural, i la pintura és... I el dibuix ha sigut la meva disciplina principal des de petit. No és a lo que me dedico, però és algo que porto en mi i m'agrada molt acompanyar, sobretot també perquè veus que són noies i nois de 18, 19, 20, 20 i pocs anys, no? Que s'estan buscant, s'estan trobant, I per mi l'art és una manera d'autoconeixement. L'art és una, gairebé una meditació activa, i t'ajuda a reflexionar, t'ajuda a conèixer, a saber qui ets, i crec que és molt bo això per als estudiants. La vida després donarà moltes voltes i vés a saber què et portarà, no? Però crec que l'ensenyança artística és molt bona, ja dic, per als alumnes i per al propi professor.
3: Treballar amb la ceràmica és establir una relació íntima i de profund coneixement amb el fang, un ritual que sempre és el mateix, però que mai dona un resultat idèntic. L'Adrià ens ensenya el seu procés. El deixem fer, treu les eines de tall del fang i pasta el fang.
0: Al final és jugar entre l'art i l'artesania, no? Peces com aquestes són utilitàries totalment, però són úniques. La primera part sempre és amassar. Això els japonesos diuen, s'ha de fer mil vegades. Ara no cal tant, perquè la pasta ja ve premsada, ja ve preparada d'indústria, però a mi m'agrada fer-ho perquè li dones una forma. Li estàs donant el fang de memòria, com l'aigua. Comprovem que estigui perfecte, que no tingui bombolles ni res, vale?
3: Som-hi, cap al torn, amb aigua i una esponjeta per anar treballant.
0: El primer que fem és ficar el pastor aquí al mig i centrar-lo, i li hem de fotre canya. Vale? El primer ara el que hem de fer és pujar i baixar el fang. Vale? Sempre les mans mullades, i el que fem és fer força per pujar el fang. Vale? I després el que fem és lo baixem. Anem. Un cop tenim ja més o menys centrat, fem el forat al mig. Vale? Baixar cap a baix.
3: A partir d'aquí, cada peça, la seva utilitat, forma i estètica, és una decisió lliure, però que s'ha d'executar amb claredat. Últimament, l'Adrià crea la peça perfecta i li dona la unicitat que de naturalesa ja té la ceràmica. Les vol fer tornar a aquest estat a través de l'estètica. L'atzar final, diu, no el pots controlar.
4: A mi m'interessa molt, com que també m'he mogut en ambients quan estava a Barcelona de meditació, de creixement personal, doncs aquest, i també les arts marcials japoneses que he practicat m'han donat molts aquests valors de crear algo però no identificar-te i poder-ho destruir, com aquesta idea del mandala tibetà, no? De que una tècnica espectacular, una presència espectacular, i quan has acabat ho desfàs, no? Per mi el torn és una meditació activa, me calma, me dona serenor i me fa estar en l'ara. I una reflexió que em dona la vida, el riu i la natura, és que en la natura no existeix la simetria, no existeix la línia recta, no és una construcció i una creació humana. I, clar, doncs amb el torn, a mi el que m'agrada és buscar aquesta perfecció tècnica i de domini, que és el que m'ha ensenyat l'artesania, també, però com que no existeix aquesta perfecció, realment és una il·lusió buscar-la. Un cop he fet la peça més perfecta per al nivell que tinc, doncs és després desfer-la. I si una peça està feta a mà, no amaguis que està feta a mà, no vulguis borrar les marques dels dits, perquè està demostrant que és algo manufacturat, no és algo industrial, no? I per això m'agrada molt aquesta idea de trencar la simetria, de tornar-li, no? O, parlant del torn, retornar un altre cop a una mica de naturalesa en aquesta peça perfecta i simètrica, no? I per això jugo molt amb la deformació.
3: I com sona la ceràmica?
0: Aquestes estan cuites. I aquestes simplement se'ls ha de ficar l'esmalt. Aquí simplement...
4: Ja. La ceràmica, quan surt del forn...
5: Ja sona més així.
4: Tu toques i ha de sonar com una campana, no?
0: Això és que està cuit i no té esquerdes.
4: Vale? Quan te lança sona diferent.
0: Vale, però aquestes que són massisses,
4: vale? Té un so molt més agut. I això és la manera de comprovar, vale, no té cap esquerda, no té cap història, això ja ho puc manipular, ho tinc guardat perquè no li caigui la pols, i en el moment en què vulgui decorar-ho, que ho tingui suficients peces per després emplenar un forn, les esmalto i fico les enfornades.
3: Au, cap al forn.
0: Vale, i aquí tenim el forn, amb aquesta capacitat, aquí vaig ficar una placa, i aniríem vestint i construïm l'arquitectura per enfornar les peces. Per sort, ara posa aquest forn és elèctric i no m'he de preocupar pel tema del gas.
3: Un altre ritual, el forn. Ni poca ceràmica per optimitzar la despesa, ni massa per garantir-la.
0: El que moltes vegades la gent no, no entén, no? I dius, una... per això crec que és bo ensenyar-ho, perquè després la gent entén de dir, vale, per començar necessites una tècnica que trigues anys a aprendre, no? Després necessites una esprava i una infraestructura i uns materials que val diner i també costa temps a aconseguir. Tu has invertit també diners per aprendre, per això no sol, no sol temps i voluntat i tal, no? Però després, el tema de la fornada, en qualsevol moment del procés te poden sortir esquerdes, se te'n pot anar a la merda, te pot fallar algo, et pot sortir una tara, no? I per a que la peça sobrevisca al final és llarga. Jo quan treballava en indústria, els encàrrecs mínim, 2 setmanes. És que mínim necessito 2 setmanes, perquè s'ha de fer la peça, s'ha de secar, l'he de polir o retornejar, s'ha d'acabar de secar del tot, s'ha de coure. Bueno, la cuita ja és un dia. Després s'ha d'esmaltar, s'ha de preparar l'esmalt i esmaltar. Tornes a coure un altre dia i amb el secat ja perds una setmana.
3: Com l'esport, la natura, la lectura o qualsevol mena d'activitat ociosa i enriquidora, l'Adrià diu que l'art, si no és que sempre ho ha estat, ha esdevingut una forma d'evasió i alhora de presència, de silenci i, en tot cas, so interior, cura i resistència.
0: Per mi, dintre el taller, estar en silenci i treballar és com una meditació activa. El torn és una eina que gira constantment, no? I té un punt d'hipnosis, per qui el veu, i té també un altre punt de que has d'estar centrat. Has d'estar amb l'ara aquí, perquè tu al torn el que fas és fiques fang i els centres. Ostres, si t'hi fixes, ara mateix han augmentat molt, no? Aficions com l'esport, com la sortida a la natura, com les arts, no? Perquè al final tot això ens acaba donant algo molt semblant, que és aquests moments de presència d'ara i aquí cadascú...

0: Jo crec que és tan important i en aquest moment ara tan dispers, hòstia, és que és més necessari, per això hi ha una necessitat de tanta gent. I és bonic perquè les xarxes socials que ens demostren que tothom pot mostrar el seu art, tothom pot mostrar les seves inquietuds, les seves passions, i això que ens porta, doncs, que, bueno, podem crear art i vendre'l, però també pots fer classes, ensenyar a altres persones, no? Com comentàvem, ensenyar l'art també és viure de l'art, no? No s'ha de desprestigiar. Hem de deixar de banda que l'èxit artístic sol és aquell que acaba sent famós i cobrant molts diners. L'èxit, per qui té aquesta concepció d'èxit, no? O sigui, ja, s'ha de totalment replantejar-te. Sentir-te lliure i fer el que vols a la teva vida, jo crec que és el gran èxit. L'art és algo que va mutant i al final reflecteix el sentit de cada moment. No? Ara mateix pues, estem en un món molt dispers i podem trobar des d'obres molt treballades basades en la tradició i en una excel·lència tècnica i en una idea espectacular, i podem trobar bromes estètiques, no? Com un plàtan enganxat a la paret, no? És, al final tot forma part d'aquest nihilisme, no? Com deia Nietzsche, del món aquest en què vivim, davant d'aquest abisme l'art és una oportunitat de resistència, no? Davant d'aquest nihilisme podem decidir, com alguns autors tormentats, no puc aguantar la vida, no? Pinto i tal, però m'acabo suïcidant, o no, treure una oportunitat i, no? A través de l'art anem a intentar crear aquest món millor, aquesta manera de compartir aquests valors, i començant també molt per un mateix, no? Ja ho sabien l'oracle de Delfos, no? Home, coneix-te a tu mateix i coneixeràs el món. L'art i l'artesania ens dona als creadors espais i moments de silenci, espais i moments d'introspecció. I crec que això és molt important en el món contemporani en el que vivim, no? Ho veiem com artesanies com la ceràmica estan molt de moda. Per què? Jo crec que perquè la gent necessita terra, necessita tocar terra, necessita calmar-se. Estem tot el dia amb la pantalla, amb lo digital, no? Amb aquesta cosa, amb aquesta realitat virtual, amb aquesta realitat imaginada, i al final que necessitem? Tocar de peus a terra, el tacte, la natura, no? Necessitem això, i l'art és una oportunitat, no? Jo ho entenc com una resistència íntima, no? Cap a aquest abisme contemporani que pot tenir coses molt bones, però també ens pot fer perdre.
1: I d'aquesta naturalesa curativa i estimulant de l'art, així com de la necessitat contemporània de trobar activitats i espais com aquest, segons l'Adrià, les xarxes en són una mostra. Una mostra que apropa l'artesania a les persones, fet que suposa encara més feina per als artesans, però també una porta oberta a noves possibilitats.
0: Jo m'adono que moltes vegades aquestes peces molta gent li crida l'atenció i dona veu a aquesta contemplació. A mi m'encanta perquè en aquest món tan accelerat en què estem tots, contemplar, badar com un nen petit, sí, és necessari, no? Que hi ha un esforç, que hi ha una dedicació, que hi ha una constància, que són anys, que al final doncs és això, és un ofici, no? Però clar, el problema també el trobem moltes vegades amb l'educació. Els estudis artístics abans eren 5 anys, després van passar a ser 3 anys, ara són 2 anys. Clar, cada cop tenim més temps per a que la gent se formi i acabi en un ofici. En 2 anys és molt complicat que tinguis una base per tu poder tirar. Però moltes vegades el que convidem és, i el que intentem explicar als alumnes, és de dir, l'art és un camí de vida. Tota la vida has d'estar aprenent, perquè l'art t'ensenya flexibilitat mental, t'ensenya adaptar-te als canvis de la vida, t'ensenya a pensar en l'opció A, B, C, D, Z. No, no tenir unes orelles de burro davant, no? Pensament creatiu, pensament lateral, no? Que se'n diu moltes vegades. Per això l'art és bo per la creació, però és bo per a la vida i per tots els terrenys.
1: La ceràmica és aquest fil prim que encara connecta el passat amb el present. El saber fer existeix, es practica i es valora. L'artesania és una forma de cultura viva, corporal, heretada, però perquè continuï viva no n'hi ha prou en fotografiar-la o visitar-la. Cal valorar-la, invertir-hi i formar-hi gent, tal com ho fa l'Adrià.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui compartim allò temps de ràdio amb un dels professionals de l'Institut Català de la Salut, concretament amb l'infermer del Centre d'Atenció Primària de Plana Lladó, amb Bienvenido de Miguel. Benvingut, bienvé, com estem?
2: Gràcies, molt bé.
1: Hem començat l'any i hem començat allò amb una onada, no? Novament allò d'epidèmia de grips, refredats, covids, bé, tot de virus respiratoris, i avui anem a parlar precisament d'això, d'aquests virus.
2: Sí, sí. A veure, jo tenc que dir, i amb així estic una mica d'acord, com va dir un epidemiòleg, que va dir que realment estem una miqueta igual com cada any. Cada any hem tingut aquesta etapa de pujada quan arriba l'hivern, de les grips refredats i ja està. I que ara tenim, pues, a més, que ja s'ha quedat amb nosaltres lo del Covid. Però, en principi, com cada any, tenim aquestes etapes i aquestes pujades de la gent que va visitar-se per aquestes sintomatologies.
1: Jo, de fet, també he sentit aquests comentaris, com diem, estem dintre de la normalitat, sí. Potser ara estem com més espantats o més sensibilitzats pel tema de la pandèmia, que ho tenim allò com molt recent, no?
2: Sí.
1: I llavors
2: sí.
1: Això genera més neguits, més...
2: Sí, sí, sí. Però mira, la prova també està que penseu que normalment al centre de salut, si no ve una persona amb un estat més crític i amb problemes, ja pràcticament no es fan les proves del Covid. Qui vulgui sàpiga la prova del Covid se la fa a la farmàcia i ho sap. I més que res és per protecció de cara als familiars. No? Allò que tinguis familiars de gent gran al costat teu, convivint o el que sigui, doncs t'ho fas una miqueta per protegir. Si és necessari, si et dona un Covid positiu, en principi, la majoria de tothom ja està vacunat, inclús en 3 i molta gent ja en 4 vacunes. Així que, de cara a les sintomatologies que puguin patir, ja són molt més lleus. Però sí que amb la gent gran, doncs, sempre es té que tindre cuidado, per això, que si tu tens un Covid positiu, doncs, encara utilitzar la mascareta, sobretot a casa per protecció de la gent gran o gent molt, o nens molt petits.
1: Anem a parlar-ne, precisament, sempre la discussió o el debat sorgeix de dir, escolta'm, jo m'he encostipat, no? Tens una sensació de refredat, però això és una grip? És una Covid?
2: Sí, bueno...
1: Jo crec que el que ha passat per un procés d'aquests, no? Si més no de la grip,
2: sí.
1: Tothom et diu, m'ha passat com un camió per sobre.
2: Sí, sí, sí, sí. Bueno, mira, anem a parlar primer, i així especificarem una miqueta realment el que és el refredat. Que és el refredat és, diríem, el que és la majoria. Ara ha hagut també molta passada grip, i això és veritat, però les sintomatologies varien poc, però ara direm una miqueta les diferències, no? Els tres són provocats per el virus, realment, els tres. De dir, el que passa que les sintomatologies més habituals, per exemple, amb el refredat, doncs són els mocs, el mal de gola, el mal de cap, la tos, ulls plorosos, normalment acostuma també a tens, per exemple, doncs pel nas, que tens aquesta agulla que va sortint, la gola també tens una mica de mal de gola, inclús a vegades una mica d'afonia, que això, doncs, bueno, doncs, i després l'únic que s'ha de tindre en compte és que això no a la gent que té, per exemple, problemes crònics, no acabi amb un problema més greu, és l'únic. Però la majoria, què passa? Que el refredat també, en principi, normalment és més curt. Es agafa a poc, és a dir, és que després direm una... La diferència de la grip, per exemple, la grip també es agafa com un virus, però la grip, per exemple, la sintomatologia és una mica més diferent perquè és de cop. El refredat pot passar uns dies que ho vas incubant a poc i dius, doncs he començat això pel nas, em noto una mica plorós, tinc mal de cap... I la grip és una mica més de cop. De dir que diríem, no? Quan agafes una grip, doncs de seguida pots agafar febres altes, de 39, 40, et trobes malament, et fan mal tots els ossos, a totes les articulacions, a vegades molta gent que agafa una grip doncs, té que estar doncs, 3 o 4 dies, però això ho hem fet sempre, doncs això és que estar 3 o 4 dies al llit, que és com jo estàs, no? I després, doncs, a nivell de medicació... per exemple, clar... Doncs,
1: de fet, en Bienvenido ho ha dit allò en començar. Bé, estem parlant de virus,
2: clar.
1: No? I per això, ara quan dius anem a parlar de medicació, entenc que una de les coses que deixarem molt clares és, si us plau, ningú prengui ni demani antibiòtic.
2: No, no, no, això mateix, que l'antibiòtic no va bé i en aquest cas no es recomana per caps d'estrès, ni pel Covid, ni per la gripe A, que ara tothom pot estar dient la gripe A, bueno, però, i ni pel refredat, des de logo. Lo que estem donant sempre són, pues, això, tipus paracetamol, ibuprofeno, analgèsics, per poder baixar, si tenen una mica de febre, pues, ajuda, el paracetamol va molt bé, pues, per baixar el que és la febre. Si tens una mica mal de gola i malestar general, dolors articulars, pues, l'ibuprofeno. Prendre un cada 8 hores. Tots aquests dos medicaments, per exemple, es poden adquirir a la farmàcia sense recepta, que sempre va bé tindre la carmanyola de casa, sempre aniria bé tindre d'aquests dos, no? Les dosis que et donen, que normalment són de 400, o màxim, que és el que et donen sense recepta, però es poden fer això, poden fer un comprimit cada 8 hores, perfectament.
1: I es poden barrejar tots.
2: També podrien fer, si tens una mica de tot, que tens dècimes de febre i tens, en aquest cas també, tota aquesta sintomatologia que hem dit, de dolors articulars, malestar, tot això, o inclús lo de mal de gola, perquè tens una mica d'inflamació a la gola, doncs pots combinar cada 4 hores un d'aquests de 400 i ja està. Mm. En principi és suficient. Després també, doncs, els remedis, no? Els remedis que tenim, remedis caseros.
1: Prendre molt líquid.
2: Bueno, clar, tot això...
1: No? Pel tema de la mucositat.
2: Clar, per exemple, la gent que té molta mucositat, pues, utilitzar això. Nosaltres el que diem, pues això, aneu prenent molts líquids, sucs, aigua... No que et venguis tampoc 4 litres, no es tracta d'allò. No, però es tracta de tenir el que és el coll i la gola una mica hidratada. També va molt bé, pues, els caramels d'estrepsis, coses d'aquestes que també t'ho venen. I els que tenen una mica mal de gola, que nosaltres, pues, recomanem, és un remedi natural, per exemple, fer una infusió de tomillo i una culleradeta de mel, si no són diabètics, o si són diabètics, pues, posar una mica de llimona. I llavors pots fer pel dematí i per la tarda. Ho aguantes bé, calentet, i això, què passa? Que el tomillo té les propietats que en realitat és antiinflamatori.
1: No?
2: I llavors va molt bé, i suavitza una mica, pues, el coll i la gent se sent millor. I en principi, després, pues, això.
1: I descansar. No?
2: A veure, amb el refredat, és el que dèiem, la diferència amb el refredat, que tu pots anar passant un refredat, pues, treballant, fent coses, això, no? És a dir, et trobes aquest malestar, però amb un d'aquestes que hem dit, algun paracetamol o que sigui, pots tirar endavant. No fa falta quedar-te a casa, ni agafar una baixa, ni agafar, perquè en principi és una cosa més lleu.
1: Bienvenido. Començàvem dient que potser estàvem més espantats perquè teníem molt recent el tema de la pandèmia, no? Fa escassament 3 anys, que ens va afectar. I potser també estaria bé incorporar coses que vam aprendre, no sé si el tema de les mascaretes, però la ventilació...
2: Bueno,
1: no?
2: Això sempre ho hem dit.
1: Tot i que fa fred,
2: sí,
1: doncs no, igual la ventilació és important,
2: però això va molt bé, tant
1: no?
2: Per la grip, clar, però no deixa de ser, perquè la manera del contagi no deixa de ser, tant la grip com el refredat, doncs el tema del contagi és això, doncs, i sobretot en puestos tancat, perquè va per l'aire, en gotes de fluix, coses que has tocat, que toca un, que toca un altre, veure amb el mateix got, coses aquestes, que al final, no? I sobretot els puestos tancat. Les recomanacions continuen sent com cada any, de dir que obrir, ventilar, si una persona té mucositat i té això, doncs utilitzar un mocador, mocadors d'aquests de paper que es puguin tirar, netejar-te molt bé les mans sempre, i tindre cuidado amb les coses que toquem, no? Pues a l'hora de menjar, pues només el cobert i tot el que sigui per tu i després rentar-ho de seguida. Tindre aquestes precaucions, no? El fet de la mascareta. Jo crec que amb això és una de les coses que tenim que tindre en compte, que és, per mi és una de les coses que s'ha quedat i que tindríem que utilitzar, que no tothom. Molta gent ja ha deixat la mascareta aparcada.
1: No ara perquè sigui obligatòria,
2: no,
1: sinó si...
2: Això
1: si
2: mateix.
1: Si tot allò, quan arribi a l'època de fred...
2: Això mateix.
1: No?
2: La persona ja tindria que això, que això ho tindrien que aprendre dels japonesos, no? Que quan veiem que venen aquí amb mascareta això, pues aquest, ho fan més... A part de prevenir-se ells, ho fan també per no contagiar, no? Per no agafar... Això nosaltres ho teníem que fer a casa i als puestos que anem. Si una persona sap, per exemple, sobretot amb el Covid, que te fas la prova a la farmàcia, et dona Covid positiu. Bueno, ja et dic, el tractament serà el mateix que amb una grip, que amb un refredat, amb aquests analgèsics, això. Però sí que tindrem la precaució, el que havia dit abans, doncs utilitzar aquesta mascareta per no contagiar. Moltes empreses et deixen anar a treballar amb una mascareta on que tinguis el Covid positiu. Ja no està prohibit, m'entens? Però sí que ho tindrien que fer per respecte a això, per no contagiar. Perquè nosaltres ja no ens contagiarem més. Ja dic, això es representa que seria el màxim del virus que hem agafat, no? Però sí que el que deia abans, és a dir, si tenim gent gran, nens petits, tot això, ho hauríem de tindre en compte i utilitzar aquests dies. El període d'incubació, en principi, del Covid continua sent ara mateix doncs, això, entre 4 i 5 dies. Així que portar aquests 4 o 5 dies, que és el moment que podem nosaltres contagiar més, pots utilitzar les mascaretes a casa.
1: Una qüestió. Una persona que doncs, dona positiu en Covid o dona positiu en grip, és a dir, agafar-ne un virus et protegeix d'agafar-ne un altre o no? És a dir, una persona...
2: No.
1: Són virus diferents.
2: Mira, estava dient un escrit, inclús a l'Ixis, això, que una persona, un refredat el pot agafar entre 5 o 6 vegades a l'any. I una grip, doncs també, de 3 o 4, el 3-1 o això. I un Covid s'està agafant, n'hi ha gent que està agafant fins a 2 vegades a l'any, el Covid. És a dir, per molta vacuna que tenim, m'entens això? Les vacunes preveneixen. Igual que nosaltres ara, doncs també estem recomanant, per això s'ha ampliat una mica el plaç de la vacunació de la grip.
1: Sí, el Departament de Salut ha fet ara novament una crida.
2: Clar, perquè si no ja s'hauria acabat normalment, doncs el període de vacunació és entre novembre i desembre. Però allarguem, ara s'està allargant una altra vegada doncs perquè la gent que no s'hagi vacunat i vulgui fer aquesta petita prevenció, per si això s'allarga una mica més, doncs es pugui vacunar. Però, bueno, en principi, cap a la grip seria això. I el Covid, doncs, el mateix. És a dir, que tenim aquest tipus, dos tipus de vacunes que s'estan posant, però el refredat no té cap vacuna. El refredat és una mica que agafem sempre, que podem agafar per encomanació, perquè nosaltres hem agafat fred, hem agafat...
1: Llavors... És a dir, una persona que, per exemple, hagi agafat la grip, ara pot anar al centre de salut i dir, escolta'm, de la grip potser no, perquè ja l'he passada i se suposa que has generat anticossos, però sí que voldria vacunar-me per la Covid, o a la inversa, una persona.
2: Sí, sí, ho poden fer. Inclús, on que hagin agafat la grip, si ha passat un període que no està constipat, que està bé, que es troba bé, es podria tornar, si no s'ha vacunat durant la campanya, es podria tornar a vacunar de la campanya. De la grip. No n'hi hauria problema. A veure, el que fa les vacunes de la grip, doncs et donen un tipus d'anticossos per poder... Això no vol dir que no ho agafis, però sí que doncs és més lleu, pot ser més lleu.
1: I què ha passat aquest any? Que, no? Sembla... Dèiem allò que ara ens hem espantat tots,
2: sí.
1: No? Amb aquest pic que acostuma a ser habitual, que sí. Els que treballeu en l'àmbit sanitari esteu acostumats,
2: clar.
1: Però per contra, quan aquest any es va iniciar abans, fins i tot, la campanya de vacunació,
2: sí.
1: I sembla que la població ens hem relaxat més i no hi ha hagut tanta vacunació com altres vegades.
2: Però tens tota la raó, i això és veritat que ho hem comentat diverses vegades. I aquest any no ha vingut una afluència... Suposo que saps el que ha influït, que molta gent ho diu. Pues com jo ja estic vacunat del Covid, ja tinc les 3 o 4 vacunes del Covid. O gent que es vacunava cada any de la grip, i hi ha gent que aquest any no s'ha vacunat, perquè diu que ja té moltes vacunes. Sí que ha hagut aquest pensament,
1: aquesta incidència, no?
2: Aquesta relaxació, ho hem vist. De dir que ha baixat una mica el que nosaltres sempre posem al principi de campanya, posem sempre pel dematí a la tarda una infermera per només per vacunar a tothom. I s'ha vist que les llistes no estaven tan plenes com en altres anys. Sí.
1: És a dir, que ens hem relaxat, ara, doncs, una miqueta les conseqüències, no?
2: Bueno, clar, perquè tothom diu, no, ja estic vacunat, ja no em passarà res, ja porto moltes vacunes, Però, bueno, tot depèn, clar, sempre hem dit, la vacuna que posem de la grip no vol dir que sigui específicament per la grip que vindrà aquest any, pels virus que vindran aquest any. M'entens? Igual que el Covid. Les vacunes que s'han posat del Covid, doncs cada any, sobretot el Covid, canvia molt més. Més sovint, la vacuna de la grip doncs, és una cepa, però aquí doncs, normalment tenim dos o tres variants que poden entrar cada any, diferents. Amb el Covid està més reduïda, però també pot canviar. dedica. Això vol dir que no aquestes vacunes et donen el 100% de seguretat de que no puguis agafar ni la grip ni el Covid.
1: El cert és que aquestes festes passades, parlant amb la gent, sovint et diuen, bé, doncs o hem tingut la grip, o hem tingut la Covid, o hem tingut també afectació gastrointestinal. És el mateix?
2: Sí, tot està dintre del virus aquests que hem agafat. Sí, perquè n'hi ha molta gent. Aquest virus, i és veritat que aquest any ha hagut molta passa de gastrointestinal, de gastroenteritis, això. I és perquè el problema... Clar, molta gent, aquest tipus de virus pot influir. És a dir, n'hi ha gent, doncs el que hem dit, la sintomatologia que pot donar, mal de cap, mal d'estar, ois plorós, no? Però sí que n'hi ha gent que o bé doncs té nàusees, vòmits, o bé té doncs, en forma de diarrees, no? que se li ve d'això. Els tractaments, jo voldria doncs, mira, fer una miqueta d'hincapié amb aquest, aprofitant,
1: sí.
2: Perquè això també, ja que estem així una mica per poder donar consells, perquè un dels problemes que tenim ara, que s'està col·lapsant tot, no? N'hi ha gent que de seguida acaba i començat i dinat dues vegades al lavabo i ja t'està venint de seguida, a urgències. I clar, el problema que fa això és col·lapsar, perquè són coses que hem tingut sempre i la gent no pensa. Pensa algú més, a dir, ui, si tinc algú més, o no. Jo recomanem, a veure, com tot, tractament per a una gastroenteritis. En principi, si tens ja siguin vòmits o diarrees, que això, lo normal és... 2 dies d'arròs bullit, de matí, tarda i nit. Perquè molta gent, no, és que jo m'he pres un suc, no. Ni llet, ni derivats de la llet, ni sucs, ni res. 2 dies d'arròs bullit, una sopa d'arròs, tranquil·lament, feta. De matí, tarda i nit. I de beure, només beure doncs, aigua o aquarius, o aquests suesos que venen suer oral, que es venen a les farmàcies, per poder posar-lo amb l'aigua. Si a les 2 dies es talla, que seria lo normal, llavors començar amb una dieta blanda. Dieta blanda de 3 o 4 dies més, però coses a la planxa, coses bullides, una torradeta amb oli, pernil dolç, de fruita, doncs, plàtan o poma. Uh-huh. Llavors, amb això, en principi, si els 3 o 4 dies han anat bé, doncs després ja poden fer un àpat normal i corrent. Això seria el tema de gastroenteritis.
1: Sí,
2: Tema de, el que hem dit, mal de coll. No, pues això, el que hem dit, això és abans de beure aigua,
1: fer-te
2: les infusions aquestes de tomillo i hidratar el coll, no? Amb els estrepsis, carmels, cosetes d'aquestes. Si tenim una mica de mucositat, que això també ho podem comprar i ens ho donen a la farmàcia, que ens ajuda a treure, ens costa treure la mucositat, pues també fer neteges amb una mica de suero al nas o comprar, per exemple, el filmucil, tipus aquest, que n'hi ha una gamma molt àmplia que t'ho venen a la farmàcia sense recepta. Això és, normalment és un comprimit efervescent que es dona una vegada al dia, pel dematí, i això el que t'ajuda també és treure la mucositat.
1: Que això sobretot és si la mucositat és de pit.
2: Sí, sobretot. També te pots ajudar també fent baos d'eucalipto, que també t'omples una mica, omples...
1: Sí, això es feia antigament, eh?
2: Clar, i això quasi pues, la gent ha deixat, o molta gent no sap el que són i com es fan, no? Però retornar una mica a les coses aquestes també ajuda, natural, que feien de tota la vida. Uh-huh. Això és. I després, el que hem dit també, com medicació, tant pels refredats, que es trobem malament, o per la grip, o pel Covid, que la sintomatologia del Covid va ser la mateixa que de la grip, però és el que hem dit, a nivell de paracetamol, ibuprofeno, alternant, depèn com es trobem. Però jo sí que respectaria, si no tenim febres directament, per exemple, doncs mira, que tinc una grip i tinc una febre de 40 i m'he espantat, doncs no tens que anar al metge. Sempre tenim que intentar esperar entre 3 o 4 dies, com a mínim, perquè això és el temps... Que té que passar, això.
1: Únicament l'excepció seria en persones fràgils, no?
2: Clar,
1: ja siguin
2: això,
1: persones grans, nens petits,
2: diferent.
1: Gens no?
2: crònic,
1: o persones amb alguna problemes, malaltia crònica.
2: Això, gens problemes amb crònics, que siguin asmàtics, que hagin tingut, per exemple, pues, bronquitis, que normalment ja estiguin amb inhaladors i coses aquestes, que llavors, pues, així, abans de que arribi una pneumonia o arribi una bronquitis aguda, i això sí que recomanem que vinguin per escoltar-los, per mirar-los, i si és necessari, si el metge creu que és adient, pues se li donarà aquestes vegades i sí que se li donarà antibiòtic o un altre tipus de medicació més específica. M'entens? Però per què? Però només amb aquests casos. Tots els altres, la gent té que tindre una prudència, i sobretot per no col·lapsar, tindre una prudència de passar aquests dies. Ja dic, dècimes de febre, doncs amb un paracetamol, dècimes. Estem parlant de 37, que n'hi ha gent que no arriba a 37 i ja ve a la consulta pensant que té una febre de... No, no, això són... Les dècimes es poden tractar totes amb paracetamol. Estem parlant...
1: La febrícula, que diuen els sanitaris, això mateix, eh? És una mica de febrícula.
2: Doncs això sempre s'ha passat, i les mares antigues doncs ja ho feien, li donaven al nen, li donaven a les persones, i està 3 o 4 dies, que això és el temps d'incubació de qualsevol. Si tenim febre alta, doncs sí, es ve al metge, el que diu, i el mirem, i això és... Però, clar, el problema és que es col·lapsa per moltes coses aquestes. Hi ha molta gent que s'aixeca pel dematí, em fa una miqueta mal de cap, ve a urgències i li pregunten, s'ha pres alguna cosa? No, encara no he pres res. Pues lo primer que tindries que fer-te és prendre't un paracetamol, t'estàs a casa, prens coses calentes, caldos, sopes, i calenten mel, coses d'aquestes.
1: És a dir, que hem de ser prudents, pacients...
2: Totalment.
1: I al mateix temps també prevenir, no? Clar. Allò, doncs, mirar també per tu i pels altres.
2: Totalment, perquè jo crec que ara s'ha perdut aquesta paciència que abans es tenia. Ara la mínima es ve per qualsevol cosa, és a dir, que s'ha perdut, o per tot, o per por, o per desinformació, o perquè la gent a la mínima s'alerta molt i vol vindre que el mirin. Doncs no, tenim la gent que veu una miqueta i diferenciar les coses. I no n'hi ha febre, no n'hi ha una persona que s'ofega, no n'hi ha coses a dir, o que tingui uns antecedents, doncs en principi té que tindre un període de prudència, que serien això, recomanem 3-4 dies prenent aquest tipus de medicaments i recursos naturals.
1: Bé, esperem que aquesta onada, si més no, comenci allò a la seda de ballada, també pels professionals que esteu al capdavant, i que, evidentment, pel que ens està explicant en Bienvenido de Miguel, doncs són moltes les persones que... potser doncs, per aquesta manca de paciència acudeixen als centres d'atenció primària col·lapsant. Esperem que això, que l'onada remeti, que tots prenguem una miqueta de prudència, paciència, com hem dit, i també de prevenció. Moltíssimes gràcies, bienvenido, per aquest missatge més tranquil·litzador, dient,
2: sí,
1: escolteu, això ens passa cada any.
2: Sí.
1: Estem allò en els, no, en la situació que vosaltres coneixeu, no?
2: Sí, sí, que
1: prepandèmia també, doncs, hi havia tot això.
2: Totalment, que quan arriba aquest temps, doncs és el normal que succedeix.
1: Uh-huh. Mm. És recomanable fer-se el test per diferenciar, si un té dubtes, allò de dir, tinc un refredat...
2: Com he dit abans, el test, principalment, a veure,
1: si nosaltres... Si convius amb més gent, no?
2: Això mateix, jo crec que si creus que tens una sintomatologia més aguda, més això, i el que dèiem, tens nens petits o tens gent gran, o la teva companya, el mateix, de dir que, o de cara a la feina, de dir, perquè és el que dèiem, molta gent doncs amb aquests es pren un paracetamol i se'n va a treballar. Però sí, si volen saber una mica per precaució de cara als demés, als del seu voltant, doncs fer-se el test i ja està. I més que res per dir, doncs mira, utilizo la mascareta o no la utilizo, m'entens?
1: Bienvenido, Miguel, com dèiem, infermer del Centre d'Atenció Primària de Planellador, de treballador de l'Institut Català de la Salut. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I fins una propera.
2: Gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Adéu-siau.

0: Benvinguts i benvingudes a la 99.7 de la FM, els micros, la Carmen Moreno i la Cuca Fernández. Això és Inspira't, aquest racó on per uns minuts el món afluixa i nosaltres també. Hi ha dies en què el cos ens parla abans que nosaltres tinguem paraules. Dies en què no és un gran drama, però sí un petit avís. Ei, para un moment, mira't, escolta't. I sovint no ho fem, perquè la vida empeny, perquè anem tard, perquè sempre hi ha alguna cosa més urgent que nosaltres, oi?
1: I avui volem fer just això, aturar-nos un moment, parlar d'aquests instants tan humans que en alguna cosa dins nostre diu frena, encara que no sapiguem ben bé per què, ni com, ni a on. Moments breus, subtils, que sovint passen de llarg, fins que apareixen històries, persones o mirades que ens recorden que escoltar-nos també forma part de viure. Així que anem a relaxar-nos i a inspirar-nos.

0: Avui volem parlar d'un projecte que ha nascut escoltant molt de prop el que viu la gent quan conviu amb dolor. A Cannavity ofereixen productes derivats del cannabis terapèutic i ho fan amb una mirada molt, molt humana. I per explicar-nos com funciona tot plegat, avui ens acompanya un dels seus impulsors, en David Fallos, que està aquí amb nosaltres. Benvingut al programa.
1: Moltes gràcies, molt contenta amb vosaltres.
0: Benvingut a Ràdio Rubí. Què és el que la gent encara no sap sobre l'ús terapèutic del cannabis? De fet, nosaltres estem sorpreses.
1: Bé, us sorprèn, igual que a mi em va sorprendre l'any 2016, quan vaig descobrir els beneficis d'aquests principis actius. I el primer que et ve a la ment, en quan et comenten això és una crema de cannabis, dius, ei, para un moment, espera't, dius, ara no em posaré aquí una crema i començaré a veure dragons i coses rares, no? I és tan fàcil, al final, la definició que jo he pogut treure en aquests anys i fer una comparativa, per fer-nos una idea gràfica de la diferència entre la marihuana, com la coneixem a nivell recreatiu o lúdic o d'ús adult, com se li vulgui dir, i aquests altres productes o principis actius, no? El THC és el que té aquest efecte psicotròpic i el que la gent fa servir per aquestes qüestions lúdiques, recreatives o d'ús adult. Però després tenim molts altres principis actius de la planta, i que no només no són psicotròpics ni tenen cap mena d'efecte secundari, sinó que al contrari, tenen molts beneficis terapèutics pel nostre organisme. Jo sempre dic que el món del cannabis és com el món dels bolets, Sabem que dintre de la família dels bolets tenim els bolets al·lucinògens, els bolets verinosos i inclús els bolets mortals, i dintre de la mateixa família d'aquests bolets tenim els comestibles. I ningú es planteja que un xampinyó, un rovelló o un camagroc ens pugui donar un efecte secundari no desitjat. En el món del cannabis passa exactament el mateix. Hi ha milers de plantes, que passa que no es coneixen, o ara es comencen a conèixer. I la gent del carrer, com jo fa molts anys, doncs ens pensàvem que la marihuana era una sola, no? En canvi, ja et dic, hi ha milers de plantes del cannabis, unes que ens donen un principi actiu que es diu THC, com us comentava abans, que és el psicotròpic, però després hi ha milers de plantes de la mateixa família del cannabis que no tenen aquest principi actiu del THC o tenen un residual que és innocu per la salut, però en canvi tenen potencialment molts d'altres principis actius, com és el famós CBD, dic famós perquè és el que està més de moda o el que se sent més, el cannabidiol, però n'hi ha molts d'altres, el CBG, el CBC, el CBN... I tots aquests principis actius s'han anat estudiant al llarg d'aquests anys, dels últims 50 anys, vull dir, és una cosa que es porta estudiant des de fa molts anys i hi ha molta evidència científica al respecte, el que passa que no li costa sortir a la llum, no?
0: Sí, que encara no se li ha tret aquesta part despectiva, no?, de la paraula quan diem cannabis.
1: Totalment.
0: És com que no sortim d'aquesta idea preconcebuda, que realment, jo quan he començat a informar-me, he descobert bueno, m'he flipat,
1: he al·lucinat. Un nou món, t'has sí, flipat sí. En el bon sentit.
0: Sí, sí, evidentment,
2: mira. En el bon sentit, i jo també voldria conèixer en profunditat quins productes oferiu i quins beneficis tenen en la nostra salut.
1: Jo, si us sembla bé, us parlaré dels principis actius. No us parlaré dels meus productes de la nostra marca directament, perquè, bueno, el món està fet com està fet, les lleis estan com estan fetes, i aleshores nosaltres, igual que totes les botigues o inclús farmàcies que puguin vendre el CBD derivat natural, hi ha sintètics, però els derivats del natural, no es poden classificar com a un remei medicinal. Per tant, als nostres productes no els hi podem atribuir un benefici medicinal. No podem dir que són antiinflamatoris, no podem dir que van bé per l'insomni, per l'ansietat, d'acord? Perquè estan classificats, o estem obligats a tenir-los classificats com a cosmètic, val? Tot i que és una incongruència, però no tenim cap altra finestra per poder comercialitzar aquests productes. Fixeu-vos si és una mica incongruent que fins l'any 2018 el CBD era un complement alimentari a tota Europa. I es menjava, es bevia i es prenien olis sense cap mena de problema. A partir del 2018, sense donar masses explicacions, es va prohibir literalment. I el CBD ja no es va poder vendre com a complement alimentari, tot i que altres països com Estats Units, Sud-amèrica, Canadà, inclús Israel en alguns llocs, són productes 100% ingeribles. d'acord? Hi ha begudes isotòniques i esportives amb CBD, hi ha menjar amb CBD, hi ha de tot amb aquests principis actius. Però nosaltres, a Europa, ara estem limitats a que aquests productes estiguin registrats com a cosmètics i, per tant, a un cosmètic no se li pot atribuir un benefici medicinal, d'acord? Per tant, si us sembla, jo us parlaré dels principis actius del cannabis de forma genèrica, tot i que els nostres productes, òbviament, porten aquests principis actius i per algú són. Dit això, comencem pel principi, si us sembla bé. És a dir, a
0: l'any... Sí, perquè no sabem res.
1: Clar, a l'any 96, és a dir, fa tot just ara 30 anys, es va descobrir que de la mateixa manera que el nostre organisme té el sistema digestiu, té el sistema nerviós, el sistema immune, es va descobrir que el nostre organisme té el que es diu el sistema endocannabinoid. Què vol dir? Que el nostre cos fabrica unes molècules de forma endògena, des de dintre, que ens ajuden a regular una cosa que es diu la homeostasis de l'organisme. No em vull posar molt tècnic, però aquesta paraula és important. L'homeostasis del cos, què fa? Jo li dic que és la policia del cos. És la que s'encarrega de que tot vagi a l'hora i no falli res. Què vol dir això? Que quan arriba la nit, hem de tenir son, tinguem son. Quan arriben les hores de menjar, tinguem gana. Ens regula l'estat d'ànim. Quan ens expliquen un acudit, riem. Quan ens expliquen alguna notícia trista, sentim pena. Ens regula el dolor. Tota aquesta homeostasis és la que fa que el nostre cos hagi de funcionar correctament, d'acord? Què passa? Que quan tenim un trastorn, sigui de la son, sigui de l'ansietat, sigui del dolor... Jo explico una cosa molt gràfica també, que dius... I això per què passa? No m'ho havia preguntat mai fins que vaig entendre per què. Aquestes molècules que fabriquem dintre del sistema endocannabinoid no estan treballant tot el dia. Només es posen en marxa quan hi ha un trastorn. D'acord? Aleshores, imagineu-vos que us doneu un cop molt fort i de cop i volta comenceu a tenir un dolor molt intens. Però al cap d'uns segons, d'uns minuts, aquell dolor comença a baixar, comença a disminuir. Aquella trompada ja no ens fa tan mal com fa uns minuts abans. Això és el sistema endocannabinoid que s'ha posat en marxa i s'han posat en marxa les molècules que regulen el dolor perquè ens baixi aquell dolor. I quan ens ha baixat el dolor, aquelles molècules deixen d'estar actives. Què passa moltes vegades? Que un dolor crònic, com deies tu abans, una ansietat, un insomni... Aquests trastorns, moltes vegades, perquè el que deies al principi d'aquesta introducció del programa m'ha fet molta gràcia, perquè anem accelerats, d'acord? Tota la societat està accelerada, en molts sentits. Aleshores, hi ha molt trastorn de l'insomni, de l'ansietat, a part ja no parlem dels dolors crònics, no? Quan hi ha aquests trastorns, el nostre sistema endocannabinoid es posa en marxa per agafar i baixar-lo, regular-lo a un estat normal. Què passa? Que moltes vegades el trastorn és superior al que les nostres molècules de forma endògena, de forma interior, poden fabricar per baixar i regular de nou aquella ansietat o aquell insomni, no? Què fem aleshores? Recorrim a l'exterior, recorrim a una valeriana, una melatonina, uns fàrmacs que també ens ajuden, però es van donar compte, al descobrir el sistema endocannabinoid, a l'any 96, com us deia, que les molècules que nosaltres fabriquem de forma endògena resulta que són mimètiques. Això vol dir que són idèntiques a les molècules que fabrica la planta del cannabis. Per tant, és com... Jo sempre dic el mateix. Tu quan et prens CBD o inclús el THC en dosis molt petites i ben regulades, és un principi actiu meravellós. El que passa és que dels inicis de l'era s'ha fet servir d'una forma descontrolada. No? I clar, la gent que fa servir el THC en forma de cigarro o el que sigui està prenent-se unes quantitats ingents de THC que el seu cos no necessita, per tant et fa una reacció, tu li dones la mateixa marihuana a 5 persones diferents i aquestes 5 persones diferents tindran 5 reaccions diferents pel seu sistema endocannabinoid, segons com el tinguin en aquell moment.
0: I també pel problema de la manipulació, no?, que es fa d'aquest tipus de cannabis, perquè clar, està al carrer amb mans...
1: Evidentment...
0: Ja no passa un control sanitari...
1: Evidentment, una cosa és l'adulteració del producte, però si tu et plantessis una planta a casa teva i agafessis aquella flor i aquella flor li donessis a 5 persones diferents, 5 persones diferents tindrien reaccions diferents pel sistema endocannabinoid. Aleshores, l'interessant és que aquestes molècules mimètiques van veure que la planta del cannabis ens anaven bé per regular aquestes qüestions, aquesta homeostasis que dèiem al principi. També poso l'exemple sempre de que això és tan banal, si em permeteu l'expressió, com si estiguéssim baixos de ferro o estiguéssim baixos d'alguna substància, de vitamina C, inclús, no? Estem baixos de ferro, vitamina C, anem a l'herbolari i comprem ferro, comprem aquell complement que ens fa falta per ajudar a posar la situació normal. Doncs això és el mateix. Quan tu tens una alteració de la son, un trastorn de l'ansietat, del dolor inclús, pots anar a buscar aquests principis actius que són 100% segurs, que no tenen cap mena d'efecte secundari perquè el THC no hi és, i t'ajudaran a regular. Vale? És, al final, aquests principis actius, aquest sistema endocannabinoid, és un regulador d'aquests trastorns que comentàvem.
0: I per què tenim tanta por o tenim tants mites en contra d'això? Perquè, clar, això ja porta un temps al mercat.
1: Per una banda, hi ha un desconeixement. Jo sempre parlo des de la base, no? Quina és la base? La base és que partim que si això es va descobrir l'any 96, i està relacionat amb la salut, evidentment, com és possible que avui, a l'any 2026, aquesta temàtica, aquest tema, no estigui a les assignatures de medicina, de les carreres de medicina? Com és possible? Per què? Si és tan important com el sistema immune, és tan important com el sistema digestiu, com el sistema nerviós. És un sistema inclús més important que altres assignatures que es puguin donar a la carrera de medicina, i en canvi aquest no s'està donant i sembla que avui per avui no interessa. Als Estats Units sí que és veritat que s'estan començant a fer ja estudis, no? S'estan començant a donar, a impartir màsters, carreres, s'està començant a incorporar, però estem parlant d'algú que fa 30 anys que se sap. Llavors, jo aquí ho deixo, perquè em sembla bastant irresponsable el fet de que sàpigues que això existeix, que hi ha més evidència científica amb aquests principis actius que amb molts fàrmacs que hi ha a la farmàcia, antidepressius i demés, hi ha molta més evidència científica, i no s'està educant. Aleshores, si no s'educa l'especialista, aleshores, bé, és difícil que això arribi a la societat i se li pugui explicar i fer entendre que hi ha una alternativa. Per què em vaig ficar jo amb això? Perquè quan jo vaig descobrir el 2016 que em van donar una crema de cannabis, que us comentava abans, i m'ho van explicar i vaig dir, ah, vale, vols dir que aquest CBD no em col·locarà? No, perquè no és el THC. Ah, bueno, vale, doncs et crec, faig un vot de confiança, perquè, clar, no tens més informació. Provo la crema, jo tinc dues protusions discals a l'esquena i m'encantava anar a córrer. Jo visc a Sant Cugat, m'encantava anar a córrer al Tibidabo, baixar, això són 22 quilòmetres, i al final l'esquena em va dir que fins aquí. I jo havia d'aprendre, però m'encantava córrer, era la meva vàlvula d'escapament, no? I havia d'aprendre un ibuprofè abans d'anar a córrer, i el dia següent un altre ibuprofè. I vaig pensar, que trist, que t'agradi fer salut, t'agradi fer esport, i hagis d'estar amb fàrmacs sintètics, que estan molt bé i que em funcionen i que m'encanten, perquè quan realment em fan falta me'ls prenc. Vull dir, no és que estigui en contra, ni molt menys, per favor.
0: Ja ho has dit tu, quan fan falta.
1: Que quedi dit, però quan fan falta, aleshores. El que passa és que jo desconeixia que hi havia una alternativa. I com jo, tota la societat. Aleshores, el 2016 comences a investigar, a mirar per internet, als Estats Units, que van molt més avançats que nosaltres, inclús el recreatiu està legalitzat a molts estats dels Estats Units, el medicinal ja ni t'explico. A Canadà, el 2020 o 2021, va legalitzar també el recreatiu. A Uruguai va ser també el recreatiu, també fa uns quants anys, però és que el medicinal estava superimplementat. I la societat coneix que hi ha aquesta alternativa. Aquí no. Aleshores, quan jo vaig agafar... Bueno, em vaig indignar una miqueta, també us ho he de dir, perquè dic, com pot ser...
2: Ho notem, però nosaltres també estem compartint aquesta indignació, eh?
1: Perquè dius, clar, com pot ser que no ho sàpigues? Clar, clar. O sigui, jo ja no dic que, tothom ha consumit CBD, no, primera, si no et fa falta no cal, segona. Ho has de conèixer. Jo crec que és important conèixer com està fet el teu cos i a què respon. Si respon a la vitamina C i respon al ferro, també pots respondre a aquests principis actius. Però si no ho saps, et queda sempre aquesta idea de que quan et diuen la paraula cannabis, ja dius, ojo, marihuana. Doncs no, estem molt lluny d'això.
2: Clar, molts mites, no?, al voltant.
0: Sí, ja ho diu, que ha obert un meló, ho deixem aquí en l'aire, perquè tampoc serem nosaltres les
1: no.
0: que tirarem la pedra sobre no. de segons quines coses. Però el món està fet manant els diners, i don dinero potser és, a vegades és el que no li interessa, no?
2: El que li interessa que estiguem malalts. A vegades sona molt, molt fort dit així, no? Però a vegades jo m'ho plantejo, no?
1: Bueno, clar, hi ha una frase que es diu que en el món occidental la medicina està feta per cronificar, no per curar, no? Aleshores, hi ha moltes coses que no hi ha cures avui en dia, i segur que és un tema molt complex i que no en tenim ni idea, jo no en tinc ni idea, i és molt complicat. Però sí que no demanes, no estàs demanant al cel, estàs demanant que la gent s'informi, que s'eduqui a les classes, que això se sàpiga des dels metges, que són els que realment podem fer vot de confiança, i que se sàpiga, simplement això.
2: Si parlem d'una imatge, diguem-ne, que us dona suport d'una figura esportiva, podem parlar d'aquesta persona que us aporta...
1: I a més és un encant.
2: Si heu notat un canvi...
1: És de l'Espanyol, però és un encant.
0: Parlem de la Gemma Mangual. Forma part del projecte, no?
1: Sí, sí, sí. Saps què va passar? Que... el 2000, el que es deia abans, per anar ràpid i no fer-ho, el 2016 descobreixo aquests principis actius

0: fica el CBD i els seus atletes el poden fer servir, el que vaig pensar és dir, hosti, vaig a parlar amb alguna persona que ens ajudi a fer d'altaveu, que ens ajudi a difondre tota aquesta pedagogia que estem fent avui aquí i que ens obri portes, sincerament. La sorpresa va ser que quan li vam proposar a la Gemma, no només s'hi va ficar, és sòcia de la companyia, la vam fer sòcia de l'empresa, no només ambaixadora, etc., sinó sòcia de l'empresa, i ens va ajudar inclús a tastar i a provar diferents productes dedicats al món esportiu. O sigui que realment ha sigut un fitxatge molt, molt interessant.
1: Mm-hmm. I molt visionària.
0: Molt?
1: Molt visionària, ella molt, també. O sigui, sí, que va veure negoci aquí.
0: Sí, el que és, això, és el que et dic.
1: És que és una autèntica emprenedora, eh?
0: L'Organització Mundial de la Salut també diu que el CBD és un producte segur, que s'està fent servir a molts països fora d'Espanya i d'Europa, que té més beneficis que perjudicis. Per tant, al final, si és algo, inclús hi ha alguna entrevista que li havien fet a algun diari o alguna ràdio, ella diu, ojalà ho hagués descobert jo abans, quan estava en actiu. Perquè, clar, havia de recórrer a allò de sempre pels problemes que tenen molts esportistes.
1: Clar, i una figura com ella també fa que la gent cregui una mica més en el producte, perquè al final és una persona que és esportista d'elit, no és una persona qualsevol del carrer que t'està anunciant un producte. Vull dir que això també us dona una fiabilitat, no?
0: Sí, que és una persona molt, molt seriosa allà on posa un peu i que, com bé deies tu abans, no fa res perquè sí, pues, simplement perquè és una marca més i ja està, no? No, en aquest sentit, és una persona fantàstica i va fer el que vaig fer jo en el seu moment. Diu, vale, espera, tu em planteges això, vaig a mirar al voltant, i va començar a mirar al voltant i va veure que això era algo molt amb un potencial molt important.
1: Sí, sí, que necessitem saber-ho, necessitem conèixer-ho, perquè jo de veritat quan he començat a conèixer-vos he al·lucinat, sí. I de fet ho parlàvem abans, he començat a veure gent del meu voltant que utilitza els productes i jo no ho sabia. O sigui que realment la gent comença a conèixer el que és el cannabis, aquest, com es diu, com es diria tècnicament?
0: Un dels principis actius, o el més conegut, és el CBD, el cannabidiol.
1: CBD.
0: Cannabidiol, sí.
1: Tindré que fer un estudi, això, molt, molt tècnic.
2: I ara, sí, per veure
1: per
2: també,
1: no dir-ho malament.
2: Clar. Si tu ho necessites o no ho necessites, mm-hmm. No? Primer, això, ens hem d'analitzar nosaltres d'alguna manera, no? Com ho fem?
0: Totalment.
2: Perquè els metges no ho poden Totalment. Fer encara, no?
0: No, el com que passa que...
2: Per saber si ens anirà bé o no.
0: O sigui, aquí hi ha diverses coses. Una, que tu tinguis la voluntat de dir, bueno, vull provar-ho perquè hi crec. Crec que em pot funcionar i em pot ajudar a lo millor doncs amb una dolència que pugui tenir actualment i que estic fent servir altres productes, no?
2: Que no m'han funcionat, no? Ja com
0: efectivament.
2: Sí.
0: I l'altra és parlar amb el metge. Jo sempre ho dic. Escolta, parla amb el teu metge, comenta-li, escolta, estic pensant en començar a fer servir aquests productes, què penses tu? I ens passarà el que ens passa sempre. Hi ha metges super a favor perquè han fet una labor autodidacta. Perquè ningú els ha ensenyat res. Hi ha els que estan super en contra, perquè els que no surten, fan un jurament hipocràtic, no es poden sortir de la farmacopeia actual i, per tant, ells complint amb aquest jurament hipocràtic, doncs es regeixen per lo que poden i no poden afirmar, confirmar o difondre. I després hi ha el que no sabe, no contesta. Llavors et trobes a mi em recomanen metges, em recomanen psiquiatres, em recomanen psicòlegs, em recomanen nutricionistes, o sigui, cada vegada hi ha aquest estigma, però cada vegada a la que la gent comença a rascar una mica veu més el benefici que el perjudici.
2: Molt ràpidament, perquè se'ns acaba el temps, on podem trobar els vostres productes?
0: Ara, o sigui, Cannabity està present en botigues físiques a Sant Cugat mateix, Sant Cugat del Vallès, a Cerdanyola, a Sabadell i al barri de la Sagrada Família. I si algun vasco nos está escuchando, egunon, i obrim el primera setmana de juny, obrim a Bilbao, una franquícia nova.
1: Sí, a sobre és un negoci amb expansió.
2: Sí,
0: 100%.
2: Sí.
0: I avui només estem parlant del terapèutic. El potencial de la planta, com a tal, els experts li diuen el cerdo de les plantes. S'aprofita tot.
2: Sí, sí.
0: A nivell industrial, teixit, construcció, biodiesel, després hi ha les llavors, o sigui, hem estat parlant ara dels principis actius de la planta, d'on surten aquests principis actius? Surten de la flor, o lo que conocem com el cogollo, d'acord? Mm-hmm. Això és una cosa que ens dona la planta. Una altra cosa que ens dona la planta és la llavor, i la llavor és un nutrient espectacular. A Alemanya hi ha un boom de la llavor del cànam perquè té moltíssimes propietats. des de l'arginina, que és el símil animal de la creatina, però amb

0: vegà, no? En vegetarià, que ajuda a desenvolupar el múscul, resistència física, recuperació esportiva, gent gran que necessita mantenir el múscul, porta més omega 3 i 6 que el peix, porta omega 3, ai, perdó, omega 3, ja ho he dit, porta ferro, magnesi, zinc, o sigui, és una proteïna vegetal espectacular.
1: O sigui, ens queda convidar-te un altre dia que ens continuïs explicant totes aquestes coses, perquè a mi m'han quedat moltes coses per preguntar i crec que això ho anirem descobrint també, perquè aviam, jo vaig a mirar aviam com funciona tot això, eh?
2: Sí, acabem d'obrir ara mateix doncs aquest camí per descobrir-ho, però jo crec que les dues ens hem quedat molt en curiositat.
1: Boca badades.
0: Jo sempre dic que és un dels pocs, per no dir l'únic sector que jo conec, que hagi tocat, que està tot per fer. Està tot per fer.
1: Doncs,
0: això és bestial.
1: Amb aquesta frase ens quedem. Està tot per fer, David, gràcies. Sí, molt, bueno, us desitjo molts èxits, que segur que els tindreu. I acabem avui aquesta entrevista amb un tema musical, Unstoppable, de Sia.
2: Ideal.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Què tal, amics i amigues? A la xarxa Més us proposem aquest espai dedicat al senderisme, a l'excursionisme i als viatges que cada setmana podeu escoltar al podcast i a 35 emissores municipals d'arreu de Catalunya. Si us agrada voltar i teniu la sensació que se us esgoten les idees, no patiu gens ni mica, que ja farem nosaltres la feina. Tres continguts en cada programa. Els tres d'avui són aquests que presentem ara mateix en el nostre sumari. Començarem fent un tomb per Sort, la capital del Pallars Sobirà, una vila plena d'història. L'espai museïtzat de la Presó Museu Camí de la Llibertat proposa una ruta guiada que fa un repàs al passat de la vila, des d'època medieval i fins al convuls segle XX. Serà amb el seu guia, en Pau Colom. Del Pirineu cap a la Catalunya central, a la secció de senderisme, recorrerem la Serra de Castelltallat amb inici i final al poble de Cuaner. Una ruta per pistes forestals, zones d'obaga, punts que amaguen petjades fòssils, antics masos i vistes panoràmiques molt i molt destacades. Tot això en uns minuts. Hamburg és una ciutat-estat que és la segona urbs més poblada d'Alemanya. Encara no hi havíem estat, als Sendes, i com que no ens agrada deixar cap racó al marge, doncs allà que anem. La Cristina Duró, viatgera i col·laboradora habitual del programa, quan es tracta de fer turisme urbà, ens hi porta en uns moments. Tres continguts que comencem a desplegar ara mateix. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Congost de Collegats. Cor encongit, capteniment i respecte quan passem sota aquella majestuosa bèstia de pedra, autèntica barrera natural per la gent dels dos Pallars. Anem cap al nord, al Pallars de Dalt, al Sobirà. A la seva capital, Sort, vila, el nom de la qual significa pont en l'antic idioma basc que es va arribar a sentir en aquestes terres, allà on el Pirineu axial ja comença a ser una mica més mediterrani que no pas atlàntic. Sort reposa plàcidament a la vall d'Àssua com a una de les capitals comarcals més petites del país. Suma poc més de 1.700 habitants i poc més de 2.200 comptant els altres 15 nuclis agregats que té el terme. Magnitud inversament proporcional a la seva transcendència històrica, seu d'un comtat i d'altres episodis més recents. Avui els repassem in situ en una visita guiada de la Presó Museu Camí de la Llibertat, un espai museïtzat al voltant de la presó que va ser, fins al segle passat, el malaurat final a molts refugiats europeus que fugien del nazisme i que es van anar a topar amb el col·laboracionisme franquista. Recorrerem la història de Sort. En Pau Colom serà el guia d'una visita d'aproximadament hora i mitja que ens porta cap al nucli antic, coronat pel seu castell.
2: El poble de Sort s'origina a partir d'aquest castell medieval. Es va creixent, diguem, el poble, tota la protecció del castell, i llavors una mica a la part antiga del poble s'origina dintre d'aquest castell que envolta el poble amb una muralla, i a l'interior d'aquesta muralla pues, va creixent el casc antic. I després ja, sobretot cap al segle XVIII, hi ha un creixement del poble fora de les muralles, i ja en el segle XX, amb el desviament del riu als anys XX, hi va haver un altre creixement, dins de l'actualitat, diguem, més o menys.
1: El castell, erigit cap als segles X i XI, és la raó de ser de la vila. Sobre un esperó a 700 metres d'altitud, resten dempeus algunes de les seves muralles exteriors, que testimonien el que va ser l'antiga residència dels comtes de Pallars. Un recinte poligonal de gairebé 2.000 metres quadrats, on hi va haver una construcció que va patir tot tipus de vicissituds.
2: El castell ha sofert de tot. De fet, bueno, al segle XIX ja ho van convertir en cementiri i llavors van soterrar tot el castell, i en què els murs del castell reben de perímetre de tanca del cementiri, i tot l'interior del castell era el cementiri, bàsicament. Llavors, als 90 van retirar el cementiri i van fer unes excavacions arqueològiques per veure el que quedava de l'estructura. A dalt de tot del castell ho van recobrir i diuen que tu pots entrar dintre del castell, però l'únic que es conserva original és les muralles.
1: I sota la seva vigilància hi ha la vila closa, un breu entramat de carrers allargassats, estesos entre l'Esperó i la Noguera Pallaresa. A la visita els recorrem i en descobrim elements arquitectònics i patrimonials d'interès.
2: Fem una volta del casc antic, primer anem cap aquí, la zona que conserva una mica el traçat medieval, entrem per aquella zona, explico una mica per on estaven les muralles, com s'estructurava el poble. Després hi ha una zona on hi ha varis mosaics que va fer el Josep Minguell, un escultor de Tàrrega, el 99, que bueno, representen una mica aquests mosaics, la vida, la flora, la fauna. Llavors, a partir d'aquests mosaics, que, per exemple, surt un os, pues, explico el tema de la caça de l'os i del llop, apareix un mosaic sobre les bruixes i parlo sobre la bruixeria, apareix un mosaic sobre el setge del castell de València d'Àneu, llavors explico una mica la guerra del Pallars del segle XV.
1: Òbviament, també es passa per l'església de Sant Feliu, un temple erigit al segle XVII i que inicialment estava fora de la primera vila closa. A la Guerra Civil, grups d'anarquistes en van destruir l'interior. Després es va reconstruir. És a la part més alta de la neuràlgica plaça Major, on hi ha una estàtua dedicada al general Moragues.
2: General austriacista, que durant la guerra de successió va defensar el Pirineu, diguem que era el governador de la fortalesa de Castellciutat. I, bueno, té un monument a Quissort, entre altres coses, perquè la seva segona dona era de Quissort, la Magdalena Giral, senyora de Bressull. I llavors, bueno, en aquesta època que el Moragues va estar defensant aquí el Pirineu, també va estar a Quissort. I llavors es va fer un monument dedicat a ell i es parla una mica de la història del Moragues.
1: Sort també fa memòria de Josep Mir i Rocafort, més conegut com professor Fassman, qui durant gran part de la segona meitat del segle XX va ser un conegut mentalista i hipnotitzador. En Pau Colom explica que va ser un home que sempre va estar arrelat a Sort, al Pallars i a la seva parla. A ponent de la plaça veiem l'estret carrer del Raval i, en sentit contrari, el portal de Barrós ens permet accedir i transitar pel carrer Major, artèria de la vila. Allà on aquest s'acaba, a l'altre extrem i al costat de l'Ajuntament, es porta els visitants cap a un edifici històric, el Centre Català Republicà.
2: Es va inaugurar el 32, una espècie d'Ateneu catalanista. I també, bueno, és interessant perquè va venir el Lluís Companys el juliol del 34 a inaugurar el Centre Republicà Català. Que es conserven imatges d'aquella època i tal, i un centre on es reunia la gent d'Esquerra Republicana, que feien reunions, festes, celebracions, hi havia l'Escola Catalana, el diari El Pallars, editaven el diari El Pallars, després durant la Guerra Civil es va utilitzar com a hospital militar dels nacionals, després es va utilitzar l'església quan es va destruir l'església de Quissort, després ja durant l'època franquista va quedar com un centre d'oci, vull dir, va perdre tot el significat polític i allí feien bàsicament cinema, teatre. Després va ser un local dels bombers, ara és un centre de dia per jubilats, vull dir que han fet de tot allí. Ha evolucionat molt l'edifici, vull dir, no es conserva com era l'època. L'únic que sí que als voltants del 2010 va recuperar la façana com estava als anys 30, diguem.
1: El Centre Català Republicà recorda l'inici d'un període convuls en ple segle XX. Primer, la Guerra Civil, i després, la Segona Guerra Mundial. A Sort, tot està a un sospir de distància i a molt pocs metres del Centre Català Republicà hi ha la presó-museu Camí de la Llibertat. Som a la plaça de Sant Eloi i el que ara és un espai museístic, durant més de 130 anys, va ser un presidi.
2: És una presó del segle XIX i va ser presó fins al 1966, fins fa 4 dies, com aquí diu. De fet, hi ha molta gent del poble que recorda haver vist presoners allí a la presó. I bueno, va ser presó durant 130 anys d'aquí al poble. I l'interessant de la presó de Sort és que es conserva l'espai original de la presó. Vull dir, tu veus les condicions com estaven la gent allí dintre la presó. És un espai petit, reduït, però té molta història. De fet, bueno, el que és l'exposició del museu es centra sobretot en l'època de la Segona Guerra Mundial. I a la presó de Sort hi van passar 2.700 refugiats fugint del nazisme.
1: La presó es va museïtzar l'any 2007 dins dels espais del Memorial Democràtic i inclou plafons i un audiovisual. Posa el focus en la Segona Guerra Mundial i en com, a través dels Pirineus, van creuar prop de 80.000 refugiats. A la banda sud, però, ja els esperaven.
2: Aquí al Pallars pues, hi havia controls de la Guàrdia Civil, a Los Dizil, a Les, a Tabascan, a Tort, i llavors tots aquests refugiats que entraven per la frontera, sí, bàsicament és que entraven per la Vall d'Aran, la Vall d'Àneu, la Vall de Cardós, la Vall de Tor, doncs és que agafava la Guàrdia Civil, anava a parar aquí la presó de Sort. És l'única presó d'Espanya, però van passar a refugiats europeus que es conserva l'espai original. I clar, tu veus un espai reduït, ja havien arribat a ficar 55 persones a la vegada, no? Un espai d'uns 24 metres quadrats, més o menys.
1: El Tom, per Sort, també ens descobreix que la pintoresca caseria que ressegueix l'avinguda dels Comtes de Pallars, altrament també coneguda com la carretera C-13, és el resultat del desviament de la Noguera Pallaresa, que va suposar una petita transformació urbanística del poble.
2: originàriament passava per on ara hi ha la carretera i el parc del riuet al mig del poble, passava a tocar de les cases. Tot el trànsit venia de la zona de Balaguer cap aquí dalt, cap al Pallars, havia de passar pel carrer del Raval, plaça Major, carrer Major, i continuar cap al nord perquè tot el riu passava per on ara hi ha la carretera. I l'única opció que el trànsit era passar pel mig del poble. Llavors, en 1907 hi va haver, bueno, unes riuades molt fortes en aquesta zona i van aconseguir el finançament per desviar el riu. I en 1914 van construir el terraplè, que en diuen, que és per on passa ara la carretera, i llavors van construir un llit de riu nou per desviar el riu per on passa ara.
1: I al costat de totes aquestes façanes, a l'altra banda del carrer i ocupant l'espai de l'antiga llera de la Noguera Pallaresa, el Parc del Riuet, una perfecta transició entre la vella i la nova Sort. Si esteu interessats en aquesta visita guiada per Sort o també visitar la Presó Museu, consulteu horaris o proposeu visites concertades contactant amb en Pau Colom a través del web camidelallibertat.sort.cat.

0: Mecenas.
1: L'espai de senderisme ens du a tots els racons i raconets de Catalunya i un dels que també ens agrada anar dins la Catalunya central són aquestes serres que queden en un segon terme, que no estan en els eixos principals de comunicació i que són una de les predileccions del nostre col·laborador en aquesta secció de senderisme, el Xavi Tió. Xavi, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Són d'aquests llocs una mica d'amagatotis, que no s'hi arriba de pas directament, eh?
2: Aquests llocs tranquils.
1: Que ens agraden tant. On anem avui, aviam?
2: Doncs mira, si fa 3 mesos vam fer una proposta per la Serra de la Sala, que aquesta sí que era una serra força menor, a tocar de Súria, avui ens n'anirem a la serra, diguem-ne, principal del costat, és a dir, la serra de Castelltallat. Aquesta ja té una miqueta més d'entitat. Per situar-nos, doncs estem parlant de l'oest del Bages, tocant el Solsonès i a l'Alta Noia, en una mena de línia recta imaginària entre Súria i Calaf. Doncs bé, us proposo un itinerari fàcil, la major part per pistes forestals, per fer una circular que, sortint del conjunt medieval de Cuaner, ens durà per algunes de les obagues de Castelltallat per enfilar-nos fins al coll de Cuaner, que separa les dues serres que dèiem, i d'allà apropar-nos a un punt on podrem contemplar un seguit de petjades fòssils d'antics mamífers extingits. I després la continuació de la ruta ens durà a contemplar les ruïnes d'alguns masos, una mostra dels que hi ha repartits arreu de la serra, tots antiquíssims, i contemplar també unes bones panoràmiques del Prepirineu abans de baixar de nou a Cuaner.
1: I comencem precisament aquest bonic poble de la comarca del Bages, eh?
2: Ah, això mateix, anem a començar a caminar a Cuaner. És un indret on, tot i que ho coneguem, sempre ve de gust de tornar-hi. I arribarem des de Súria per una carretereta asfaltada que passa per l'antiga fàbrica de Can Jové, creua el Cardener per un porterró i després passa pels masos de la Riera i de la Ribera, es converteix en pista i després de traspassar per guals encimentats diverses vegades la Riera de Cuaner, arriba al castell i l'església de Sant Julià. Doncs bé, 250 metres més enllà hi ha el camp del rector, al peu de l'ermita de Santa Maria, amb molt d'espai per aparcar-hi. Aquí és on comencem a caminar, enfilant-nos primer pel camí empedrat que ens du a Santa Maria de Cuaner, o Santuari de la Mare de Déu de Cuaner. És un gran edifici del segle XVII, aturonat, amb un campanar d'espadanya, té també un pati d'entrada enrajolat i adossat trobem un petit fossar amb xiprers. D'aquí de Santa Maria prenem en suau pujada el camí a Claret dels Cavallers, és un bon camí rural pel marge dret de la Riera de Cuaner, passem pel costat d'un salt d'aigua força bonic amb un gorg a sota i arribem al poc a les ruïnes de Can Xicola. Són unes ruïnes que queden una mica alçades sobre un coster a l'esquerra, és un mas que ja existia al segle XVII i que s'havia anomenat Vinya Vella i que a primeries del 18 hauria passat a mans del veí Samís. Aquí ens posem planers per l'obaga de Gubianes, continuem veient restes de marges i acompanyats d'unes bones pinedes de pinassa i roures, entre marfull i arbossos, arribem a Gubianes, un altre mas en ruïnes del que se'n té constància d'ençà el segle XIV i que a principis del XVIII era, com l'anterior Can Xicola, pertinença del mas del Samís. Aquí se'ns acaba la tranquil·litat perquè girem 180 graus, deixem el camí pel que hem vingut i per una pista a mà esquerra guanyem cota ràpidament, amb llargues llaçades, pugem fort, la vegetació va canviant i va guanyant pes l'alzinar, acompanyat d'estepes, fins a assolir un llom força obert que ens du a enfilar-nos en un turó des d'on comencem a tenir bones vistes del Prepirineu. Per l'altre cantó davallem lleugerament fins a la bifurcació amb el camí de Cuaner, que prendrem després de tornada i de moment continuem guanyant alçària fins a guanyar de seguida el coll de Cuaners, el sostre de l'itinerari on assolim la carena. Aquest coll és la divisòria entre la serra de Castelltallat i la de la Sala, aquelles dues serres que dèiem en principi, i la de la Sala realment aquí es veu que és una prolongació de la primera, de la de Castelltallat. D'aquest coll que estem, davallem per la Solana de la Rabassa, entre Pins, en direcció a la carretera de Sant Mateu de Bages a Castelltallat, i de seguida, en uns 400 metres, en un revolt molt marcat, trobem una codina calcària on hi ha tot un seguit d'ignites, unes petjades fòssils didàctiles, és a dir, amb dues ungles, possiblement d'una espècie antecessora dels actuals senglars, calculen d'uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que recorden força les del proper jaciment de Prat Barrina, tot i que amb aquell són força més nombroses i ocupen molta més extensió. Doncs bé, contemplat aquest petit jaciment, retornem al coll, davallem per l'Obaga fins a l'encreuament que dèiem de l'anada i reprenem el camí de Cuaner, ara de pla, per l'Obaga de Mas Bosch, amb vistes a ponent cap a la Serra de Pinós, tenim vistes cap a nord de la Serra d'Ensija, veiem el Pedraforca, la cara sud de Busa, veiem rasos de Peguera i, al fons, el Cadí, la Tossa d'Alp i el Puig Llançada. I més proper veiem el Castell de Cardona i tota l'alta vall del Cardener, i cap a llevant la vista se'n va fins als cingles de Cabrera, veiem Collsacabra, veiem també les Guilleries i el Montseny, i molt més properes veiem les runes de Mas Bosch, i més endavant anem a passar pel també enrunat Mas del Soler Nou, és un dels masos més antics de la contrada, probablement alçat a finals del segle X. Aquí comencem a davallar fort per entre pineda de repoblació atapeïda, que és conseqüència d'unes repoblacions que van haver després de l'incendi del 1994, fins que trobem una petita placeta, amb aquesta pista per on baixem, d'on arrenca un sender que ens baixa per entre el bosc i clarianes fins a Cuaner, on podem anar a veure Sant Julià de Cuaner, romànic llombard preciós, i també la gran torre del castell sobre Can Serra, és una casa enganxada ben bé amb aquesta gran torre del castell, en un conjunt medieval molt atractiu i interessant, i d'allà ens acostarem a recuperar el cotxe al camp del rector.
1: Doncs aquesta interessant ruta, que té la seva fitxa tècnica corresponent, i la comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
2: Estem parlant de 10 quilòmetres clavats.
1: Desnivell.
2: 440 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi unes 4 horetes de caminada efectiva.
1: Grau de dificultat.
2: 1,5/5, per alguna pujada i baixada una mica fortes.
1: Cartografia.
2: Doncs tenim un mapa que es diu Serra de Castelltallat, escala 1,25.000, d'una editorial de Vic relativament nova, que va néixer el 2011, que es diu Mont Editorial.
1: I a Wikiloc?
2: A Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Serra de Castelltallat des de Cuaner, d'un usuari que es diu Toni Planes.
1: Ja i que l'hem seguit força, amb...
2: Exacte. Força conegut.
1: El tenim ja força conegut. Gràcies, Xavi, fins al proper programa.
2: Salut i República.
0: Sendes.
3: Hola, sóc la Cristina Duró i us presentaré el meu viatge de 5 dies a la ciutat d'Hamburg, Alemanya.
1: Amb gairebé 1,9 milions d'habitants, Hamburg és la segona ciutat més gran del país. És una ciutat-estat ubicada al nord d'Alemanya, a la riba de l'Elba, just en la confluència amb el seu afluent Alster. Del seu nucli antic no en queda pràcticament res. Incendis, plans megalòmens del Führer, guerres i projectes urbanístics n'han provocat grans canvis a la seva fesomia. Però el resultat final és una ciutat molt interessant, plena de llocs visitables. Ara ens hi endinsem en un primer capítol dels Quaderns del Viatger.
3: Hamburg és una ciutat, sobretot, plana, si ens centrem en el que són accidents geogràfics. La prova està en que gairebé tothom hi circula en bici. És una ciutat en la qual trobem l'arribada del riu, amb els canals que comporta que hi hagi. I a banda d'això, és una ciutat verdíssima. Hi ha molts espais naturals, hi ha jardins botànics, hi ha parcs en els quals la gent pot anar a descansar, i és una ciutat superoberta. I no em refereixo només a ser una ciutat oberta culturalment, sinó quant al seu espai i l'extensió i com està ocupat el terreny. Hi ha contrast entre el nou i vell, però al mateix temps és una ciutat que integra molt bé els elements nous amb els elements vells, especialment amb el tema arquitectònic. Sí, es passeja per la zona on està l'edifici de la Filarmònica. Podem veure que hi ha aquest edifici que sobresurt sobre els altres, però molt a prop hi ha la zona dels docks de l'antic port. Per tant, crec que aquest contrast està molt ben trobat i molt ben integrat. L'edifici de la Filarmònica d'Elba es troba situat a una, com una mini península que sobresurt. És un edifici que gairebé es pot veure des de totes les ubicacions de la ciutat. Per qui no l'hagi vist mai en fotos, és un edifici acristal·lat i fa la forma d'unes onades. I la miris com la miris, pots veure la cresta de la onada. Si pots entrar dins, tant si vols anar a veure un concert com si vols anar com a visitant, l'entrada és gratuïta. Cosa important, es fa una cua d'uns 5-10 minuts que va relativament ràpida, llavors tu pots pujar al segon pis i en el segon pis pots fer una volta en 360 graus des de la qual pots observar diferents punts de vista de la ciutat segons el punt cardinal en el qual et vulguis ubicar. Quant a la zona del Port Nou, és una zona que realment l'han deixat molt bonica. Jo no sé com era temps abans, però és una zona d'edificis nous, sobretot residencial, en la qual s'estan començant a ubicar moltes famílies benestants de la ciutat, amb unes vistes molt boniques, perquè, d'entre altres coses, des d'allà es pot veure l'edifici del Filarmònic. A banda d'això, també hi ha algunes de les atraccions principals de la ciutat, com per exemple la zona de Minito Wonderland, i és un dels llocs on pots anar a fer una degustació dels menjars típics de la zona, que són entrepanet d'arenga o de peix macerat. És una molt bona zona per passejar, i no sé si heu estat mai a Manchester, és molt semblant a la zona nova de Manchester que hi ha propera al riu. Miniature Wonderland és una atracció, segons el que em van explicar les persones que van fer-nos d'anfitrions a Hamburg, és l'atracció més visitada de la ciutat. I no és d'estranyar. És un lloc que, a priori, no despertaria cap tipus d'interès perquè no deixa de ser una exposició de maquetes. Són maquetes de diferents paratges del món i, per exemple, hi ha una part que mostra el circuit de Mònaco de les carreres. Llavors, tot i que la maqueta és estàtica, hi ha escenaris que es van movent i que són dinàmics. Així que pots veure com en aquella maqueta, de sobte, es fa de nit, o es tanquen els llums de la ciutat, o, per exemple, n'hi ha d'altres que representen un aeroport. Pots veure tot el cicle dels avions enlairant-se o aterrant. N'hi ha d'altres que són un concert. Pots veure l'inici del concert, pots veure com la gent està ballant, insisteixo, encara que els ninos estiguin quiets. O fins i tot ja representada del samòdrom de Rio de Janeiro, en el qual les miniatures estan movent els malucs. Sant Pauli és el barri possiblement més conegut per totes les persones que no tenen referències clares d'Hamburg. És el barri canalla, el barri del pecat, el barri on, si vols tenir un moment per desfasar, és el lloc on has d'anar. Però també és un barri que és bonic per passejar. Hi ha restaurants molt curiosos, hi ha botigues molt curioses. Hi ha, per exemple, una botiga que es diu Divisar Shop, que és com una mena de sex shop molt bonic, de tres plantes, decorat amb un gust exquisit.

Doncs punt i final, ho deixem aquí. Recordeu que ens podeu escoltar quan vulgueu i des d'on vulgueu als podcasts de web de la xarxa Més. Salutacions de tot l'equip que setmana rere setmana fa possible els Sendes. L'Andreu Ortega als botons, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. No marxeu gaire lluny, que nosaltres de seguida tornem a ser-hi. Gràcies per escoltar-nos. Fins la setmana vinent i que tingueu una molt bona ruta.

Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió també en temps d'estiu. Aquell temps en el que normalment deixem de treballar i, per tant, no som tan exigents amb la música. A més, a l'estiu passen coses que no passen la resta de l'any. I quan hi ha una cançoneta, per senzilla que sigui, que està sonant matxaconament i contínuament a prop nostre durant un estiu, al final li agafes carinyo. Són cançons, sí, diferents, massa comercials, massa fàcils, però són cançons de l'estiu.

això de la cançó de l'estiu, segons sembla, va sorgir d'una manera espontània el 1963. Aquell any donaven la volta al món els Beach Boys i el seu Surfing USA. Gràcies a aquesta cançó va créixer la bogeria surfera i van proliferar escoles i clubs a tot arreu, fins i tot a Barcelona. El poder d'una cançó al 1963. Però, sens dubte, aquesta va ser la cançó d'aquell estiu. La primera de la història. Des de Cuba, Los Hermanos Rigual i tot un clàssic que es va escapar de la censura de l'època. Cuando calienta el sol, siento...

El 1964, el productor Phil Spector amb les Ronettes va presentar una de les més importants cançons representatives del millor pop de tots els anys 60, el Be My Baby. Però en aquell temps, ja sabeu que aquí a vegades triomfaven molt més les versions que es feien en castellà. El 1964 va arrasar aquesta d'un grup que eren molt menuts. Es deien Les Surfs, Tu Seràs Mi Baby. Però la que ha passat a la història com cançó de l'estiu 1964 ha sigut aquesta. Com han agradat sempre els cantautors italians aquí, eh? Gino Paoli, gran Gino Paoli. Sapore di sale.

0: Quantes coses barreria.
1: El 1965, els nostres bons amics, els Sirex, van publicar La Escoba i, sense pretendre-ho, es va convertir en una cançó protesta.
0: Quantes coses barreria.
1: No ho deurien entendre així tampoc els censors, per això la van deixar passar. Però la gent, en aquell 1965, estava tan acostumada a llegir entre línies, a imaginar-se coses diferents a les que es deien a les cançons, que sovint s'imaginaven coses que no eren la intenció de l'autor. La Escoba va ser número 1 a tot l'estat espanyol. En aquell temps hi havia una rivalitat entre els conjunts, es deien conjunts, sobretot de Madrid i de Barcelona. També en altres punts d'Espanya hi havia conjunts importants, per exemple, a Los Ángeles, des de Granada. Però Madrid i Barcelona organitzaven festivals on es picaven, a veure quins eren més bons, eh?
0: Quantes coses barreria.
1: Però es considera que la cançó d'aquell estiu 1965 va ser Flamenco de los Brincos.

0: de mar.
1: El submarino amarillo.
0: Amarillo el submarino és.
1: El cas més demostratiu de que en aquell temps a Espanya moltes vegades es venien molt més les versions en castellà que les originals. En aquest cas va vendre més Los Mustang que els propis Beatles.
0: Junto a mí, a bordo están.
1: Però, sens dubte, la cançó de l'estiu de 1966 va ser absolutament internacional. Los Bravos aconseguien una fita històrica. Per primera vegada, un grup espanyol, tot i que el cantant era alemany i el disc es va gravar a Londres, era número 1 a la Gran Bretanya i als Estats Units, és a dir, els dos països que tradicional i històricament han marcat tendències musicals arreu del món. Realment, el tamarro era rodó. Es deia Black is Black.

0: La felicidad que segurament molts recordeu a Palito Ortega cantant al costat de Marisol, de la nena prodigi dels anys 60, eh? 1968.
1: Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me.
0: Si ja hi eres, aquell 68, recordaràs que va ser l'any de l'escàndol d'Eurovisió, quan Televisió Espanyola va designar Joan Manuel Serrat amb la cançó escrita per Manolo i Ramon, per el duo Dinàmico, que es deia La La La, senzillament La La La, i quan ja estava fent promoció per tota Europa, Joan Manuel va decidir posar com a condició que si no la deixaven cantar en català, doncs que no anava al festival. Bé, en aquell moment de dictadura, això va ser un escàndol considerable. Van pràcticament obligar Maciel a interpretar aquesta cançó, a defensar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Això no ho ha oblidat mai el senyor que esteu escoltant, un dels pocs que ha agradat a 4 o 5 generacions. Un autèntic veterà, Cliff Richard. Doncs per què? Perquè sempre s'ha dit que van haver-hi pressions d'Espanya perquè ja que va passar això amb el Serrat, guanyés Espanya amb Maciel. La primera i la una de les dues úniques vegades que Espanya ha guanyat el Festival d'Eurovisió, no? Tota Europa donava com a cançó guanyadora aquest Congratulations de Cliff Richard, però va guanyar Maciel amb el La La La. Cliff Richard ha cregut sempre que això va ser una injustícia i que va ser degut a les pressions espanyoles. S'havia comentat que en aquell temps s'estava debatint si Europa adoptaria el sistema de televisió en color PAL o SECAM. El PAL em sembla que era el que promovien els alemanys i el SECAM era el francès. I diuen que Espanya va dir, bueno, si voteu la cançó, Espanya adoptarà el sistema PAL. I una sèrie de països que els interessava això doncs van votar per Espanya. Bé, això és el que s'ha dit sempre. Però aquell any 1968, la cançó de l'estiu va ser de Karina. Les fletxes de l'amor.
2: Ay,

1969. ¿Cómo estás? Doncs mira, ara mateix estic recordant aquell nen que era jo, aleshores, com va reunir, demanant almoina a tota la família, les suficients pessetes per comprar-me aquest disc. Era un single. Vaig anar corrents al departament de discos del Corte Inglés, em va costar 65 pessetes, i de seguida, als pocs minuts al tornar a casa, ja havia avisat una colla d'amics per escoltar-lo, per estrenar-lo. I és que ja en aquell moment vaig detectar que això es convertiria en una autèntica joia del pop espanyol. Cuéntame. Fórmula Quinta, el seu gran èxit, i en van tenir molts, alguns d'ells d'estiu. Fins i tot l'any 2000, Televisió Espanyola, per la seva sèrie més llarga, va escollir aquest títol, Cuéntame, no es podia dir igual que la cançó, per qüestions de drets d'autor, i llavors van afegir Cuéntame cómo te fue, o Cuéntame cómo te ha ido, o Cuéntame qué te pasó, no recordo. Per cert, que fins fa poc em sembla que encara la feia, no?, a la tele. Pues te cuento que aquell 1969, de tota manera, la cançó de l'estiu va ser una rumbeta de Los Payos que es deia Maria Isabel. I poca conya, eh? Això va estar 31 setmanes en el número 1.

0: quan va sortir aquesta cançó corria una llegenda que mai s'ha demostrat si és infundada o si va ser verídica, i és de com van escriure aquesta cançó Los Payos. Segons sembla, estaven en un hotel del nord de Sant Sebastià, concretament tenien un bolo, una actuació aquella nit allà a Donosti, i van mirar per la finestra de l'habitació de l'hotel i van veure que aquell xirimiri, això que canten, típic del País Basc, oi? I per allà va passar una noia molt guapa i ells es van imaginar que es deia Maria Isabel. Ah, i mentretant van trucar a la porta per portar-los l'esmorzar. I d'aquí el porompompom de la cançó. Ja tenim la cançó sencera. Algú va dir, la felicitat no arriba quan aconseguim el que desitgem, sinó quan disfrutem del que tenim.
1: Cocodril Club.

germans cocodrolos. Anem als anys 70. Au! Sí, aquest tamarro és original del 1970. All right now, que ve a dir, baby, ara la cosa comença a estar bé. Per aquí anem bé. Era el grup Free. Ja sabeu que hi ha gent que té poca feina i fa estadístiques. Doncs, segons un estudi, aquesta cançó, des que va sortir el 1970, com a promig, sona cada 45 segons en algun lloc del món. Espero que s'apuntin ara mateix que està sonant aquí el cocodril, el teu coco. Gràcies per estar. A tu, que ets veterà, que fa molts anys que ens escoltes, potser des dels inicis en aquell llunyà octubre de 1993. I la benvinguda més cordial a tots els nous amics que s'hi van incorporant cada setmana, a cada programa, a cada cançó, a cada bon record. Però, baby, aquell 1970... Sens dubte, aquesta va ser l'autèntica cançó de l'estiu. Xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. És més, xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. Si només tingués temps per posar una cançó al parlar de la cançó de l'estiu, posaria aquesta com la més representativa. Com us he dit, l'any 63 va sorgir de manera espontània. Després ja els productors, els mànagers, els autors, els músics la prefabricaven a veure si l'encertaven. I els Diablos la van encertar total.

I el 2020 estava previst una festa de cinquantenari del Rayo de Sol, 50 anys del Rayo de Sol. Ja teníem el lloc, la sala Luz de Gas, em van demanar que jo ho presentés al costat d'alguns locutors d'aquell 1970 que en el seu moment van recolzar aquesta cançó com a novetat. Per exemple, Luis de Lomo, que havia confirmat la seva assistència. Però el maleït virus ens va impedir fer aquesta festa dels 50 anys del Rayo de Sol, que el 1970 va estar 14 setmanes en el número 1. Un rayo de sol. I parlant de Luis de l'Olmo, us explicaré una anècdota molt curiosa de 1971.

Aquell estiu de 1971, Luis del Olmo, abans de fer protagonistes i altres programes, realitzava programes musicals, com Los 50 de Oro, a la desapareguda Ràdio Peninsular de Barcelona. I se li va acudir fer un concurs sobre la cançó de l'estiu del 71. Durant tot l'estiu, l'audiència votava per una cançó determinada i això estava previst que s'acabés en un gran festival al Teatre del Parc d'Atraccions de Montjuïc. Us en recordeu d'aquell parc d'atraccions i sobretot del seu teatre? Perquè, com a ganxo, perquè la gent pugés als cavallitos, oi? Portaven els millors artistes de l'època que podies veure només pagant una entrada simbòlica. Jo recordo, per exemple, haver vist Serrat, el Cirex, el Duo Dinàmico, només per 15 peles, que és el que valia l'entrada. Però, això sí, els concerts estaven reduïts, com a molt a 40, si la gent demanava altre, màxim 45 minuts. O sigui, més o menys la meitat d'un concert habitual, perquè, clar, el que interessava és que la gent aixequés el culet de les cadires del teatre perquè fes gasto a les atraccions. Bé, doncs allà Luis del Olmo va fer en directe per la ràdio la final de la cançó de l'estiu del 71, hi havien 5 finalistes i un jurat d'especialistes que votaven. Eren periodistes i locutors d'altres emissores. I què va passar? Doncs va passar que la cosa estava molt enfrontada aquell estiu entre el Borriquito de Peret i el Help de Tony Ronald. La majoria de la colla meva recolzàvem el Help, perquè era una cançó que era més que una cançó, era com un himne per nosaltres. En canvi, això del Borriquito, fixeu-vos que a mi m'agraden les coses que ha fet el Peret. Bueno, sóc el seu fan, eh? Però, en canvi, penso que en aquesta cançó, en el Borriquito, va estar desafortunat, és de lo pitjor que ha fet. I durant tota la nit allà l'ambient anava creixent la tensió perquè entre els partidaris del Borriquito, que la veritat entre el públic eren els menys, eren una minoria, i els partidaris del Help, que l'estàvem cantant allà i tal. Bueno, al final resulta que el jurat va decidir que la cançó de l'estiu 71 fos el Borriquito de Peret. La gent es va enfadar molt i com que havien deixat entrar el triple de l'aforament que tenia permès el teatre, vam témer per la nostra integritat física. Sortosament no va passar res, però va haver-hi gent que es va barallar i tot, que va arribar a les mans per una cançó, perquè no havia guanyat la seva cançó. La seva cançó era la de l'enyorat Tony Ronald, Help, ajuda-me.

i el pobre Tony Ronald, poc abans de morir, el 2012, va voler estar present desinteressadament una vegada més a la festa d'aniversari d'aquest programa del Cocodrilo Club, i la va cantar en directe, i tot fent broma, va dir, bueno, y ahora para todos ustedes, gel de ducha, gel de baño, gel, ayúdame. La cançó de l'estiu 1971, competint amb una lluita ferotge al parc d'atraccions de Montjuïc, al seu teatre, amb el Borriquito, la rumba del Peret.

1972. Amarillo. Èxit internacional de Tony Christie. Però no, no va ser la cançó de l'estiu d'aquell 1972. Va sonar molt, però ens va agradar més aquesta. Recordes, Coco? Ens semblava molt moderna per l'època. I és que realment va ser un so innovador. Des d'Itàlia ens arribava la producció de Chicory Tip, convertida després en un One Hit Wonder. Son of my father. Obvi, fill del meu pare.

Son of My Father. La cançó de l'estiu 1972 amb Chicory Tip. El 1973, una cançó va vendre més d'un milió de còpies a Espanya quan encara en aquest país moltíssima gent no tenia ni tocadiscos. La prodigiosa veu del meu amic Enric Milian al capdavant del trio Santa Bàrbara i basada en fets reals. Com ens va explicar aquí el programa, l'Enric es va trobar un colom malferit al carrer Aragó en Passeig de Gràcia a Barcelona. El va recollir, el va curar i li va posar de nom Charlie. Després li va escriure la cançó.

Però la cançó de l'estiu no es mou per xifres de vendes ni per altres criteris, no. És o no és. Es dona o no es dona. I aquell 73, sens dubte, va ser l'Eva Maria de Fórmula 5.

Eva Maria, cançó de l'estiu 1973, en Fórmula Quinta, tot i que aquell any va ser el del I Viva Espanya, que va ser supervendes perquè la majoria de guiris se l'emportaven com un souvenir, com un record de la seva visita al país. 1974. Segurament aquest va ser el primer premi del Festival d'Eurovisió més famós de tota la història, perquè el protagonitzava un dels grups amb més fortuna de tots els grups que es fan i es desfan arreu del món. Apa!

Badaló. El 17 de juny de 1815, Napoleó va ser derrotat a Waterloo. Però el 6 d'abril de 1974, a Brighton, Anglaterra, ABBA guanyava el Festival d'Eurovisió amb Waterloo. Aquell 74, però, la cançó de l'estiu a Espanya va ser de les greques, que jo crec que es van anticipar el seu temps. Van fer com una mena de flamenc rock, que en el seu moment no es va entendre gaire. Però va ser cançó de l'estiu. Te estoy llamando locamente.

0: però la cançó de l'estiu del 1975 era d'un grup també de One Hit Wonder, només d'una única ocasió, que es deia Desmadre 75. El Saca el Whisky Chelly. Amb ells es quedem, però seguirem repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Cocodril Club.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club.

0: Víctimes al telèfon.
1: Qui diga?
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem el repàs de l'altra cara de l'actualitat amb els diaris que avui s'ha estat llegint i rellegint el Carles Carvajal.
3: I avui comencem amb un cas d'aquells que potser espantarà a la població.
2: D'aquests alarmistes que t'agraden a tu.
3: Bé, no, de veritat és un cas que hem d'estar alerta, tots plegats, perquè Facua, aquesta entitat de consum, ha alertat de 5 marques de calçat que podrien estar contaminades.
2: Ai, sí.
3: Es veu que si et poses aquestes sabates et queden als peus...
2: Tot ple de llagues, vermells...
3: Escarrosos.
2: Sí. Jo crec que hem de posar una música aquí de por, eh?
3: Jo crec que sí, eh?
2: Una música, perquè això realment és un tema alarmista.
3: És un tema que bé, que n'hem de parlar perquè, atenció, hi han ara mateix al mercat sabates contaminades. Són nous models a calçat que podrien estar contaminats. L'organització de consumidors Socua alerta de 5 marques de roba que tindrien al mercat sabates contaminades amb un producte anomenat dimetilfumarat.
2: Oi.
3: O algo així. Sí, es diu dimetilfumarat.
2: Fumarat em deixa el peu.
3: Es tracta d'unes sabates de nen de diferents marques, també de botes, de la marca Amelia Saragossa, unes botes de la marca Maria Mara...
2: A veure, quines marques són aquestes?
3: Unes sabatilles de ballarina de la marca Bimba i Lola i un model de la marca... es diu així.
2: Com?
3: Sí, perquè es diu S-P...
2: Què vol dir X?
3: A veure, S-P-W-S-H, com ho diries?
2: Xup, sí.
3: Com ho dius, això?
2: No ho sé.
3: No sé. Com ho dius, això?
2: No ho sé. Sueps.
3: Els models han estat inclosos dins de la xarxa d'alerta de productes insegurs perquè el producte que porten és irritant. Pot provocar al·lèrgies greus i fins i tot problemes respiratoris.
2: Oh!
3: La desgràcia ha arribat a les sabateries... Sens dubte amb aquest tema, eh?
2: Anem
3: a trucar a l'atzar, eh? He buscat una sabateria de Catalunya.
2: Sí.
3: Aviam si coneixen aquestes marques. Truquem a la sabateria Enriqueta Soler.
2: A l'atzar, eh?
3: És a l'atzar.
2: A l'atzar, Enriqueta Soler.
3: Sí, Enriqueta Soler, de Sant Sadurní.
2: Que té nom de cuinera de la tele.
3: Sí.
2: Avui va callar amb patates amb Enriqueta Soler.
3: A tele Badalona, que ni això tenim. Ni programa de cuina, ja.
2: Home, i a la Rosalia,
3: però hi ha programa de cuina. Bueno, sí, el Tàpies.
4: Sí, digui'm.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
3: He trucat a la sabateria Enrique Soler?
4: No.
3: No?
4: No.
3: Ah, no és aquest telèfon?
4: No.
3: On he trucat?
4: És una empresa, això.
3: Però no de sabates?
4: No, de sabates no. De ferros. No,
3: de ferros, imagina't. Sí. No té res a veure. Molt bé, gràcies. Un dia més, internet va bé, eh, en aquesta casa? Sí.
2: Bé, això no és culpa del funcionament d'internet, és culpa de les bases de dades d'internet, no?
3: Sí. Anem a trucar a Telefònica, aviam si ens poden localitzar aquest telèfon.
2: Llàstima, perquè Enriqueta Soler prometia.
3: No, anem a buscar aquest telèfon.
2: El d'Enriqueta Soler?
3: Sí, jo crec que és Sole, no?
2: O Sole, Enriqueta Sole, no sé. Depèn de si li hem posat l'accent o no.
3: Anem aviam si ens ho busquen, això, Telefònica. Ja comencem la setmana trucant a Telefònica, eh?
2: Saps que és dilluns i això és complicat.
3: Bé, de seguida també trucarem a Facua, a Consumidors en Acció, que ens donin més dades. Hola, bon dia. Estic buscant una sabateria a Sant Sadurní de l'Anoia.
2: Hola.
5: Si t'escucho en Sant Sadurní de l'Anoia,
3: com
2: Però
3: d'on està? Te escucho fatal.
5: Yo le escucho perfectamente.
3: Ya, pero lo importante es que yo le escuche, ¿no usted? ¿Oiga?
5: Señor, ¿cómo se llama la zapatería, por favor?
3: A ver, bueno, això no és un servei ni res. Enriqueta Sole. En Sant Sadurní d'Anoia.
2: ¿Tú crees que...?
3: Sí, ¿tú crees que es paga un servei?
2: Es paga un servei i se sent...
5: A ver, un momento, si tan amable que estamos realizando la búsqueda.
2: Molt bé.
3: Jo crec que truquem mínim a Marroc.
2: Hi ha una central, no?, de Telefònica al Marroc.
3: Sí.
5: Un momento.
2: Sí, esperamos
5: un momento. Se llama Enriqueta Sole.
3: Sí, Enriqueta Sole, sí.
5: Sí,
3: truquem a Marroc, confirmem.
2: Bé, però si són professionals, no importa on truquem. Sempre quan facin bé la seva feina.
3: Sí, però clar, que el so sigui correcte.
2: Això sí. I sobretot si truquem a Telefònica.
3: Clar.
2: No?
3: Estàs encostipat, oi?
2: Estic una mica encostipat, sí.
3: Ja, ja es nota.
2: No paro de tossir.
3: Si no, perdone.
2: No puc respirar bé.
3: Sí, sí. Perdone.
5: Sí?
3: Si no, una altra sabateria, m'és igual.
5: A ver, un moment, por favor, que lo estoy consultando. A ver.
2: Molt bé.
5: Porque como en Enriqueta
3: sí.
5: Solé,
3: sí.
5: Sí que me consta, pero únicamente que está en la plaza Homenaje Belleza, ¿no?
3: Sí, esto, este.
5: Pues, tome nota,
3: 93.
5: 93.
3: 09. Sí. 22. Ah, 22. 22, vale.
5: Le paso con el
3: número. No, ya llamo yo, gracias.
2: Gracias, y mejor el sonido.
3: Equivocat. Sí, sí. Ens havíem equivocat un número.
2: Truquem
3: ara sí, contacte directe...
2: amb Enriqueta Soler.
3: Sí.
2: Oh. O Enriqueta sí. Soler.
3: Hola, bon dia.
1: Hola.
3: Hola, és la sabateria.
1: Sí.
3: D'Enriqueta Soler.
1: Sí.
3: Mira, escolta una cosa, volia fer-li una pregunta.
1: Sí.
3: He vist al diari unes marques a calçat que surten avui que podrien tenir sabates contaminades. Vostès tenen aquestes marques?
1: Ostres, no...
3: No té ni idea del que estem parlant.
1: No.
3: No, es veu que des de Facua, des de l'Organització de Consumidors, han alertat de 5 marques de roba que hi hauria al mercat que serien contaminades.
1: I això...
3: Jo tinc aquí les marques.
1: Sí.
3: Una és una sabata sana en què es diuen Pasite.
1: No.
3: No, ni idea. Una altra marca que es diu Amelia Saragossa?
1: No.
3: Tampoc. Marie Mare?
1: No.
3: Bimba i Lola?
1: Bimba i Lola?
3: Sí, que són unes sabatilles de ballarina.
1: No.
3: Tampoc.
1: No.
3: I una marca que es diu SPWSH?
2: Spish.
3: Spish, o algo així?
1: No, tampoc.
3: Tampoc, o sigui, ni idea, aquestes marques.
1: No.
3: Vosaltres no les teniu.
1: No.
3: Val, perfecte, gràcies.
1: Pues vinga.
2: Adéu, adéu.
3: Escolta, no...
2: Si no ho té Enriqueta Soler, sí. O Enriqueta Soler, és que no hem de
3: aneu
2: patir, són marques minoritàries.
3: Aviam què ens diuen, et sembla?
2: Sí.
3: Perquè es veu que des de Facua demanen que es faci pública el llistat de marques i models inclosos a la xarxa d'alerta. Mira, està comunicant, tothom truca.
2: Perquè això exactament sabem si són marques així de gran format o són minoritàries...
3: És que no posa notícia, això. I on venen aquestes marques, seria
2: clar,
3: la pregunta.
2: Això és el que jo m'estic preguntant.
3: Algú li sona aquestes marques? Si algú li sona, que ens estàs escoltant, que ens truqui.
2: Sí, 933954004.
3: Mira, torno a repetir les marques. Digues el telèfon.
2: 933954004.
3: Atenció, eh? Una és sabates de nen, Pasite. Marca Pasite. Diferents models de sabates i botes a la marca Amelia Saragossa. Aneu a buscar les sabates a casa vostra. Aviam si us sona. Unes botes de la marca Maria Mare.
2: Sí.
3: I unes sabatilles de ballarina de la marca Bimba i Lola i el model d'aquesta marca que es diu SPWSH. Si alguna persona li sona aquestes marques, que ens truqui, no?
2: Que ens truqui, 933954004.
3: Anem a Facua. Truquem aviam què ens diuen.
2: Hola? Hola?
3: Hola?
2: Facua?
3: Facua, també el telèfon el tenen bé, eh? El tenen
2: Facua.
3: Correcte, eh? Tornem-hi, si no... Ho deixem aquí de moment aquest tema i aviam 5 minuts més tard podem tornar-hi.
2: Perquè vegin els oients com és de difícil informar, eh?
3: Sí, sí.
2: Intentem donar una informació clara i no es pot, eh?
3: No es pot. Recordem, eh? Serien 5 marques al calçat que podrien estar venint sabates contaminades. I això ho ha denunciat aquesta organització que es diu Facua.
2: Sí.
3: Ui, sí, un momentito, no tenemos muchos, eh?
2: Señorita. Vale, vamos, señorita.
3: Hola, buenos días.
6: Hola.
3: Mira, te llamo por un tema, bien, a ver si me puedes ayudar un poco.
6: ¿De qué provincia me llama?
3: De Barcelona.
6: Vale, ¿en relación a qué tema?
3: A un calzado que hoy he visto por la tele y por el periódico,
6: sí.
3: Que podrían estar contaminados.
6: Sí.
3: ¿Esto me puedes informar un poco las marcas y modelos y tal?
6: No, no te puedo decir. Eso estará, en todo caso, colgado en nuestra página web.
3: Pero las marcas tampoco.
6: No lo sé si está ahí, si los compañeros lo han publicado o no, no te puedo decir, ¿eh? Si quieres acceder a nuestra página web, a la página de prensa, que si han sacado algo, pues estará ahí. No llamas de ningún medio, ¿no?
3: No.
6: Llamas con particular, ¿no?
3: ¿Pero esto puede provocar algún acoso o qué?
6: ¿Acoso de qué?
3: Digo, porque, o sea, están contaminadas. ¿Esto tienen alguna reacción este calzado?
6: Sí, claro. Yo te aconsejo que entres en nuestra web y
2: leas
6: en portada, en la página principal.
2: Tercera
6: sí.
2: Vagada que
6: tiene
2: digo,
6: fotografía
2: ¿eh?
6: De lo que provoca ya. Los usuarios. ¿Eh?
3: Ya, ya, ya.
6: ¿Vale?
3: Ya, y si no tienes internet, pues no puedes mirarlo, claro.
6: Yo, hombre, por teléfono no te puedo enseñar la fotografía, lógicamente.
3: Ya, pero las marcas.
6: No te las puedo decir, ¿eh? No sé si está colgado en la web.
3: Vale.
2: Cuarta vegada que diu sí. Web.
3: Vale, perfecte, gràcies, eh? Ara. Vinga, ja veig que és un servei perfecte, no serveix per res aquest Facua.
2: Quina amabilitat tenen els de Facua.
3: Tenen la web, si tenen la web, tenen la web. A veure, senyors de Facua, no tot el món té internet encara a casa.
2: Això és com si truca algú a Radio Ciutat de Badalona preguntant per una sí. Notícia i li diem, escolti la ràdio,
6: el
2: proper 8 de 6, a mi què m'explica?
6: El preu des de la xarxa de Telefònica d'Espanya és de 17
2: cèntims per establiment
6: i un 100,8 per segon amb els impostos.
3: Farem una prova i és ja l'última que ens queda. Provarem si algun basar xino té alguna d'aquestes marques.
7: Buenos días, la atiende Pilar, ¿en qué puedo ayudarle?
3: Hola, buenos días. Mira, a ver si me puede ayudar. Mira, estoy buscando una tienda de zapatos.
7: ¿Y una zapatería, dígame?
3: Que sea china.
7: ¿Que sea china?
3: Sí, un bazar oriental en Badalona.
2: Uy, qué complicado eso, ¿no?
3: Es que quiero comprar unos zapatos baratos.
7: ¿En Badalona me
3: dijo? Sí, en Badalona.
2: Pero ¿bazar chinos només o chinesos només de zapatos?
7: Hay unos bazares orientales.
3: Sí.
7: Uno está en la calle, yo sé, María de Segarra.
3: Pero le sale si tienen zapatos.
7: No, como con zapatos no lo facilitan. Voy a intentar buscarle a ver.
2: Pero todos lo ven, ¿no?
3: Sí, todos lo ven.
2: Yo diría que sí.
3: Sí, pues, deme un teléfono. Que yo creo que venden zapatos, ¿no? En los chinos.
7: Sí, normalmente sí. O últimamente sí. A ver, oriental.
3: Son baratos, es que.
7: Sí, hay dos líneas como bazares orientales.
3: A ver,
7: tome nota si es tan amable. Es el 933.
3: Sí.
7: 83.
3: Sí.
7: 06.
3: Sí. Perfecto.
2: Y dos números más.
3: ¿Y el otro? ¿El
7: le
3: otro?
7: Paquete una nueva línea, 933.
3: Sí.
7: 83.
3: Sí.
7: 25.
3: Sí.
2: Y dos números más.
3: Perfecto.
7: ¿Alguna otra información?
3: No, gracias.
7: Gracias por su llamada, buenos días.
2: Molt bé, ràpida, eficaz.
3: Ràpida. Va, anem al tema aquest, perquè tenim d'altres temes avui, que sembla que no.
2: I estem perdent aquí el temps.
3: Però entrem aquestes marques, eh?
2: Sí. Un altre cos que
8: vol
3: sí, primer...
2: Perfecte, el primer telèfon molt bé, des de Telefònica, anem al segon telèfon.
3: És la prova, eh? És la prova que aquests telèfons que donen mai serveixen.
2: Truquem a l'altre telèfon. A veure si...
3: Vés a saber què surt.
2: Bazar xinès, per preguntar si venen alguna d'aquestes marques contaminades.
9: Ué.
3: Buenos días.
9: ¿Qué día?
3: Hola, ¿es el bazar?
9: Sí.
3: Una pregunta, ¿vendéis zapatos?
9: No.
3: No hay zapatos.
9: No.
2: Dile feliz año en chinés.
3: De acuerdo, pues nada, feliz año, ¿eh?
9: Igualmente.
3: Venga, adiós.
2: Bien.
3: Bé, escolta, tanquem aquí el tema.
2: El que en xinès és web.
3: Sí, tanquem aquí el tema. Escolta, ja ho sabeu, aquestes marques de sabates són les que podrien estar contaminades.
2: Molt bé.
3: Va, seguim i parlem de consum també en els propers minuts. M'he quedat aturat a la notícia d'aquest primer dia de setmana del 20 minutos.
2: Què ha passat?
3: Diu, cop a la butxaca del consumidor amb el pa.
2: Ha pujat el pa.
3: Diu que apugen el preu d'una barra de pa 56 cèntims, es veu que de 0 a 79 a 1,35 €.
2: És reial?
3: Però és que la notícia diu, de cop i volta i sense avisar, la butxaca d'en Tomàs... I qui és en Tomàs?
2: Qui és en Tomàs?
3: Qui és en Tomàs?
2: No ho sé.
3: Què és en Tomàs Molina?
2: No ho sé.
3: I la d'altres consumidors, això algú l'ha fet a la redacció en plan, bueno, digue'm un nom, Tomàs, va, Tomàs. Diu, i la d'altres consumidors s'ha vist afectada per una nova pujada de preus. En aquest cas, la de barra, que es fa amb pa d'aquest del Pirineu, saps? Mm. El pa aquest que es fa amb fusta, diuen.
2: Sí.
3: Diu que... De cop i volta, diu, ell la va comprar en un supermercat i després de les festes de Nadal, i d'un dia per l'altre, el preu ha passat de 0,79 € a 1,35 €, gairebé el doble.
2: Això és pitjor que puja la tussa, és caríssim, això.
3: Tu sabies o no, això?
2: No.
3: En Tomàs assegura que aquest increment, que qualifica de barran, és exagerat. Mm. Sí, ho posa aquí, la notícia. Diu, no estem parlant que hi havia un producte... en promoció i que després torna al preu que toca. Es lamenta 20 minutos. Diu que, tot i que va preguntar al personal si hi havia algun error en l'etiquetatge, li van deixar clar que no, que havia pujat De cop i volta, 56 cèntims.
2: Mm.
3: Com t'has quedat?
2: M'he quedat astorat, eh?
3: Tant ha pujat el pa.
2: És un escàndol, això.
3: Anem a trucar a un forn de pa de la ciutat, et sembla, i preguntar-ho?
2: Som-hi.
3: Anem al forn Bertran. Però del carrer Canonja Bananera.
2: Oi, oi.
3: Ha pujat tant el pa? En propers minuts ho analitzem.
8: Benvinguts a Fort Bertran. Oi? En breus moments l'atendrem.
3: Què és això de modern?
2: Quina modernitat.
8: La seva trucada està a l'espera.
2: Fixa't.
8: En breus moments...
3: Això ni va donar una comunicació, té.
2: No, és cert.
3: Aquí no, no... Surt una música de l'any 80.
2: Home, és que... No, l'any 80 no, de l'any 70.
8: Sisplau, continuï a l'espera.
3: Mira.
8: Li atendrem en breus instants.
3: I la veu és preciosa.
2: És preciosa.
3: Hola, bon dia.
10: Bon dia.
3: Mira, truco de Ràdio Badalona.
10: Uh-huh.
3: Mira, volia fer una pregunta. Escolta una cosa, ens ha arribat, aviam si em pots ajudar, eh? Que darrerament en els darrers dies s'ha pujat molt una barra de pa.
10: Ha pujat molt?
3: Sí.
10: Fa bastant.
3: Però de cop i volta, és que vull publicar el 20 minutos, que de cop i volta, d'un dia per l'altre, hi ha forts de pa que han pujat fins a 56 cèntims una barra de pa.
2: Oi, oi.
10: Que ha pujat 56 cèntims.
3: De cop, d'un dia per l'altre.
10: No.
3: No?
10: No.
3: Ah, què val una barra de pa de
10: 90 cèntims.
3: 90 cèntims.
10: Ah. De quart.
3: I d'aquestes que es diuen del Pirineu, de, que es fan... Amb... Això en teniu?
10: Sí.
3: I quant val?
10: 1,10.
3: 1,10. I què valia fa uns dies?
10: 90 cèntims.
3: Sí, ha pujat 20 cèntims, de cop.
10: Sí.
3: 20 cèntims, sí.
10: Aquesta sí. L'altra havia pujat 5 cèntims.
3: I per què de cop i volta ha pujat 20 cèntims?
10: No ho sé. No ho sé. Jo treballo aquí i no...
3: Perquè de cop i volta...
10: Però fa ja uns mesos. Fa uns mesos ja, eh?
3: Sí, fa uns mesos. Però sí que em pots confirmar que de cop i volta va pujar 20 cèntims. El pa rústic, 20 cèntims, de cop i volta.
10: Sí.
3: I no sabem el motiu.
10: Jo no.
3: Tu no.
10: Jo el venc aquí, es va canviar... a mi no em van dir res.
3: I la baguette, què val?
10: No em fem baguette.
3: No hi ha baguette.
10: No.
3: No hi ha baguette.
10: Fem de quart, no.
3: De quart, eh?
10: No. Sí.
3: Molt bé, escolta, doncs gràcies per la informació.
10: Molt bé.
3: Gràcies.
10: Gràcies.
2: Doncs el Tomàs estava una mica perdut, eh?
3: Bé, escolta una cosa, però es veu... No, una cosa, el preu del pa ara...

0: dins, no sabem per què.
1: Sí.
0: Però segons el 20 minutos, hi ha força pa que han pujat de cop i volta la barra de pa rústic 56 cèntims. D'un dia per l'altre.
1: 933-95-40-04. 933-95-40-04. Quin preu compreu el pa rústic?
0: Si alguna persona compra aquest tipus de pa, que ens ho faci saber, si se'n recorda.
1: I ho recorda, clar.
0: Sí, perquè jo vaig a comprar el pa...
1: Jo no em fixo en el que pago.
0: No, jo tampoc. Què val una barra? No sé.
1: Però això és perquè comprem poc, però si que compra cada dia pa rústic ho sabrà perfectament.
0: Suposo que sí, si compres cada dia el pa saps què val el pa.
1: Sí.
0: Però si només el compres un dia cada molt, no recordes aquest preu.
1: Bé, de moment podem arribar a la conclusió que la gent compra molt al pronto per netejar, però de pa rústic, de moment,
0: De moment...
1: No hi ha reaccions.
0: No hi ha reaccions, no? Anem a altres setmanes al dia. Per cert, avui l'apartat de comunicació dels diaris fan referència que Zapatero, el president del govern central, se sotmet avui per segon cop a Tengo una pregunta para usted.
1: És a dir, que demà...
2: Gracias a todos los ciudadanos que han participado. Y gracias de corazón a los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
0: Molt bé. Fins aquí l'espai de propaganda electoral. El president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, es torna a sotmetre aquesta nit a aquest espectacle televisiu que és aquest programa Tengo una pregunta per usted. A partir de les 10,
1: bé,
0: a la primera.
1: Sí, amb el Lorenzo Milà.
0: Correcte, sí.
1: És a dir, que demà tindràs tema assegurat.
0: Serà l'encarregat de presentar i moderar el programa aquesta mateixa nit. Hi haurà... En aquest cas, 100 ciutadans, 51 dones i 49 homes. Per què hi ha més homes que dones? No, més dones que homes.
1: No sé, potser en el primer programa hi havia més homes que dones, que no ho sabem, això.
0: La tria dels participants s'ha fet després de més de 7.000 trucades telefòniques i majoritàriament vindran d'Andalusia, Catalunya i Madrid.
1: Sí.
0: Què et sembla?
1: Doncs em sembla que és una bona manera d'acostar-se.
0: Però escolta una cosa, jo el que faria és que tu, per exemple, també en el programa poguessis trucar i fer una pregunta.
1: Clar, però és que...
0: Això es porta molt, això.
1: Quines proves han de passar aquesta gent per fer de públic?
0: En teoria, per exemple, et trucaven en aquest cas i buscaven perfils, crec.
1: Però perfils de quin tipus? Volem un locutor de ràdio?
0: No, no, per exemple, per sectors. Sector laboral, crec, estudiants, jubilats... mestresses a casa, gent desocupada. Després, també triaven, crec, tenien en compte les afinitats polítiques. Això també, perquè clar, si porten tothom del Partit Popular, es carregaran el Zapatero, però si porten tothom socialista, en aquest cas, li farien la viu-viu.
1: Sí.
0: Bé, anem a trucar, si et sembla, a Televisió Espanyola.
1: Oi.
0: Aviam si és possible aquesta nit entrar en directe.
1: Per telèfon.
0: Anem a trucar-hi.
1: Perquè tu tens alguna pregunta per fer-li al senyor Zapatero.
0: Sí, moltes. A quin preu va una barra de pa rústic?
1: Això estaria bé que li preguntessin avui al Zapatero.
0: És la pregunta.
1: Home, recordem que l'any passat el tema va ser el cafè,
0: Doncs aquest any pot ser pa rústic, ha pujat una barbaritat.
1: Això ho diuen. Entre 20 i 50 cèntims.
0: Estem trucant a la Televisió Espanyola. Aviam si ens agafen la línia telefònica.
1: Fa un so estrany.
3: En estos momentos todos nuestros operadores están ocupados. Manténgase a la espera, por favor.
0: Però no diuen on trucat.
1: No diuen.
0: No.
1: Que he dit operadores, eh? Que sempre diem que són de sexe femení.
0: Espero que sigui el telèfon de Televisió Espanyola.
1: Sí, perquè si no...
0: Si no som aquí...
1: Que et diràs tu, no està la gràcia.
0: Mentre, altres notícies. Per exemple, avui explica el periòdico...
3: En estos momentos todos nuestros operadores señorita. Están ocupados.
1: Gràcies.
0: Sí. Avui explica el periòdico de Catalunya que l'escarabat morrut, aquest escarabat que ha fet les palmeres, ja ha matat gairebé 3.000 palmeres a Catalunya. Segons el periòdico, el Maresme és la comarca més afectada per la plaga detectada fa gairebé 4 anys.
1: Escarabat morrut és un d'aquells temes que cada estiu són notícies.
0: Sí, estoy aquí.
1: A veure.
0: Que estran per això, no? Que no diguin res de... Televisió Espanyola.
1: Doncs sí.
0: És el telèfon que ens ha donat Telefònica,
1: Televisió Espanyola central, de Madrid.
0: Sí, central.
3: Todos nuestros operadores están ocupados.
0: Sí. Fantàstic, eh?
1: Fantàstic.
0: Per cert, ens arriba una altra notícia, ja, mentre comento, eh? Mm. Ho publica el Punt Edició Girona, diu, detenen

0: a l'Empordà uns homes que duien al maleter del cotxe 6 xais vius robats.
1: 6 xais vius robats.
0: Sí, és el que s'ha posat de moda ara robar animalons a les granges, eh? Això que aquest és el panorama, 6 xais vius en el maleter del cotxe, que es van trobar la matinada de divendres una patrulla dels Mossos d'Esquadra quan van aturar un cotxe amb 5 ocupants a Torroella de Fluvià. Hola, ¿dónde he llamado?
2: Ha llamado a la centralita de Radio Televisión Española.
0: Ah, vale, vale. Quiero hablar con alguien del programa. Tengo una pregunta para usted.
2: Mire, le voy a dar un número de teléfono.
0: Vale.
2: Es la productora que lo gestiona.
0: Ah, vale.
1: Muy bien.
2: Tome nota. 91.
0: Sí.
2: 87.
0: Sí. Perfecto. Gracias por todo. Buenos días.
2: A usted, muy buenos días.
0: Adiós.
1: Això no serà fàcil, ho saps, oi?
0: Això és una cosa, com és que no diuen res? D'on truques?
1: Hauríem de dir Televisió Espanyola, la de todos.
0: La de todos, espera un momento. Estem trucant a la productora, no?
1: Productora de alguna... Alguna pregunta més, no? Tinc una pregunta per a vostè.
0: Sí, una pregunta més, sí.
1: Hem de suposar que d'aquí poc estarà el Mariano Rajoy, no?
0: Suposo, perquè va passar el mateix, oi? Fa...
1: Sí, clar.
0: Aquí uns mesos, quan van emetre el primer... El primer programa d'aquest... Tengo una pregunta per a usted.
1: Si entrevisten a un, en entrevista a tots.
0: Escolta, la productora deuen ser aliats, també, no?
1: Home, clar, preparant...
0: Poca broma?
1: Els convidats...
0: Poca broma que aquest programa, per exemple, a l'edició del 20...
1: Ui,
0: hola, buenos días.
3: Buenos días.
0: Qué mira, quiero hablar con alguien del programa. Tengo una pregunta per a usted.
3: ¿Pero a qué se refiere? ¿Qué es lo que quería en concreto?
0: Bueno, hablar con alguien del equipo, del programa...
3: Es que así yo no puedo pasar la llamada.
0: ¿Por qué?
3: Porque lo tenemos prohibido.
1: Ay, ay.
0: Ah, bueno.
3: De tal manera, nosotros somos la empresa que selecciona a las personas.
1: Ah, bueno.
3: No los que hacemos el programa.
0: Ah, vale. Es que yo he llamado a Televisión Española y he pedido para el programa, tengo una pregunta para usted. Y me han dado ese teléfono.
3: Ya, pero somos los que seleccionamos a la persona. Nosotros no hacemos el programa.
0: Ah, vale.
1: Pero
0: y si yo quiero hacer una pregunta, ¿esto qué?
3: A ver, le comento, la gente se elige al azar, llamándola, haciéndola una encuesta por teléfono.
0: ¿Y yo no puedo preguntar lo que quiera?
3: Pues no, porque cada persona va con su pregunta.
1: ¿Eh?
0: Ya. Pero esto, ¿cómo lo escogen ustedes?
3: Por teléfono, al azar.
1: Al azar.
0: Al azar. Uh-huh. Ya. Y esto para que me toque no, es muy difícil, claro.
3: Pues es que no sé, se cogen los números de la guía.
0: Es como la lotería esto, ¿no?
1: No hay un casting ni nada.
0: No hay casting ni nada, ¿eh?
3: No.
0: Vale, gracias.
1: Quina alegria de vivir.
0: Moltes ganes de treballar no té aquesta dona, eh?
1: De treballar no sé, però de viure poques.
0: De viure poques. A veure, què quiere?
1: Està ensupida, home.
0: Sí, escolta, el Jesús Espanyol també ens ha donat un telèfon que no era. Bé, anem a d'altres temes al dia.
1: Això bé.
0: Acabo avui amb dos temes que jo crec que t'agradaran.
1: A veure, sorprèn-me.
0: Atenció als dos titulars que et porto. Un, per exemple, diu... Desmantelen una red de perritos calientes con auténtica carne de perro en Marruecos.
1: Ai, ai, ai.
0: Què et sembla? Diu que la policia marroquí ha desmantellat una xarxa de venedors de perritos calientes, eh? Que eren cuinats amb autèntica carn de gos, que era barrejada amb ceba, tomàquet i altres ingredients.
1: És que porta tantes escombraries que podrien posar carn de qualsevol animal i tu menjaries igual.
0: Té tal el tema, eh?
1: Home, és que perrito caliente és un perrito caliente. Mira, Ulisse, li ha fet por.
0: Ai, pobret.
1: Li ha fet por. No, Ulisse, tranquil.
0: Sí, sí. I una altra. Varios prou.
1: Ulisses.
0: Diu que diversos comerços dominicans ofertaven aliments contaminats amb... orina de rata.
1: Ai, per favor, però quina marrada de notícies em porta.
0: És actualitat, eh? Diu que hi havia gran quantitat d'escombraries a l'establiment. Entre els productes hi havia llet, formatge, carn, fruita i sucre. Diu que los hombres de los comercios afectados han sido revelados.
1: Saps què diu?
0: Això ha passat aquí, a l'estat espanyol,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Una de les llegendes urbanes que jo crec que té part de veritat és aquesta de que les llaunes de la Coca-Cola les has de netejar bé abans de veure-les directament perquè hi ha píxums de rata sempre.
0: Té tela, el tema.
1: Té tela marinera.
0: Sí, sí. Ofertaven alimentos contaminados con orina de rata.
1: Que deu ser boníssima, eh?
0: Bé, això serà l'actualitat d'aquest dilluns.
1: Amb aquesta tranquil·litat.
0: Sí, sí, amb aquesta actualitat marxem.
1: Amb aquesta tranquil·litat que ens porta sempre,
0: sí.
1: Ens deixa el Carles Carvajal fins demà.
0: Sí, sí, tot són coses negatives.
1: Tot són de gràcies.
0: Sí, sí, però jo destaco el preu del pa.
1: Sí, sí, sí,
0: seguirem. Això és una cosa que...
1: Seguirem aquest tema, seguirem. Perquè això és l'inici.
0: És l'inici.
1: Gràcies.
0: Apa, gràcies, adéu. Fins demà.
4: Hello. Víctimes al telèfon.
5: Qui diga?
4: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
5: Ràdio Zeta.
6: No, no, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
6: No, no, de Badalona.
7: És la ràdio de Badalona.
4: Vint anys del Víctimes al telèfon.
8: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
0: Està Antonio.
9: Està, què li queries?
0: De Ràdio Badalona, la més mona.
4: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
10: He llamat al telechorro.
11: Sí, però no.
8: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
12: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
4: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
13: Manténgase a la espera, gracias.
0: Sí, sí, aquí estoy.
8: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
14: Bueno,

0: últimes al telèfon.
1: Sí, digues.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon.
2: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat. A banda d'aquest programa, tinc una pregunta per a vostè. Hi ha d'altres notícies, oi?
3: Doncs sí, hi ha d'altres notícies que hem mirat, hem remirat els diaris i la premsa d'aquest dimarts. Avui comencem amb el diari gratuït 20 minuts i amb un invent que et porto avui especialment per tu.
2: A veure.
3: Estem parlant de que arriba a l'estat espanyol la cigarreta microvaporizador.
4: Mando espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales.
2: Què és això?
3: I ara preguntaràs què és això.
2: Exacte.
3: Resulta que hi ha una empresa especialitzada en productes del sud-est asiàtic que ha començat a vendre al nostre país una mena de cigarreta electrònica.
2: Mm.
3: Funciona amb bateries recargables i es pot utilitzar en llocs públics.
2: Mm. I quin sentit té?
3: Doncs, sens dubte, és un nou invent per deixar de fumar.
2: Mm.
3: Hi ha diversos avantatges i també diversos inconvenients. Avantatges, ho dèiem, que tu pots utilitzar aquesta cigarreta, per exemple, en un restaurant que no es pot fumar.
2: Mm.
3: I s'utilitza, emet una mena de vapor d'aigua, podríem dir. No ho veus clar, no?
2: No ho veig clar. Això és per deixar de fumar.
3: Sí, sí, sí. Fins i tot té filtres en diferents nivells de nicotina. Això sí, es veu que des de l'Associació Espanyola contra el Càncer no han recomanat ja aquest invent perquè manté l'addicció i els efectes de la nicotina. Anem a trucar a l'empresa que distribueix aquest invent. Es diu CigarClean. La gran notícia és que es pot trobar ja al Corte Inglés, aquest invent.
2: Però això deu ser caríssim, no?
3: Anem a trucar, no ho sé.
2: Truquem-hi. Cigarreta electrònica, eh?
3: Sí, electrònica.
2: Això vol dir que té una mena de motor?
3: Sí, té una mena de tecnologia microvaporitzadora.
2: Com la vaporeta.
3: És una mena de vaporeta, sí.
2: Sí. I treu vapor d'aigua, com la vaporeta.
3: Igual.
2: No fa olor?
3: Hola, buenos días.
5: Sí?
3: Hola, he llamado a CigarClean.
5: No, aquí ya no es.
3: Ya no es.
2: Oh.
3: Mm. Ya han cambiado de... ¿Y tienes el número?
5: Pues yo no lo tengo, la verdad.
3: ¿Tú no lo tienes?
5: No.
3: Vale, pero han cambiado...
5: De todas formas, creo que tenía una página web y ahí lo podrá ver.
3: Pues vale. Unos... Bueno, es que no, en la página web sale ese teléfono.
5: Ah, que sale ese, no.
3: Sí, sí, sí.
5: Pues
3: ¿Qué hace poco decir que lo han cambiado?
5: Sí, ahora un par de meses.
3: Un par de meses. O sea, que aún no les ha dado tiempo. Vale, perfecto. Vale. ¿Pero están aún en Madrid? ¿Lo sabes?
5: No tengo ni idea.
3: Ni idea, ¿eh?
5: Es que yo justamente no tengo idea de lo que...
3: Vale, gracias, gracias.
5: Nada, hasta luego.
3: Bé, ja comencem. Aquestes coses que sempre es passen en directe.
2: Sí, però, home, si canviem de lloc, el primer que s'ha de fer és canviar el telèfon, no?
3: No, és que la plana web ja et dic ara...
6: El preu des de la
2: Telefònica
6: d'Espanya...
2: Que dubto molt que tingui més informació que nosaltres.
3: Telefònica, ja veuràs com no tindrà.
2: Que ràpida que va.
3: Anem aviam si tenim sort, però ja et dic ara que ens agrem amb les ganes.
7: Hola,
3: Fàtima, mira, estic buscant el telèfon d'una empresa que es diu Cigar.
7: Cigar?
3: Sí, sí, sé de Catalunya i d'Itàlia de cigarros. Cigar.
7: Muy bien.
3: Client, o sea, CLEANSL.
7: Muy bien, ¿en qué localidad buscamos esta empresa?
3: Pues búsquela en toda España, porque no tengo ni idea de dónde están.
7: Muy bien, un momento, si es tan amable.
2: Molt bé.
3: España es muy grande. És veritat?
2: Que és gran.
3: Clar.
2: Sí.
3: Que pot estar a qualsevol racó del món.
2: I tant, i potser tenen delegacions, vés a saber.
3: Aviam, què ens diu la Fàtima?
2: Si ho mira la plana web, no en soluciona el problema.
3: No, no, no.
2: Esperem que tinguin un registre actualitzat.
3: És fort, això, eh? Tu tens una empresa, i en aquest cas et canvies adreça i de telèfon, el primer que fas és canviar també les dades.
7: Supongo que era algo referente a cigarros.
3: Correcto, o... sí.
2: Home, t'he de recordar que al principi del 5 nos més van trucar a l'Ajuntament demanant el telèfon o l'adreça de Radio Ciutat de Badalona i van dir el carrer de mar.
3: Sí, sí. Encara trucaríem ara i tindríem la mateixa.
2: I fa 2 anys i mig, eh?
3: Encara trucaríem ara i tindríem la mateixa adreça.
7: A nivell nacional és que no registra nada. ¿Podría pertenecer a alguna altra empresa o que es venda por internet? O...
3: Bueno, és una empresa que... distribuïdora.
7: Distribuïdora, ¿no? O sea, que puede pertenecer a...
3: Bueno,
7: no sé, pregunto.
3: No, creo que no, pero...
7: Vamos a ver.
3: ¿En Madrid me puedes mirar?
7: Sí, no, lo estoy buscando a nivel nacional. con este nombre, por eso le preguntaba que si podia pertenecer o... Vamos a ver,
2: no. És a dir, que encara ens donarà menys informació.
3: Mentre s'explico que es veu que aquesta cigarreta, en aquest cas, es va posar a la venda farà...
7: Sí,
3: sí. No, no, estoy hablando aquí con mi compañero.
7: Vale, vale.
3: Sí, sí. Estamos de chacha.
2: De chacha, serà. Estamos... No de chacha.
3: Estamos aquí con la chacha. El joc al mes de novembre ja es va posar a la venda a Hong Kong. Ha sigut un èxit. I aquesta cigarreta funciona amb bateries que permeten...
7: No resiste ningún teléfono.
3: Nada, ¿eh? Nada, nada.
7: No, lo lamento.
3: Bueno, gracias.
7: A usted por su
3: venga, adéu. Bé, doncs ens queden amb les ganes que els fem publicitat, eh?
2: Encara menys informació ens han donat.
3: Doncs es veu que aquestes bateries permeten a l'usuari fumat sense malmetre, podríem dir, la seva salut, perquè no conté ni el quitrant, ni monòxid de carboni, ni el resta de substàncies del tabac.
2: Mm. Bé, ho haurem de provar, no?
3: Sí, sí, sí. Doncs bé, aquesta cigarreta microvaporitzador, de moment ho deixem aquí.
2: Sí, perquè, clar...
3: Escolta, anem a altres temes del dia, que avui en tenim molts.
2: Sí.
3: I avui, atenció al document sonor que us porto.
1: Catalunya triomfant, torna ja a ser rica i plena.
2: És de Núria Feliu?
3: No.
1: Acceptem tota la gent.
3: I és real, això?
2: Marina Rossell?
3: No, és un home.
1: La nostra terra.
2: És un home?
3: Sí. Escolta.
1: Estem...

0: Són les 11.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Happy vibes, Italo, Disco, Classics, Megamix, Volume 2.
3: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
4: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi, ens hi posem. Comencem aquí un nou Generació Chic. Sabem que esteu tots a punt, així que... Res, ja tenim més excuses, ens hi hem de posar. Hem de començar, això, una altra etapa, una altra entrega d'aquest Generació Chic. Ja per sort dels 200 programes, en aquesta cinquena temporada. Doncs això, recordant aquelles històries dels 80 i els 90 que ens van fer feliços, que ens segueixen fent feliços ara, a hores d'ara, ja sigui perquè tenim aquests tardeos que ens omplen ara ja, amb aquest ja bon temps a Sàquer, així que ja anem... Ara això fa baixada cap a l'estiu, cap a les vacances, no? I... Ara sí, ara ja després d'aquests dies que hem agafat una mica d'aire, ara a mancar de valent per agafar de seguida l'estiu amb tot el que això comporta, amb els tardeos d'estiu que aquests, home, n'hem tingut durant tot l'hivern, però ara ja començarà molt bon temps a fer aquests tardeos d'això, de poder-los ja fer a fora, tot allò que ens agrada. I en aquests tardeos és on estem tirant moltíssim de cançons dels 80, dels 90, d'aquelles cançons que ens han acompanyat tota una vida. De fet, a nosaltres, els de la nostra generació, els de la generació a tu i aquell d'allà, hem de reconèixer que no ens les hem tret mai de sobre, doncs, aquestes cançons, que les hem portat sempre a vegades, el portàvem al Walkman al principi, després en aquells CDs que ens gravàvem pel cotxe, després ho vam tenir en un pen on n'hi cabien, bueno, una borrada. I no, i ara ja això ja passa, ja la modernó ens sobrepassa, ja no sabem ni com tenim la música, ni on està, o si simplement no la tenim i està allà penjada, ens diuen, en un núvol. Si no ens agraden els núvols a nosaltres. Nosaltres el que ens agrada és, no sé, escolta'm, ens agrada que veure les coses, tocar-les, que hi pugui haver una mica de dir, això és meu, això que em diuen que ho tinc allà dalt, no ho sé. En fi, prou literatura, no? I potser que ens hi posem. Què tenim avui? Tenim un programa farcidet, com sempre, de cançons dels 80, també dels 90. Ja saps que sí, tenim més carència que pels 80, però també punxem coses dels 90. Avui començarem, mira, amb una de que està allà entre una cosa i l'altra, entre els 80 i els 90, justament del 89, amb aquesta primera cançó que començarem avui, que és una versió en directe. Ja saps que les versions d'estudi estan molt bé barrejades, diuen que són molt més pures, però a nosaltres ens agraden moltíssim les versions en directe. I per encetar aquest vespre de Generació Chic, doncs avui hem triat una cançó d'una gent, de tres senyors de Tarragona, de prop de Tarragona, que es diuen Els Pets, i que es diu Vespre, és aquest vespre nostre, el vespre que volem compartir amb tu també. Vespre, des del Vine a la Festa, ja et dic, en la versió en directe, aquest vespre dels Pets. Som-hi, va! Som-hi, va!

nosaltres ens agrada que hi hagi gent al carrer, perquè la gent al carrer vol dir festa, vol dir aquelles festes que parlàvem abans, per exemple, eh? No? No sé, et sona o no aquestes festes de carrer, no? Aquells, el que en dèiem, ara n'hem dit tardeos, doncs abans en dèiem festes majors. Cap al vespre és quan estàs així com a cansat, no? No saps el que fer, no saps on anar. En canvi, et quedes així com fixat. Et trobes sol. El soroll, notes que, no sé, com si s'esvaeix, no? Mires al carrer,

Els Pets des de Constantí. Iniciant el Generació Xic d'avui. Atenció, perquè ara arriba un clàssic, clàssic, clàssic, clàssic, eh? Deixem aquest vespre dels Pets, ens n'anem cap a Itàlia amb aquest I Like Chopin. Sí, home, sí, en Gazebo, des d'un àlbum que també es deia Gazebo. Aquest senyor es diu Paul Mazzolini i ens va fer estimar tots el piano. I això, els que, mira, doncs, porretejàvem el piano una mica.

sé si... Sí, home, sí, segur que te'n recordi, segur que tu també t'ho feien. Quan anaves a l'institut i en aquelles classes d'anglès... Posaven cançons perquè, no sé, per anar agafant la dicció i per aprendre una mica anglès, i era molt divertit perquè posaven cançons i buscàvem cançonetes, home, que ens agradessin d'aquella època. Això era 1983. Mira, no sé tu, jo, 83 era... Mira, 83 vaig acabar 8è. La promoció del 83, que em diuen. Així que quan vam pujar a l'institut ens vam tirar de cançons com aquestes per anar aprenent una mica d'anglès, i també algú per tirar de piano i aquelles primeres notes de piano, per què no, amb aquest piano que ens portava aquest italianet que es deia Gazebo, que es va fer dir Gazebo.

Havia fet més coses, a part d'aquest Like Chopin, que segurament és el disco perquè, pel que se'l recorda més. També tenia un tema que es deia Masterpiece, per exemple. O aquell Telephone Mama, també. És un dels grans de l'Italo Disco, no? de la música electrònica italiana, aquella música de discoteca. Ah, anem una mica més endavant ara amb això. No ho toquis, no? Que no toquis. No coqui, nen, no coquis, nen. MC Hammer, you can touch this. Sí? Aquesta és del 90. Va, fot-li!

especial estil. La gran cançó de l'MC Hammer. MC, ja ho saps, vol dir allò de Master Ceremony. I és el que, d'això, el mestre de cerimònies. Cantages. Aquest Cantages des del Please Hammer, Don't Hurt Me, és de 1990. És, sens dubte, el gran èxit. No diria el seu One Hit Wonder, perquè ha tingut altres coses, però per la que més el coneixem, i ja saps que encara aquí, al Generació, ens hem proposat només anar amb un rotllo números 1, després de... Sí que és veritat que alguna temporada ens hem volgut acostar-vos coses de cantants

0: Rapero, aquest senyor doncs és americà, allà el rap i això de les cadenetes, aquestes plenes de... aquestes cadenes... collars que han d'acabar tots amb l'esquena feta molt bé. Doncs aquest és d'aquest, sí. Anem, sí, Hammer. Can't touch this és fàcil, és no toquis. I quantes vegades no li heu dit als nanos, no toquis, això no es toca, no toquis. Doncs també li podeu dir cantant i dir-li, can't touch this. Va. Anem amb un himne, aquest sí, himne de la nostra generació, va.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Doncs sí, és un himne de la nostra generació, perquè això, aquesta pel·lícula, aquesta cançó, va estar dins d'una pel·lícula que ens va marcar moltíssim. Però tot això t'ho explico després, Joe Cocker.

You can leave your head on. T'ha fet recordar una pel·lícula, no? T'ho deia abans, és evidentment la cançó aquesta del Joe Cocker. Ara t'explico, no és ben bé, no ben bé, no, de res, és d'ell, no és una cançó seva. Aquesta cançó és originària d'un senyor que es diu Randy Newman.

és una cançó de 1972. Aquest You Can Leave Your Head On és, seria una mica a dir, doncs, mira, tu pots treure tot, però et deixa posat, si us plau, aquest barret. És a dir, deixa't el barret, vol dir que tota la resta... Però clar, és que el barret et dona aquell toc de classe. I és impossible imaginar-se aquesta cançó sense veure, sense imaginar, sense visualitzar la grandíssima Kim Basinger. I el Mickey Rourke allà sentat veient la darrere d'aquella cortina. Perquè, evidentment, això va ser, doncs, la cançó més popular d'una pel·lícula que també ens va marcar com a generació, que es deia 9 setmanes i mitja, 9 setmanes i media, que és com la vam veure aquí. De 1986, aquí és on em va fer aquesta versió el Joe Cocker, el grandíssim Joe Cocker. Però ja et dic que la versió original, o l'original d'aquesta cançó, és de 1972. També se n'han fet altres versions i també associades en aquest striptease, que feia la Kim Basinger. Doncs hi va haver un altre senyor, un altre que també coneixes, que també et sona, un gran senyor, el Tigre de Gales, en Tom Jones, que també va fer una versió d'aquesta cançó de 9 setmanes i media per una altra pel·lícula que també ens va marcar bastant i que va ser The Full Monty. Això va ser el de 97, però això va ser la versió del Tom Jones. Tom Jones? Tom Jones? Em sona d'alguna cosa aquest nom, eh? En Tom Jones també, home, si parlem de que va fer una versió del You Can Leave Your Head On, el Full Monty, doncs el Tom Jones també, aquesta cançó dona aquest rotllo de sex bomb. Sí, senyor.

el tigre de Gales, el senyor Tom Jones, home, ostres, ja són anys, ja són anys, però sí que és veritat que és un tio que sempre ha estat associat a cançons com aquesta, no? Perquè ell, tot ell, és sensualitat, pura sensualitat. Es va sumar, et deia abans, a una versió de You Can Leave Your Hair On per la pel·lícula Full Monty, però amb aquesta cançó, amb aquest Sex Bomb, molt més actual, perquè si alguna cosa té el Tom Jones és que porta actuant una vida i sempre s'ha anat adaptant als temps que corren, no? Aquesta producció guapa, guapa.

aquí amb la producció d'un alemany que es deia Musti i que ja li feia aquest rotllo així com més, no sé, més d'euro, fins i tot d'eurodance, una mica d'europop. Això és des d'un Reload, un àlbum de 1999. Buscant aquest rotllito així, doncs, de provocació, no? Aquest sex-bomb entre abans el 9 setmanes i mitja i aquest sex-bomb ara, mare de Déu, com està la penya aquesta tarda. Aquest vespre estem per descontrolar, però moltíssim, moltíssim, aquí al Generació, descontrolant amb 9 setmanes i mitja, descontrolant amb Full Monty, descontrolant amb el Tom Jones i ara descontrolant amb Olé Olé i amb aquest No Controles. Un àlbum de 1983 que portava per nom el mateix nom d'aquesta cançó, és a dir, era la cançó que li donava títol a l'àlbum No Controles.

la vida a vegades hem d'aprendre també a no controlar una mica o a descontrolar-nos una mica. I ja comencem a tenir una edat per saber quan i com hem de descontrolar sense passar-nos massa. Vull dir, és a dir, és allò, aquell lloc tan nostre, tan català, tan nostrat del seny i la rauxa, doncs hem de saber una mica quan és una cosa i quan és l'altra. Sí, però no massa, però me n'estic, però no del tot, però bé. Doncs no, què, carai, tu, descontrola una estona, a vegades també va bé tot això. No controles l'èxit del 83 amb el que es va donar a conèixer Olé Olé amb la Vicky La Raza al davant. Aquesta cançó, fixa't que si és que a vegades les coses també... Ja ho saps que m'agrada explicar-vos històries que hi ha darrere les cançons. Olé Olé és una banda que es crea doncs una mica per voler donar que hi hagi una mica de competència amb la gran banda que hi ha en aquells moments al pop espanyol, que és Mecano. Creen Olé Olé per desbancar una mica la popularitat de Mecano, però què passa? Que amb la cançó que Olé Olé doncs agafa certes volades amb aquest No Controles, que és una cançó escrita pel senyor Nacho Cano. Paradoxes de la vida, eh? Tecno Cano, el senyor Cano, un dels grans del tecno, doncs hi va crear aquesta cançó i la va fer pels Olé Olé. Mira, no és que sigui una versió de Mecano, evidentment, aquesta sempre ha sigut de Olé Olé. Però si parlem de versions i la reina de les versions, dels covers, o digue-li com vulguis, és una... No es diu Glòria, no és que es digui Glòria. És una noia, una senyora, bé, i ja ens va deixar fa uns anys, la Laura Branigan, des de Nova York, que va fer aquesta versió, per exemple, del Glòria, no? Segur que també la recordes.

la versió en anglès, doncs, d'aquest Glory, aquest gran èxit de l'Umberto Tozzi, però que li va donar, doncs, aquest toc diferent, una mica més, deien, una mica més ballable, no sé si ho van dir per fer una mica, tenir l'excusa d'haver fet aquesta versió, la Laura Branning, la noia de Nova York. Et deia que ens havia deixat, va morir jove, als 52 anys, per culpa d'una malaltia. Però abans li va donar temps de fer versions, versionaques, aquest Glòria de l'Umberto Tozzi, o aquell mític Self Control, també, amb la seva versió que hi havia, que fins i tot hi havia gent que diu no, si és que l'original és de... No, la Laura Branigan va fer les seves versions, i versions que van estar molt, molt, molt bé, eh? Però no, l'original, doncs aquesta, evidentment, del senyor Tozzi. Generació Chi-Chi-Chi. Estem jugant una mica aquí, fent tintoreries, que en diuen, no? Aquí amb l'entrada de... Ja ho saps, això, jo crec que... Hi ha bases que comencen que les saps reconèixer de seguida. No? Encara no? Encara no? Jo crec que sí, eh? Mira, ens anirem a Eivissa, i ara si et dic Eivissa i quatre vanos, jo crec que ja vas pillant una mica qui hi ha darrere d'això. I ara ja, del tot, evidentment, saps que estem parlant dels Locomia. Disco Eivissa, Locomia. La cançó amb la que van començar a fer-nos a veure allò dels vanos i ballant i tota aquella història. Disco Eivissa.

Abanico Loco Mia, disco Ibiza Loco Mia. Els Loco Mia, que ja us saps que també hem fet una pel·lícula ara i que ens han anat a explicar una mica, però des dels inicis a la discoteca Q d'Ibiza, que eren els que animaven una mica, van fer aquest, tot aquell cotarro amb aquelles ombreres, aquells vestits. De fet, ells comencen com una... fent-se ells la roba. I és des de la roba que apareix aquesta formació musical. En definitiva, no podem oblidar que Loco Mia va ser el que va marcar una època, sobretot en aquesta relacionem moltíssim, i no pot ser d'una altra manera, Loco Mia amb la illa d'Ibiza, amb les discoteques i amb tota la història d'aquesta música passada de voltes d'Ibiza. Música de discoteca que, home, amb la Crystal Waters i aquest Gypsy Woman seguim endavant, eh?

aquelles melodies que se't queden al cap, És la Crystal Waters amb aquesta història Gypsy Woman, Aquest She's Homeless. Això és de 1991, ens dona marxeta disco d'aquesta potència europea de la... D'aquest Eurodance, aquesta cosa tan guapa. Nois, acabant el programa d'avui, ho farem amb un tamasso, aquest sí, de música disco, perquè portem estona doncs, marcant això, el ritme de la nit, no?

0: Toni Ramoneda.
1: Doncs amb aquí un servidor de tots vostès que deien abans i també amb la corona, amb aquest, o amb els corona i aquest Rhythm of the...

0: el ritme de la nit, que és el que el ritme que ens porta a nosaltres a anar acabant el programa d'avui amb els Corona. I ja ho saps, aquí, doncs, tancant el Generació Xic, avui ha sigut una cosa així com molt, molt guai, em sembla, pel que ens aneu dient. Jo espero que us hagi agradat moltíssim i que torneu a la propera edició d'aquest altre Generació Xic. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Xic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Xic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Xic, la banda sonora de la teva vida.
2: Generació Xic, els dissabtes i els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Ciutat de Badalona amb Toni Ramoneda.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pla alfa de risc d'incendi forestal està activat avui amb el nivell 4 de risc extrem en un total de 21 municipis de 7 comarques catalanes. A més, els agents rurals activen també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més.
2: Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a tres espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell-Mormellà.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Anem, això sí, primer, precisament, al fil de tot això, a conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes elevades temperatures. Tenien valor ja per sobre dels 24-25 graus a bona part de la costa catalana, que a més, combinat amb aquestes elevades humitats, ha fet que la sensació de xafogor ja fos molt elevada a primeres hores del matí. I, de fet, en aquest moment també teníem una nuvolositat molt més compacta a bona part del territori català, que a mesura que ha anat avançant al matí hem tingut ja obertura de clarianes i, de fet, ha quedat un matí molt assolellat encara amb aquesta pols en suspensió que fa dies que ens està acompanyant. De cara a aquesta tarda, continuarem amb aquest ambient de tranquil·litat. Alguna nuvolada apareixerà al Pirineu, també a la zona dels ports, a la resta tarda molt assolellada, amb unes temperatures que ja a aquestes hores s'estan enfilant i esperem que arribin una altra vegada als 38-40 graus a punts del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre. També a la Catalunya central les temperatures tiraran cap amunt amb una xafogor molt marcada a la costa i al prelitoral. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya peti qui peti, tot i la revenja que observen els tribunals espanyols.
2: En termes molt semblants, s'ha expressat també el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant precisament el compliment d'aquesta llei d'amnistia.
0: I en plana de successos, una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí al carrer Lluís Companys, molt a prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
2: Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova.
0: I marxem als esports perquè la selecció espanyola prepara a Nova Jersey la final del Mundial que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a l'Argentina.
2: El seleccionador Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar ahir al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, els serveis informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El pla Alfa per risc d'incendi forestal es manté activat avui amb el nivell 4 de risc extrem a un total de 21 municipis de 7 comarques diferents.
1: A més, els agents rurals han activat el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis de 17 comarques catalanes. Davant d'aquest escenari, es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Marmellà, i s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat.
0: I tot plegat arriba després de superar el que ha estat la tercera onada de calor del que portem d'estiu, que va arribar pràcticament enganxada a la segona. En aquest sentit, el sistema d'emergències mèdiques ha atès fins a 150 persones amb afectacions relacionades amb aquestes altes temperatures, segons ha informat Protecció Civil.
1: Pel que fa a la calor nocturna, encara tenim avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya durant aquest cap de setmana, amb especial afectació als extrems nord i sud del nostre territori.
0: Obrim ja plana política. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest matí que l'exvicepresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya peti qui peti, tot i la revenja que observa en els tribunals espanyols.
1: Ho ha verbalitzat durant el Consell Nacional de Junts celebrat la mateixa setmana que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia.
2: Sempre, els darrers metres, els darrers dies d'un llarg esforç, sempre són els que més costen. Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti!
1: Per altra banda, Turull ha encoratjat el partit a guanyar la confiança de la ciutadania davant l'escenari exigent que dibuixen les enquestes. Les últimes, el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, segons el qual Junts perdria gairebé 20 diputats al Parlament, i el baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona, que deixa el partit en última posició.
0: També ha parlat en aquest cas l'advocat precisament de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament aquesta amnistia als independentistes, que no haurien d'esperar, doncs, primer a una sentència del mateix Constitucional i després a la resolució final del Tribunal Suprem.
1: En dues entrevistes al diari Ara i al Nacional, Boye recorda que el Constitucional podria haver presentat a la justícia europea qüestions prejudicials anteriorment i no ho va fer. Per això creu que després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el ple del Tribunal Constitucional es podria reunir en pocs dies, no a la tardor, com està previst, i instar directament a la resta de tribunals a aplicar immediatament l'amnistia als independentistes.
0: I qui també hi ha dit la seva en aquest tema de l'amnistia és l'actual, en aquest cas, president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha defensat el compliment d'aquesta, pesi a qui pesi.
3: Pues mireu, amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. Això és el que significa l'amnistia. És el camí per no quedar atrapats en el passat ni en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur. Una obertura al futur. Un futur que ja és aquí. I un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia. No? Pesi a qui pesi. Catalunya aposta d'una forma rotunda i irreversible per la convivència i pel futur, en el marc d'una Espanya plural.
1: Illa ha fet aquesta intervenció des de Mataró en un acte on ha detallat les infraestructures que es desenvoluparan properament al Maresme.
0: Precisament anem a ampliar aquesta informació perquè, com expliquem, el president Illa ha explicat des de la capital del Maresme aquest projecte amb el qual la Generalitat vol millorar la mobilitat.
1: Les actuacions, que tenen una inversió de l'Estat de 384 milions d'euros, inclouen la pacificació de la Nacional 2, nous accessos a la C32 i treballs diversos perquè la comarca sigui més sostenible. Les primeres obres destacades començaran a finals d'aquest mateix any. Ho ha seguit des de Mataró Ràdio la Beti Doñate.
4: Després d'anys de reivindicacions i de promeses, es comencen a concretar les primeres actuacions per millorar la mobilitat al Maresme. Les obres més immediates són la construcció d'una rotonda a l'Ella, una passera per sobre de l'N2 a Sant Pol de Mar, la pacificació de la carretera nacional a Mataró i un corredor entre Blanes i Lloret a la Selva Marítima. El govern disposa de 384 milions d'euros aportats per l'Estat i té com a termini el 2032.
5: Passem, com dèiem, de les paraules als fets, no? Passem de la planificació a l'execució, no? Però també jo us dic avui, als alcaldes, als que esteu aquí, no? Us convocarem després de l'estiu per seguir planificant.
4: L'objectiu és convertir l'N2 en un carrer amb menys carrils per als vehicles privats i més espai per a autobusos i bicicletes i, sobretot, per als vianants. Escoltem ara l'alcalde de Mataró, David Bote.
6: Estan tots els projectes, els dos projectes urbans estan aprovats. Podrem explicar en diferents reunions de veïns després de l'estiu les fotos i com quedarà. I, per tant, el que ha anunciat avui el departament és que després de molts anys d'espera, a finals d'any, començament del 2027, començaran les obres.
4: El que també es preveu a curt termini és aprovar la pacificació de l'N2 al Baix Maresme, on també es volen fer aparcaments a prop de les estacions de tren.
0: Parlem ara de successos. Una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí, i és que cap a les 11 s'ha produït aquesta deflagració en un cotxe que estava aparcat al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
1: Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran de l'explosió. Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'aquesta explosió, però de moment es descarta que fos una bombona de gas butà i tot apunta a un aerosol.
0: Anem amb un altre apunt de successos, perquè els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia, a Barcelona.
1: El valor dels objectes sostrets ascendeix a 8.530 euros. Els fets van tenir lloc el 8 de maig passat en una joieria, com dèiem, del carrer Gran de Gràcia, on dues persones van sostreure aquestes diverses peces aprofitant moments de distracció de la dependenta. La investigació va determinar que els autors van actuar de manera coordinada. Mentre un controlava l'entorn, l'altre manipulava els tancaments d'una vitrina per endur-se les joies. Un d'ells va tornar a entrar a l'establiment pocs minuts després per endur-se més peces.
0: I pel que fa a la mobilitat a Rodalies, les línies R2 Sud i R2 Nord han quedat restablertes cap a mig matí després d'estar tallades des de primera hora entre les estacions de Barcelona, Sants i Castelldefels a petició de la policia a causa de l'atropellament d'una persona a les vies.
1: Els trens regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 s'han desviat per Vilafranca del Penedès. Els trens han anat recuperant progressivament les freqüències de pas habituals. Recordar que l'R2 Sud té una circulació de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, amb parada a totes les estacions.
0: I l'orgull LGTBIQ+, desfilarà aquesta tarda pels carrers de la capital catalana, Barcelona, amb la celebració del Pride 2026.
1: Un any més, la manifestació unitària sortirà de la plaça Universitat a les 6 de la tarda i anirà fins a l'Arc de Triomf, on es llegirà el manifest i hi haurà concerts fins a la matinada. Sota el lema totes les realitats, un sol orgull, la campanya neix amb la voluntat de posar en valor la diversitat de la comunitat LGTBIQ+, i reivindicar que totes les identitats, experiències i trajectòries contribueixen a la lluita pels drets, la dignitat i la igualtat. La desfilada es farà, a més, en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride l'any 2030 i que aquests dies rep delegacions internacionals que n'avaluaran la candidatura.
0: Com expliquem, les carrosses sortiran des de plaça Universitat, avançaran per la Gran Via fins a Tetuán i baixaran pel passeig de Lluís Companys fins a l'Arc de Triomf. Allà es desenvoluparà bona part de la festa. Pel que fa a les problemàtiques de mobilitat, fins diumenge a mitja tarda es prohibeix l'estacionament, incloent-hi motos a la vorera, als espais següents.
1: A plaça Universitat, al costat muntanya de la calçada Mar, al passeig Lluís Companys, a la calçada Llobregat, costat Llobregat, entre el carrer Comerç i el passeig Pujades i el passeig Sant Joan, al costat Llobregat, des de la ronda Sant Pere fins a Trafalgar. A més, fins a les 4 d'aquesta tarda està totalment tallada al trànsit l'avinguda Reina Maria Cristina, a Montjuïc, per la preparació i el muntatge de les carrosses.
0: <t'ha> I parlem ara de les cases de colònies que continuen reclamant que el govern concreti les ajudes econòmiques al sector i demanen rebre-les el més aviat possible.
1: L'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura i l'Associació de Cases de Colònies han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que fa dos mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa, que coordina el suport al sector, però no hi ha hagut encara cap concreció. Escoltem Pep Montes, gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura.
7: El que sí demanem, i probablement aquesta és la cosa que més ens preocupa, és que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en altres, en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. I dic que ens preocupa especialment perquè no estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les. Ens han dit d'acord, mirarem a veure si es pot regular, si és així, com es pot regular i en quines condicions l'activitat, però no ens estan donant cap seguretat.
1: Amb aquesta manca d'acció, el sector es troba, assegura, en el pitjor escenari possible després que els docents mantinguin el boicot a les sortides escolars.
0: Entrem ara en plana de crònica local i ho fem amb un apunt de gastronomia, perquè l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i el Consell Comarcal del Vallès Oriental han tornat a fer honor a la collita local i de temporada amb la inauguració aquest matí de la 16a Fira del Tomàquet, que ha tingut visites a l'Hort de l'Espel, Show Cookings i Tastets.
1: També les clàssiques paradetes d'agricultors i productors de tot el territori. A més, per primera vegada enguany, la fira ha rebut la visita del conseller d'Agricultura del govern, Òscar Ordeig. S'hi ha acostat el company de Ràdio Caldes, l'Aleix Marí.
8: Pràcticament un mes després d'acabar la primavera, entrada la temporada de tomàquets, obre la Fira del Tomàquet de Santa Eulàlia, que aquest matí ha inaugurat amb més de 15 parades de pagesos, productors i productores provenents de tot Catalunya, donant prestigi a un producte i un sector que passa per moments difícils. El conseller Ordeig, precisament, ha recalcat l'important paper tant del consumidor com de l'administració per fer una aposta de país pel sector primari.
9: El 95% de la solució passa perquè hi hagi un consumidor conscient que miri l'origen, la qualitat, la proximitat dels productes. El país vol defensar els seus agricultors, sí o no? Doncs llavors anem a ser coherents i no anem a fer 40.000 normatives, 40.000 lleis que impacten i posen més dificultats i posen més tràmits a l'activitat del dia a dia.
8: Pel que fa a la fira, tot just a aquesta hora es tanca la jornada de dissabte amb un vermut musical amb cançons de directe de l'artista gironina Paula Frey i reobrirà demà diumenge.
0: Obrim ja bloc cultural, comencem parlant de música i avui ho fem escoltant aquesta banda sonora. Morir Aquestes són les veus de Lídia Pujol, Maria Arnal i el cor Cererols des de la Basílica de la Sagrada Família, i és que aquest divendres al vespre ha acollit el concert Arrels de Llum, un concert concebut per commemorar tres efemèrides molt destacades: la construcció de la Torre de Jesús, el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del Grec Festival Barcelona.
1: La proposta ha fusionat patrimoni musical, creació contemporània i reflexió espiritual, natura, espiritualitat i música s'han donat de la mà en un recorregut sonor que ha sobrevolat més de 7 segles d'història, des del segle XIV fins al segle XXI. El projecte es va articular al voltant d'un triangle simbòlic que connecta tres espais estretament vinculats a l'univers de Gaudí: la muntanya de Montserrat, la Basílica de la Sagrada Família i Montjuïc.
0: I seguim amb més música i més festivals, en aquest cas el Perelada, que ha inaugurat aquesta passada nit la seva 40a edició amb un recital líric amb la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim, dues de les veus més destacades del panorama operístic internacional actual, acompanyats al piano per Marcos Madrigal.

0: El concert es va celebrar a les 8 del vespre a l'Església del Carme, al mateix escenari on Montserrat Caballé va inaugurar la primera edició d'aquest festival de Peralada l'any 1987. Tot plegat continuarà fins al 9 d'agost amb una programació que inclou noms com Winterfell, Montserrat Torrent i Jordi Savall, la nova òpera estètica i massacre amb música de Carles Prat i direcció d'escena d'Oriol Pla, així com l'estrena absoluta de Diario de una Madre, d'Alberto García de Mestres. La commemoració culminarà el 29 d'agost amb el concert extraordinari de l'orquestra del Festival Bayreuth sota la direcció de Pablo Heras Casado al Palau de la Música Catalana.
1: I encara més música, en aquest cas habaneres, perquè avui la xarxa Més oferirà en directe a partir de les 10 de la nit, com diguem, la 12a cantada d'habaneres i boleros de Sant Antoni de Calonge.
0: S'interpretaran les peces més populars del gènere amb els grups Les Anxovetes, Arjau, Peix Fregit, Porvo i Son de l'Havana. La presentació de la retransmissió televisiva anirà a càrrec de la periodista Aida Fuentes i la producció per Televisió Costa Brava.
1: I encara recuperem un altre festival, en aquest cas el Camp de Mar de Tarragona, que no s'atura amb el concert avui d'una de les seves caps de cartell, la mexicana Lila Daus.
0: La música d'arrel llatinoamericana i la poderosa veu de l'artista ompliran l'auditori en un concert accessible que arrencarà a les 10 d'aquesta nit. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: La cantant, compositora, productora, actriu i antropòloga ha construït una trajectòria única, profundament arrelada a les tradicions ancestrals i alhora oberta a un diàleg amb el món contemporani. Downs presentarà a Tarragona el seu nou treball, Canvies mi mundo, una proposta amb 10 cançons i moltes col·laboracions on, entre d'altres, torna als seus orígens quan era una absoluta compromesa amb les causes globals.
3: És un disco con mucho amor, muy volviendo a mi raíz, que es más acústica, volviendo, yo creo, a la Lila de antes, porque yo era, desde el comienzo, con una persona con muchas convicciones.
2: El concert a l'Auditori del Camp de Mart es podrà gaudir amb intèrpret en llengua de signes catalana i altres elements d'accessibilitat.
1: Són les 2:19, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè la selecció espanyola ja prepara Nova Jersey la final del Mundial, que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a la selecció d'Argentina.
0: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar ahir al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha canviat precisament la ubicació de la pantalla gegant des d'on es podrà veure aquesta final, que serà a la plataforma Marina del Fòrum i no pas a les Corts, com s'havia anunciat inicialment.
0: El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic. Així mateix estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
1: A més de la capital catalana, hi haurà pantalles gegants a ciutats com l'Hospitalet, Badalona, Sabadell, Terrassa, Tarragona o Mataró, precisament la ciutat de Lamine Yamal. Des d'allà mateix ens ho explica, des de Mataró Ràdio, com diguem, Laia Sant Miquel.
5: Aquest és l'ambient que pot tornar-se a viure diumenge a les 9 de la nit al Parc Central. El motiu? Mataró tornarà a tenir pantalla gegant per poder veure aquesta vegada la final del Mundial. Un partit que posarà cara a cara l'Espanya de Lamine Yamal contra l'Argentina de Leo Messi. La bona visió del duel està garantida. Així va quedar demostrat a les semifinals del dimarts amb la pantalla de 6 metres d'ample per 3 de llarg que es va instal·lar a la pista del parc.

0: compte que a l'interior no hi haurà, de nou, servei de bar.
1: Seguim amb més futbol. El Barça jugarà un triangular a Udine, a Itàlia, el pròxim 8 d'agost com a part de la preparació per a la temporada vinent.
2: El rival serà l'equip local, l'Udinese, i el Nottingham Forest anglès.
1: L'equip blaugrana continua treballant, a més, per fer oficial la incorporació de Karim Adeyemi, l'extrem alemany de 24 anys procedent del Borussia Dortmund.
2: L'equip es va exercitar aquest divendres en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Per altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió de genoll des del Mundial, medita si passar pel quiròfan.
1: I en el capítol de mercat continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, en aquest cas pel traspàs de Julián Álvarez.
2: Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana pel jugador argentí.
1: I pel que fa a l'Espanyol, juga avui el seu primer partit de la pretemporada. Serà a les 8 de la tarda al camp de l'Olot. La prèvia ens la porta des d'Olot Televisió, Roger Isern.
3: Unió Esportiva Olot i Espanyol arrenquen la pretemporada aquest dissabte, enfrontar-se en el seu primer compromís preparatori per a les seves respectives temporades aquest vespre a les 8 a l'estadi municipal d'Olot. És el primer test per als dos conjunts, tant pels de Roger Vidal com també pels de Manolo González. Per la banda olotina, avui serà el primer dia on es veuran les cares noves, unes quantes, i a l'espera que n'arribin més a la plantilla, que aquest any competirà el grup 2 de la segona federació. I per la banda perica, també serà el primer compromís on es veuran les tres cares noves que de moment ha fitxat el conjunt perico, recordem, en uns dies on el conjunt blanc i blau està fent un estatge de pretemporada a les instal·lacions de Torre Mirona a Navata. Durant el dia d'avui també, a 4:45 de la tarda, el Club Olotí celebrarà la seva junta d'accionistes.
1: Baixem una categoria. A la segona divisió, el Girona i l'Olympiacos han arribat a un acord pel traspàs de Joel Roca al club grec.
2: El davanter de 21 anys i format a les categories inferiors del Girona va ser un dels pocs jugadors que van sortir reforçats en la temporada del descens. També el Girona, el defensa David López, ha arribat a un acord amb el club per continuar vestint la samarreta blanc i vermella. Serà la seva cinquena temporada a Montilivi.
4: El rol amb més experiència i de líder l'afronta amb normalitat, perquè és una cosa que sempre he portat amb mi i és una cosa que no és que m'agradi, però sí que m'ajuda en el meu dia a dia i m'agrada també ajudar en aquest aspecte, sobretot a la gent més jove. I bé, com t'he dit, vinc amb totes les ganes del món d'ajudar i aportar tot el que pugui i que estigui a les meves mans per tornar a primera.
2: El Girona disputarà aquesta tarda un amistós al seu estadi contra l'Alcatxia a les 6 de la tarda.
1: També jugarà en aquest cas i un equip de la mateixa categoria i també català, el recent ascendit, el Sabadell.
2: Els arlequinars jugaran a les 7 de la tarda contra el Castelló a la ciutat esportiva Globe Energy.
1: I on ha saltat la notícia bomba ha estat a l'Europa, perquè el club ha comunicat que Adai Benítez deixa el club i que Josep Maria Gené serà el nou tècnic del primer equip.
2: Adai encara tenia un any de contracte i, segons el comunicat de l'Europa, la seva marxa respon a una decisió personal. Així doncs, el fins ara director esportiu del club i entrenador del filial, Josep Maria Gené, assumeix el relleu a la banqueta del primer equip.
1: En plana de fitxatges, precisament, l'Europa ha incorporat el migcampista Albert Tolosa, conegut com a Tito, de 22 anys.
2: Tolosa arriba procedent del Sabadell, on va jugar la passada temporada alternant el primer equip amb el filial.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça ha anunciat la cinquena incorporació de l'estiu, el base uruguaià Agustín Ubal.
2: Ubal prové del Manresa.
5: Para mí es un placer poder volver. Siempre soñé con este momento. Desde que me fui en 2023, si no me equivoco, siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz, con mucha ganas de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida, para mi carrera, como tiene que ser.
2: El tècnic assistent del Manresa, Marc Castany, deixa el club després de 12 temporades.
1: I parlem ara d'hoquei, perquè aquest divendres s'ha sortejat el calendari de les lligues nacionals. A l'hoquei Lliga Iberdrola destaca el duel entre el Fraga i el Vilassana a la primera jornada de competició, en el que és la reedició de la final del curs passat.
2: A l'hoquei Lliga masculina destaca el Barça-Igualada i el derbi del camp entre el Reus Deportiu i el Calafell. També s'ha celebrat el sorteig de la Supercopa, que enfrontarà el Vilassana amb el Palau i el Fraga amb el Gijón en la categoria femenina i Liceu Barça i Igualada-Calafell en la masculina.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, i us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora, i que passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
6: Glòria Fontova.
7: Una de les propostes catalanes del Termcat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari, com alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari, o simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la Xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
9: Notícies en xarxa, edició migdia.
8: El pla alfa de risc d'incendi forestal es manté activat avui amb el nivell 4 de risc extrem, amb total de 21 municipis de 7 comarques, i a més els agents rurals activen també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més.
10: Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a tres espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Marmellà.
8: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
10: Bon dia, Eduard.
8: Abans primer, i aprofitant aquest risc d'incendi, anem a conèixer la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
11: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes elevades temperatures. Tenien valors ja per sobre dels 24-25 graus a bona part de la costa catalana, que a més, combinat amb aquestes elevades humitats, ha fet que la sensació de xafogor ja fos molt elevada a primeres hores del matí. I, de fet, en aquest moment també teníem una nuvolositat molt més compacta a bona part del territori català, que a mesura que ha anat avançant el matí hem tingut ja obertura de clarianes, i, de fet, ha quedat un matí molt assolellat, encara amb aquesta pols amb suspensió que fa dies que ens està acompanyant. De cara a aquesta tarda, continuarem amb aquest ambient de tranquil·litat. Alguna nuvolada apareixerà al Pirineu, també a la zona dels ports, a la resta tarda molt assolellada, amb unes temperatures que ja a aquestes hores s'estan enfilant i esperem que arribin una altra vegada als 38-40 graus a punts del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre. També a la Catalunya central les temperatures tiraran cap amunt amb una xafogó molt marcada a la costa i al prelitoral. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
8: I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya, peti qui peti, tot i la revenja que observa en els tribunals espanyols.
10: En termes molt semblants s'ha expressat també el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant precisament el compliment de l'amnistia.
8: I en plana de successos, una explosió en un cotxe a Lleida ha ferit 5 persones aquest matí al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
10: Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova.
8: I en els esports, en futbol, la selecció espanyola prepara ja Nova Jersey la final del Mundial que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a l'Argentina.
10: El seleccionador Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar ahir al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
8: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Aquest pla alfa per risc d'incendi forestal es manté activat avui amb el nivell 4 de risc extrem a un total de 21 municipis repartits en 7 comarques.
10: A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis de 17 comarques catalanes més. Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Marmellà, i s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat.
8: I tot plegat després de superar el que ha estat la tercera onada de calor del que portem d'estiu, que va arribar pràcticament enganxada a la segona. En aquest sentit, el sistema d'emergències mèdiques ha atès fins a 150 persones amb afectacions relacionades amb aquestes altes temperatures, segons ha informat Protecció Civil.
10: Pel que fa a la calor nocturna, encara tenim avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya durant aquest cap de setmana, amb especial afectació als extrems nord i sud del nostre territori.
8: Obrim ja plana política perquè el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest matí que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya peti qui peti, tot i la revenja que observa en els tribunals espanyols.
10: Ho ha verbalitzat durant el Consell Nacional de Junts, celebrat la mateixa setmana que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia.
6: Sempre, els darrers metres, els darrers dies d'un llarg esforç, sempre són els que més costen. Però aquestes victòries, com la d'aquesta setmana, ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti!
10: Per altra banda, Turull ha encoratjat el partit a guanyar la confiança de la ciutadania davant l'escenari exigent que dibuixen les enquestes. Les últimes, el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, segons el qual Junts perdria gairebé 20 diputats al Parlament, i també el baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona, que deixa el partit en última posició.
8: També hi ha dit la seva el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant aquest compliment de l'amnistia, pesi a qui pesi.
12: Pues mireu, amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. Això és el que significa l'amnistia. És el camí per no quedar atrapats en el passat ni en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur. Una obertura al futur. Un futur que ja és aquí. I un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi. Catalunya aposta d'una forma rotunda i irreversible per la convivència i pel futur. en el marc d'una Espanya plural.
10: Illa ha fet aquesta intervenció des de Mataró en un acte on ha detallat les infraestructures que es desenvoluparan properament al Maresme.
8: Precisament anem a ampliar aquesta informació perquè el president Illa, com diem, ha explicat des de la capital del Maresme aquest projecte amb el qual la Generalitat vol millorar la mobilitat.
10: Les actuacions, que tenen una inversió de l'Estat de 384 milions d'euros, inclouen la pacificació de la Nacional 2, nous accessos a la C32 i treballs diversos perquè la comarca sigui més sostenible. Les primeres obres destacades començaran a finals d'aquest mateix any. Ho ha seguit des de Mataró Ràdio la Beti Doñate.
13: Després d'anys de reivindicacions i de promeses, es comencen a concretar les primeres actuacions per millorar la mobilitat al Maresme. Les obres més immediates són la construcció d'una rotonda a l'Ella, una passera per sobre de l'N2 a Sant Pol de Mar, la pacificació de la carretera nacional a Mataró i un corredor entre Blanes i Lloret a la Selva Marítima. El govern disposa de 384 milions d'euros aportats per l'Estat i té com a termini el 2032.
12: Passem, com dèiem, de les paraules als fets, no? Passem de la planificació a l'execució, no? Però també jo us dic avui, no, els alcaldes, els que esteu aquí, no, us convocarem després de l'estiu per seguir planificant.
13: L'objectiu és convertir l'N2 en un carrer amb menys carrils per als vehicles privats i més espai per a autobusos i bicicletes i, sobretot, per als vianants. Escoltem ara l'alcalde de Mataró, David Bote.
14: Estan tots els projectes, els dos projectes urbans estan aprovats. Podrem explicar en diferents reunions de veïns després de l'estiu doncs, les fotos i com quedarà. I, per tant, el que ha anunciat avui el departament és que després de molts anys d'espera, a finals d'any, començament del 2027, començaran les obres.
13: El que també es preveu a curt termini és aprovar la pacificació de l'N2 al Baix Maresme, on també es volen fer aparcaments a prop de les estacions de tren.
8: I en plana de successos, una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí. Com expliquem, cap a les 11 del matí s'ha produït aquesta deflagració en un cotxe que estava aparcat al carrer Lluís Companys, molt a prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
10: Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran de l'explosió. Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, de la mateixa ciutat de Lleida. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'aquesta explosió, però de moment es descarta que fos una bombona de gas butà i tot apunta a un aerosol.
8: I més successos, perquè els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimarts un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia, a Barcelona.
10: El valor dels objectes sostrets ascendeix a 8.530 euros. Els fets van tenir lloc el 8 de maig passat en una joieria del carrer Gran de Gràcia, on dues persones van sostreure diverses peces aprofitant moments de distracció de la dependenta. La investigació va determinar que els autors van actuar de manera coordinada. Mentre un controlava l'entorn, l'altre manipulava els tancaments d'una vitrina per endur-se aquestes joies. Un d'ells va tornar a entrar a l'establiment pocs minuts després per endur-se més peces.
8: I l'orgull LGTBIQ+, desfilarà aquesta tarda pels carrers de Barcelona celebrant el Pride Barcelona 2026.
10: Un any més, la manifestació unitària sortirà de la plaça Universitat a les 6 de la tarda i anirà fins a l'Arc de Triomf, on es llegirà el manifest i hi haurà concerts fins a la matinada. Sota el lema Totes les realitats, un sol orgull, la campanya neix amb la voluntat de posar en valor la diversitat d'aquest col·lectiu i reivindicar que totes les identitats, experiències i trajectòries contribueixen a la lluita pels drets, la dignitat i la igualtat. La desfilada es farà, a més, en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride l'any 2030 i que aquests dies rep delegacions internacionals que n'avaluaran la candidatura.
8: Les carrosses sortiran, com diem, des de plaça Universitat, avançaran per la Gran Via fins a Tetuan i baixaran pel passeig de Lluís Companys fins a l'Arc de Triomf. Serà allà on es desenvoluparà bona part de la festa. Pel que fa a la mobilitat, fins diumenge a mitja tarda es prohibeix l'estacionament, incloent-hi també motos sobre la vorera als espais següents.
10: No es pot aparcar a plaça Universitat al costat muntanya de la calçada Mar, tampoc al passeig Lluís Companys a la calçada Llobregat, al costat Llobregat, tampoc entre el carrer Comerç i el passeig Pujades i el passeig Sant Joan, al costat Llobregat, des de la ronda Sant Pere fins a Trafalgar. I a més, fins a les 4 d'aquesta tarda està totalment tallada al trànsit l'avinguda Reina Maria Cristina, a Montjuïc, per la preparació i el muntatge de les carrosses.
8: I parlem ara de les cases de colònies, que reclamen que el govern concreti ja les ajudes econòmiques al sector i, de manera més, rebre-les el més aviat possible.
10: L'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura i l'Associació de Cases de Colònies han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que fa dos mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa, que coordina el suport al sector. Però no hi ha hagut encara cap concreció, asseguren. Escoltem Pep Montes, gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura.
15: El que sí demanem, i probablement aquesta és la cosa que més ens preocupa, és que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en altres, en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. I dic que ens preocupa especialment perquè no estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les. Ens han dit d'acord, mirarem a veure si es pot regular, si és així, com es pot regular i en quines condicions l'activitat, però no ens estan donant cap seguretat.
10: Amb aquesta manca d'acció, el sector es troba assegura en el pitjor escenari possible després que els docents mantinguin el boicot a les sortides escolars.
8: Obrim ara plana local i ho fem anant fins a l'Ajuntament de la Vall de Bianya, a la Garrotxa, que regula un estiu més la gorga de Planegem. L'objectiu és evitar-hi massificacions i reduir-ne l'incivisme. L'estiu passat hi van passar unes 3.000 persones. Ens porta més informació des de l'OTFM, Jan Bretxa.
16: Els gorgs de Bianya continuen la seva regulació a causa de l'augment de visitants any rere any. Des del 23 de juny i fins al 31 d'agost, l'Ajuntament de la Vall de Bianya ofereix un servei d'atenció i control d'aquest espai. La regulació que s'hi aplica és limitar les places de pàrquing just abans de l'entrada, una mesura que se suma als informadors que assessoren i controlen el seu accés. L'alcalde de la Vall de Bianya és en Marc Toboso.
17: Clar, d'aquesta manera també anem regulant els accessos, perquè les dades de l'any passat, per exemple, ja ens demostren que una mica ha anat baixant les visites que tenim al Gorg, que això és al final una mica l'equilibri que busquem, no? El Gorg de Bianya és petit, per tant, els pics aquests de dies de molta calor o caps de setmana on es supera l'aforament és intentar anar treballant per aconseguir aquest equilibri entre el territori i que la gent pugui seguir venint i gaudint d'aquestes gorgues.
16: Al llarg dels anys, la gorga de Planegem de Bianya ha patit problemes de convivència que, gràcies a la cartelleria i als informadors, s'han solucionat.
8: I d'un ajuntament a un altre i d'una campanya a un altre, en aquest cas, perquè a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, s'ha ampliat aquest estiu la campanya de sensibilització per prevenir els ofegaments infantils a les piscines privades d'allotjament turístic.
10: La iniciativa arriba a la setena edició i incorpora enguany els dos càmpings del municipi amb l'objectiu de reforçar la prevenció en els espais amb més afluència de banyistes. Més detalls des de la Cala Ràdio, amb la Mireia Caparrós.
18: La campanya, impulsada pel Servei d'Urgències Municipal SUM amb la col·laboració de les àrees de sanitat i turisme, s'ha desenvolupat durant la primera quinzena de juliol. Els responsables han visitat les immobiliàries que gestionen habitatges d'ús turístic amb piscina i, com a novetat, també el càmping nàutic i el càmping Amella, on han distribuït material informatiu amb consells de prevenció i els telèfons d'emergències del SUM i del 112. Álvaro Gasseni és coordinador cap del SUM i tècnic de l'àrea de sanitat.
19: La campanya ha estat ben rebuda. Intentarem que els usuaris se facin ressò de la situació tan dramàtica que pot ser una situació així, que tinguin consciència.
18: Segons explica Gasseni, la campanya es va posar en marxa fa 7 anys després que el municipi visqués alguns estius marcats per incidents greus relacionats amb ofegaments infantils. Tot i que aquest estiu no s'ha registrat cap cas remarcable, destaca que la prevenció continua sent imprescindible. També als càmpings, on la presència de socorristes no substitueix la responsabilitat de les famílies de vigilar els infants en tot moment. L'Ajuntament confia que la campanya contribueixi a mantenir aquesta tendència i que la temporada d'estiu es pugui tancar sense cap ofegament infantil.
8: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música, concretament del Festival Perelada, que ha inaugurat aquest divendres a la nit la seva 40a edició amb un recital líric amb la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim, dues de les veus més destacades del panorama operístic internacional actual, acompanyats al piano per Marcos Madrigal.
10: Oh! El concert es va celebrar a les 8 del vespre a l'Església del Carme, al mateix escenari on Montserrat Caballé va inaugurar la primera edició del Festival Peralada de l'any 1987. Tot plegat continuarà fins al 9 d'agost amb una programació que inclou noms com Winterfell, Montserrat Torrent i Jordi Savall, la nova òpera estètica i Massacre, amb música de Carles Prat i direcció d'escena d'Oriol Pla, així com l'estrena absoluta de Diario de una Madre d'Alberto García de Mestres. La commemoració culminarà el 29 d'agost amb el concert extraordinari de l'orquestra del Festival de Bayreuth, sota la direcció de Pablo Heras Casado, al Palau de la Música Catalana.
8: I un altre apunt musical, perquè avui tenim havaneres a la xarxa Més, que oferirà en directe a partir de les 10 de la nit la 12a cantada d'havaneres i boleros de Sant Antoni de Calonge.
10: S'interpretaran les peces més populars del gènere amb els grups Les Anxovetes, Arjau, Peix Fregit, Porbo i Son de l'Havana. La presentació de la retransmissió televisiva anirà a càrrec de la periodista Aida Fuentes i la producció de Televisió Costa Brava.
8: Canviem de terç, seguim amb cultura, això sí, perquè el festival és Baiolat, Esterri d'Àneu, encara el cap de setmana fort, fregant el ple absolut.
10: A hores d'ara ja s'han venut prop de 6.000 entrades per aquesta 19a edició que omple el Pallars Sobirà de circ, teatre de carrer i dansa. Des de Ràdio Tren Pallars Digital, Júlia García.
20: Esterri d'Àneu s'ha convertit aquest cap de setmana en l'epicentre de les arts escèniques amb la 19a edició del festival Es Baiolat. El certament, organitzat per la companyia de comediants La Baldufa i l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu, està tenint una gran acollida per part del públic. L'Amàlia Atmetlló, directora artística del festival, ens en dona detalls.
21: A nivell de públic, ara mateix tenim unes 5.900 entrades venudes i 90% d'ocupació del festival. Esperem arribar gairebé al 95% o al 100%, esperem, perquè encara queda tot el dia d'avui i tot el diumenge.
20: L'objectiu és clar, apropar el circ, la dansa i el teatre de carrer a tot el Pirineu. Durant aquest cap de setmana encara es podran gaudir de propostes destacades com la Justiane de Solar de la Resistents de França, Runners d'Ipanem Aleta, Petit Bric de Brodes Bros o Fantasmes de Guerra de la mateixa companyia La Baldufa. Una cita imprescindible que continua omplint els carrers d'Esterri de cultura i il·lusió.
8: Parlem ara dels espais d'interès patrimonial, ja que aquests cada vegada experimenten aquest augment sobre ser àrees amb aprofitaments culturals i també d'oci.
10: És el cas de la Masia del Molinet, situada al Poal, al Pla d'Urgell, on aquesta tarda hi té lloc l'esdeveniment Nit d'Estiu, on la gastronomia i l'entorn patrimonial i natural es fusionen per oferir una experiència única. Ens ho explica des de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
22: La Masia El Molinet és patrimoni arquitectònic de Catalunya i a banda d'acollir celebracions com casaments o festivitats, avui, esperant que la calor no apreti massa, oferirà una experiència a l'aire lliure on la gastronomia, els vins i la música en un entorn únic es converteixin en els protagonistes. A partir de les 7 de la tarda arrenca el tardeo, entre tapes, copes i la posta de sol. En Daniel López Rius és l'organitzador.
23: L'esdeveniment es tracta de gastronomia amb diferents punts, hi ha tres punts de menjar, un espai molt bonic, no?, per gaudir, pues això, una nit d'estiu, una mica d'embotit, una mica de tapes, alguna hamburguesa, i després també tenim un food truck que fa entrepans d'autor, també amb producte de territori i així.
22: Producte de territori al territori. Aquesta és l'equació que busquen els organitzadors, a més de la música dels DJs i també dels hits dels 80 o 90, que són garantia per passar una estona entretinguda que aplegui a diverses generacions. Les entrades encara les podeu adquirir al web www.alombra.com.
8: Fem una darrera parada encara en l'àmbit cultural a Canet de Mar, que reviu l'esclat de la Guerra Civil, avui fa just 90 anys, amb una edició especial de la Passejada Nocturna.
10: Aquest és un dels actes que s'inclouen en el marc de la Festa Major del municipi del Maresme. Des de Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
24: Es tracta d'un recorregut per la vila que combina història amb representacions teatrals i que farà reviure els assistents com van ser els primers dies de la Guerra Civil a Canet i també alguns dels fets més destacats que es van produir durant els 3 anys que va durar el conflicte. Un dels organitzadors, Sergi Alcalde, reconeix que ha estat complicat preparar aquesta passejada perquè la Guerra Civil va ser a Canet traumàtica, però creu que cal explicar la història.
25: S'ha de reconèixer que és una mica complicat, perquè la Guerra Civil, lògicament, va ser un episodi traumàtic per la nostra història, per dir-ho d'alguna manera, però sí que és cert que no s'ha d'oblidar això. Per molt que dolgui, doncs s'han d'explicar les coses per les generacions futures i també reviure-ho doncs, per tenir-ne una mica més de coneixement, perquè moltes vegades hi ha coses que se'ns passen.
24: En total hi haurà 5 grups amb 2 guies cadascun que en aquesta ocasió es posen a la pell de periodistes. La passejada es farà avui dissabte 18 de juliol i començarà a 2:15 de la nit.
8: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
8: Comencem parlant de futbol de la selecció espanyola que prepara Nova Jersey la final del Mundial que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a la selecció d'Argentina.
10: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar i al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
8: L'Ajuntament de Barcelona precisament ha canviat la ubicació de la pantalla gegant des d'on es podrà veure aquest partit, que serà a la plataforma Marina del Fòrum i no pas a les Corts, com s'havia anunciat inicialment.
10: El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic. Així mateix estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
8: A més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats com l'Hospitalet, Badalona, Sabadell, Terrassa o Mataró, precisament la ciutat de Lamine Yamal. Ens ho explica precisament des d'allà, des de Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
1: Aquest és l'ambient que pot tornar-se a viure diumenge a les 9 de la nit al Parc Central. El motiu? Mataró tornarà a tenir pantalla gegant per poder veure aquesta vegada la final del Mundial. Un partit que posarà cara a cara l'Espanya de Lamine Yamal contra l'Argentina de Leo Messi. La bona visió del duel està garantida. Així va quedar demostrat a les semifinals de dimarts amb la pantalla de 6 metres d'ample per 3 de llarg que es va instal·lar a la pista del parc. Llavors, prop de 5.000 aficionats ja van optar per veure l'enfrontament des d'aquest punt i van acabar celebrant la classificació del combinat espanyol per l'última prova abans d'aixecar el títol. Caldrà veure si diumenge el nombre d'assistents s'apropa encara més a l'aforament total del recinte, que és de 6.900 persones. L'obertura de portes, exclusiva per l'avinguda del Corregiment, està prevista per les 8 del vespre i es recomana arribar amb ventilació per tenir lloc. No es podran entrar ni ampolles de vidre ni objectes considerats perillosos i els assistents hauran de tenir en compte que a l'interior no hi haurà, de nou, servei de bar.
8: I pel que fa al Barça, jugarà un triangular a Udine, a Itàlia, el pròxim 8 d'agost com a part de la preparació per a la temporada vinent.
10: El rival seran l'equip local, l'Udinese i el Nottingham Forest anglès.
8: Precisament l'equip blaugrana continua treballant per fer oficial la incorporació de Karim Adeyemi, l'extrem alemany de 24 anys procedent del Borussia Dortmund.
10: L'equip s'ha exercitat aquest divendres en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Per altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió de genoll del Mundial, medita si passava el quiròfan.
8: I al mateix temps continua l'estira i arronsa entre Barça i Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez.
10: Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí.
8: Per la seva banda, l'Espanyol juga avui el seu primer partit de la pretemporada. Serà a partir de les 8 de la tarda al camp de l'Olot. La prèvia del partit des d'Olot Televisió, Roger Isern.
2: Unió Esportiva Olot i Espanyol arrenquen la pretemporada aquest dissabte a enfrontar-se en el seu primer compromís preparatori per a les seves respectives temporades. Aquest vespre a les 8 a l'estadi municipal d'Olot és el primer test per als dos conjunts, tant pels de Roger Vidal com també pels de Manolo González. Per la banda olotina, avui serà el primer dia on es veuran les cares noves, unes quantes, i a l'espera que n'arribin més a la plantilla que aquest any competirà el grup 2 de la segona federació. I per la banda perica, també serà el primer compromís on es veuran les tres cares noves que de moment ha fitxat el conjunt perico, recordem, en uns dies on el conjunt blanc i blau està fent un estatge de pretemporada a les instal·lacions de Torre Mirona a Navata. Durant el dia d'avui, també, a 4:45 de la tarda, el Club Olotí celebrarà la seva junta d'accionistes.
8: I parlem ara d'handbol, perquè el Freiking Granollers ha quedat enquadrat al grup E de l'EHF, la segona competició europea, amb el Flensburg alemany, el Butzau romanès i l'Agua Santa Milanesa portuguès.
10: El sorteig ha tingut lloc aquest divendres a Viena. L'entrenador del Granollers, Antonio Rama, considera que el Flensburg és el favorit del grup.
3: Un equip clarament enorme com el Flensburg, a més amb un passat per nosaltres doncs, que ens porta molts bons records, però evidentment han passat moltes coses des de llavors i és evident que ells són una superpotència continental i amb grandíssims jugadors, així que jo penso que clarament favorits. I després tant Buzau doncs, d'una lliga molt, molt competitiva, i ja vam tenir experiència l'any passat amb el Bahia Mare, no?, que ens va costar tantíssim, i Agua Santa és una altra lliga doncs, que sobretot amb els grandíssims equips portuguesos, no?, Benfica, Porto i Sporting de Lisboa, doncs, que la fa tan competitiva i tan gran. haurem de lluitar tant amb Aguasantes com amb Buzau, doncs, per aquesta segona plaça tan esperada, no?
10: Per primer cop, els 32 equips participants començaran directament la fase de grup, repartits en grups de 4 sense haver de passar rondes classificatòries.
8: I acabem amb tennis, perquè Paula Badosa s'ha classificat per a les semifinals del torneig de IASI a Romania, en vèncer l'hongaresa Panut Bardi per 6-4 i 7-6. La seva rival avui serà l'eslovena Tamara Sidancek. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Passeu un bon dissabte.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Continguts en xarxa.
5: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, La Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possession Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
6: Odissea. No lo recuerdas.
5: Christopher Nolan posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
7: Jo podria ocupar el trono.
6: No te cederán el poder ni a ti, ni a Odisseo.
7: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
6: Rex, ven aquí.
5: Omaha explica com després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
6: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Parecen muy buenos niños. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?
5: El film Possession Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
6: Salut.
11: Por vuestra familia perfecta.

0: Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona matí, edició d'estiu.
4: I el locutor radiofònic Curro Gadella, que durant més de 3 dècades va treballar en aquesta casa, Radio Ciutat de Badalona, ha rebut un homenatge al seu barri de Sant Adrià de Besòs. Familiars, amics, veïns i veïnes i també representants del consistori han estat presents en un acte en què s'han recitat versos i també hi ha hagut música en directe. El nostre company, en Daniel Mormuz, no s'ho va perdre i va poder parlar amb en Curro.
5: Estem amb el Curro Gadella, mític locutor de Radio Ciutat de Badalona, més de 30 anys presentant programes de màxima audiència com Abanico de Cantares o La Hora Flamenca.

0: Què tal, Curro? Com ha rebut aquest homenatge que l'han fet avui aquí a la seva ciutat, a Sant Adrià de Besòs?
1: Bueno, ha sido una alegría inesperada porque, como dije para los presentes, que nunca había hecho nada en el pueblo donde habito, por una cosa o por otra. Pero siempre todo mi trabajo artístico, cultural, ha sido fuera de aquí. Y me ha sorprendido que la asociación de vecinos de mi barrio, al parecer han averiguado quién soy y lo que hago, y me han ofrecido un homenaje del que me voy francamente feliz.
2: Con ustedes y hasta las 9 en punto de la tarde-noche, Curro Gadella. Saludos pues y bienvenidos a esta sintonía.
1: Porque he encontrado aquí a muchos viejos amigos que han venido después de mucho tiempo sin vernos.
0: ¿Quins records té de les dècades que va passar a la ràdio d'aquesta etapa?
1: Recuerdos en la ràdio? Pues yo qué sé, mira, vinieron una vez a mi programa Abanico de Cantares, Azúcar Moreno, se hacía entonces la radio en la calle del Mar, en los altos del cine Verbena, y hacía un frío que pelaba y el techo del estudio era de oralita. Y yo no he visto a las Azúcar Moreno con más frío que en su vida, que hubo que subirles unos cafés y no se iban a quedar allí pues como dos garabatos, porque hacía un frío imponente. Una anécdota.
3: ¿Sabes que no es amor, que es una locura?
1: Anécdotas muchas, momentos buenos, momentos de apuro, tú que eres del medio lo sabes, pero en general yo fui muy feliz haciendo radio, porque además yo era un presentador de programas, pero muy atípico. Yo me hacía amigo de mis oyentes, he ido a bodas, he ido a bautizos, han venido a comer a mi casa, he ido a comer a casa de cualquiera. En fin, que lo mío era muy diferente a lo que se entiende como comunicador de ese medio, que no era mi manera de hacer. Yo no soy periodista, empecé por, también como una anécdota, ¿no?, por el flamenco, cuando los comienzos de la radio, en 1981, y bueno, empezamos como una broma que acabó en serio. Hoy celebro de que Radio y Televisión Badalona tengan la importancia que sí tienen.
0: Ha conegut a moltíssims artistes al llarg de la seva vida, també ha descobert talents com el Miguel Poveda, ¿no? Com va ser el fet de descobrir al Miguel?
1: Lo de Miguel, aquí estaba en esta tarde la presidenta de la Hermandad Rociera de la Esperanza, que ella fue la que me dijo, hay un niño por aquí que canta muy bien, acabamos siendo amigos, y bueno, como si fuera mi hijo, sus padres y su madre, pues íbamos a comer juntos y tal. El niño cantaba por la Pantoja, pero vino una cantadora de Cádiz una vez, Paquita Lara, y fuimos a escucharla todos juntos. Bueno, la presentaba yo y estaba él. Y en ese momento a él le picó ya la parte flamenca de lo que él gustaba. Gustaba de la copla, Isabel Pantoja era su ídolo, pero a partir de escuchar a Paqui Lara ya se aflamencó. Y dos años después, porque tiene un oído incomparable, a los dos años fue a la Unión a ganarse los cuatro primeros premios de la Unión, que no ha ocurrido en la vida, en la historia de ese festival. Se los llevó, dicho sea de paso, él se llevó los cuatro premios y yo el de las letras flamencas el mismo tiempo que él.
0: ¿Qué ha significado el flamenco a la seva vida?
1: Bueno, el flamenco es una forma de vivir, una forma de estar. Hay que padecerlo también, porque cuántas noches de vino y copla, como diría precisamente una de las viejas tonadillas. El flamenco hay que vivirlo y hay que sufrirlo. Noches malas, noches a lo mejor de alguien que se pasa en copa, pero es como se aprende, como se bebe y como te va entrando ese gusanillo y ese venenito que el flamenco tiene. Cuando llegas a entenderlo, es cuando ya no te puedes desprender de un arte semejante. Porque es protesta, porque es alegría, porque es tristeza, porque lo es todo. En el flamenco se encierra, es un cante de protesta, a fin y al cabo. Aunque se hable de amor, también siempre son los desamores los que mandan en ese camino del flamenco. El flamenco es imponente.
0: Muy bien, pues muchas gracias por atendernos, Curro. Enhorabuena y que vaya muy bien.
1: Muchas gracias, estoy contentísimo porque, hombre, es bueno que te reconozcan los más cercanos. Los que me conocen hace mucho tiempo, Y esto me viene a demostrar que si uno se comporta regularmente bien, la gente lo tiene en cuenta. Y me lo han demostrado, como ves, en esta tarde.
0: Claro, casi enhorabuena, gracias.
1: Gracias a vosotros. Hasta luego. Un abrazo para los viejos compañeros.
0: El Ginés és el president de l'Associació de Veïns de Sant Joan Baptista de Sant Adrià de Besòs, que ha organitzat aquest acte, aquest homenatge al Curro. Què tal, Ginés? Com ha estat, com ha sorgit la idea de fer aquest homenatge?
4: Pues bueno, nosotros somos una asociación vecinal de aquí del barrio San Juan Bautista que apostamos por la cultura desde el primer momento. Cada año solemos hacer un acto cultural para estas fechas, para el Día de la Cultura, que es el 21 de mayo. Nos pusimos en contacto con Curro para hacerle un pequeño reconocimiento y un homenaje a toda su trayectoria en el mundo de la cultura. Porque no solamente ha sido un flamencólogo importante, sino que trabajó durante mucho tiempo en Radio Badalona. Y bueno, y también el tema de la poesía. Es una persona del barrio, que vive el barrio y es un, parece ser que es una especie de lince ibérico en extinción. O sea, es una persona que vive en el barrio, compra en el barrio, lee los periódicos todavía de papel, vive al margen del mundo digital y le encanta la lectura, la poesía y hablar con la gente. Yo creo que esa especie está en extinción, por desgracia.
0: Què destacaria de la figura del Curro, que és una persona que ha estat molts anys a la ràdio, com hem dit, què li fa especial?
4: Bueno, yo sé que su pasión es la comunicación, la poesía, y en el tiempo de la radio yo recuerdo que lo conozco porque, aparte de todo del tema cultural, él también era entrenador de fútbol, ¿vale? Y entrenaba a un club que se llamaba Atlético San Adrián, y yo jugué con ese club y lo conocí en su faceta de entrenador. Después me enteré que era poeta y que era flamencólogo y que trabajaba en la Radio Badalona. Me enteré con posterioridad, ¿no?
0: Es un orgullo, ¿no?, para el barrio, una persona como él.
4: Es un orgullo porque representa, como te digo, a una generación del barrio que, por desgracia, se va a ir extinguiendo, ¿no? La persona emigrante vino aquí, se integró, habló bien siempre de Cataluña, reclamó, como otros muchos, el estatuto en el año 77. O sea, una persona integrada y que quiere a Cataluña, aunque se siente extremeño y quiere evidentemente su pueblo, pero adora Cataluña.
0: I una persona molt estimada perquè hem vist que aquesta sala avui s'ha omplert per tal de poder veure aquest homenatge.
4: Sí, sí, de verdad que no nos esperábamos tanta afluencia de gente porque tampoco tenemos tantos medios de difusión. La hemos difundido con carteles a través de Facebook y hablando el boca a boca, ¿no? Pero la verdad que ha sido un éxito.
0: Molt bé, Ginés, doncs moltes gràcies i enhorabona per aquest acte.
4: Moltes gràcies a vosaltres i eso, que vagi bé.
0: Estem amb la Montserrat Rico, escriptora que ha estat present aquí a aquest homenatge. Montserrat, què tal? Com ha estat el fet d'haver participat avui aquí en aquest homenatge al Curro?
5: Bueno, a ver, para mí, yo siempre he comentado que Curro fue mi padre literario porque él llevaba al encuentro con la poesía en 1992 y ese verano me entrevistó por primera vez, ¿no? Me di a conocer un poco, pues a través de unos versos, pues para comenzar, ¿no? Y a partir de ahí, pues comencé ya mi carrera fulgurante hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo no iba a estar aquí en un día tan importante para Curro?
0: ¿Qué significa para usted una persona como el Curro? ¿Qué ha significado?
5: Yo creo que Curro ha sido un patrimonio de la ciudad y sigue siéndolo, aunque ya no esté delante de los micrófonos ni en las ondas. Curro siempre será Curro, ¿no? Aparte de que nos une, pues, una amistad personal de muchos años.
0: Muy bien, pues muchas gracias.
5: Gracias y encantada.
0: Estem amb el cantador Juan de la Lora, que ha cantat aquí a l'homenatge a Curro Gadella. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo ha sido el hecho de poder estar hoy aquí cantando en un homenaje a una figura como Curro?
6: Ha estado muy bien porque para mí es un orgullo a un hombre, a un poeta como Curro Gadella, y que se acuerden de él y le hagan el homenaje, pues para mí es un orgullo poder asistir y cantar.
0: ¿Cómo es o cómo ha sido su relación con Curro?
6: Pues mi relación con Curro fue mi principio con el flamenco, que fue incluso el que me metió el impulso para salir para adelante, ¿no? Para hacerme aficionado y meterme en el mundo del flamenco. Y gracias a él, pues estoy en el flamenco y, cómo no, pues, cuando ha estado él, está yo.
0: ¿Ha sido de alguna manera un mentor para que pudiera poder dedicarse a esto?
6: Sí, sí, sí, la verdad que sí, porque aparte de muy buen poeta, es muy buen entendido del flamenco y sabe muchísimo de flamenco. Y la verdad que es un hombre especial.
0: ¿Qué diría que le hace especial?
6: Su manera, yo qué sé, una persona muy culta, muy buena gente, muy humilde. O sea, ya no por ser poeta, ¿no? Ya es la persona.
0: ¿Y qué es lo que han preparado esta tarde aquí? ¿Qué es lo que han cantado en este homenaje?
6: Bueno, pues esta tarde, por Curro le gusta el flamenco. Después de ser poeta le gusta mucho el flamenco. Pues le hemos hecho aquí unos cantes por Alegría, por Soleá, por Bulería. Bueno, varios cuerpos del flamenco. Y la verdad que lo hemos pasado muy bien, tanto yo como mi acompañante Delu, ya que mi otro guitarrista no ha podido asistir por temas personales.
0: Genial, pues muchas gracias por atendernos.
6: A ustedes.
5: Doncs una abraçada per l'amic Curro Gadella i una altra per tots vosaltres.
7: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
8: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
5: Marxem ara fins a les guinguetes de la platja a Badalona, perquè ja fa dies que han aixecat la persiana, coincidint amb l'arribada del bon temps i també amb l'inici de les festes de maig, uns dies que acostumen també a portar molt d'ambient fins al passeig marítim, però la temporada torna a començar marcada doncs, per la preocupació pels temporals, per l'estat de les platges, i estaran un o el dia per aquest inici de temporada de bany que arrenca el 30 de maig, després d'uns hiverns que cada cop doncs, van colpejant més fortament el nostre litoral. La nostra companya, la Sílvia Llama, s'ha apropat fins a una d'aquestes guinguetes a la platja. Sílvia, molt bon dia. Quina concretament?
9: Bon dia, Núria. Doncs sí, estem aquí a la guingueta Taquara, que es troba just al passeig marítim davant del pont de fusta que hi ha al costat del que era l'Skate Agora. Aquí és l'última, ara mateix és l'última guingueta just abans d'arribar a Montgat, perquè com sabeu la guingueta de la platja de la Barca Maria doncs aquest any no s'instal·larà per les obres que s'hi estan fent de reforma del passeig marítim que es va trencar amb el temporal de principis d'any. Ens acompanya en aquesta guingueta en Víctor Figueroa, que és responsable de Taquara. Bon dia.
10: Bon dia, com estàs?
9: Què tal? Molt bé. Doncs explica'ns una mica com han anat aquests primers dies en marxa, quan veu obrir i com han anat.
10: Doncs et diria que vam obrir aproximadament el 14 d'abril, fa un mes més o menys, i bueno, vam començar amb molta energia, amb moltíssimes ganes, la veritat que l'equip super, super, super content, però sí que és veritat que vam tenir alguns problemes, l'Ajuntament no ens donava l'aigua, no teníem llum, sí que és veritat que va ser una mica complicat, però vam sortir endavant i això, doncs molt contents i molt feliços de poder obrir, com sempre.
9: Quants dies veu estar així sense aigua i llum?
10: Et diria que uns 3 dies, de fet teníem com la por de no poder obrir, com que teníem el punt positiu de que altres xiris no havien obert, llavors vam pensar que seria com guai obrir una miqueta abans, i no sabíem si podríem obrir o no, vam patir una mica, però vam tirar endavant i guai, sí.
9: A mitjans d'abril és una bona data per obrir, amb marge encara per a aquestes festes de maig que ja estem a l'Equador, podríem dir. Com han anat? Noteu més afluència de gent també amb l'arribada del maig? Sembla que la gent a Badalona surt més, no?, a prendre alguna cosa, a sopar.
10: Sí, és veritat que hi ha altres xiris que se centren més potser en un públic més de nit, nocturn, de copes. Nosaltres sí que ens adrem més potser amb dinars, amb sopars. Llavors nosaltres vam notar sobretot la gent que venia abans de les festes, gent que venia a reservar, a fer carta, a fer menús, i després s'anaven cap a la cremada, s'anaven cap al Correbars, i en aquest sentit sí que vam notar molt, però la nit tranquil·la, no és una nit de juny, però sí, vam notar la feina i la gent amb moltes ganes de festes de maig també.
9: Ja comentàvem que aquí doncs, va haver-hi el temporal de principis d'any, que ha malmès el passeig marítim i hi ha una guingueta menys. Això com us ha afectat a vosaltres? No sé si us ha afectat d'alguna manera.
10: Doncs sí, la veritat que el fet que la gent ja no pugui passar tant per allà, que la gent pensa que ja no es pot creuar i que, bueno, que pel tema de la platja doncs, hi ha menys gent, és més complicat passar, doncs sí que hem notat menys gent, sí que és veritat que la feina s'ha reduït una miqueta, potser perquè estem començant, però bueno, la veritat que el tema que encara no estigui solucionat ens afecta a nivell bueno, de gent i de més, sobretot doncs, la gent que ve en bici, etc. Però bueno, intentem agafar-ho amb esperança de que algun dia això s'arregli i bueno, això, cap endavant.
9: D'altra banda, positiu també el fet que no estigui instal·lada, per dir-ho d'alguna manera, per vosaltres, aquella última guingueta, ja que no, gent del Manresà o de Montgat potser doncs la primera guingueta que tenen de Badalona és la vostra.
10: Sí, però tampoc no et pensis que hi ha tanta diferència. Al final, bueno, és gent que anava allà, gent que ve aquí de tota la vida, bueno, de tota la vida, de fa 4 temporades que estem aquí, i bueno, sí. Sí que realment potser el gran problema que estem notant, igual que passa com fa 4 anys que ens estem queixant, que és el tema de que bueno, no tenim unes condicions com la resta de xiringuitos. Per aquí el tema de neteja no ens arriba tant, el tema de les platges doncs, està una mica més deixat, i sí que és veritat que fa 4 anys que ens estem queixant. De fet, hem tingut reunions amb la Sònia, la tinent d'alcalde, i no ens ho ha acabat de solucionar, llavors això és una mica un problema per nosaltres. Però bueno, intentem això, fer el millor que possible, oferir el millor servei possible i donar la sort que tenim una carta i una gent que dona el millor. Llavors, bueno, pues que això és el que ens compensa i no tant les condicions que ens donen de part de l'Ajuntament.
9: Dius que no us ho acaben de solucionar, tot i haver tingut reunions. Com està el tema? Vull dir, quin és el següent pas? Us heu de reunir més? Estan mirant de solucionar aquests problemes?
10: Bueno, sí, cada any és això de que ens donen llargues, que sí, que tal, que això. De fet, aquest any encara no hem tingut la reunió per saber si realment podrem donar espectacles a nivell cultural, no sabem si podrem fer monòlegs, concerts. L'any passat sí que podíem, però bueno, només de les tardes, i si hi havia queixes venia la policia, i estem esperant aquest any per tenir la reunió. Estem ja a 19 de maig, a meitat de maig, i encara no sabem res, no sabem quan es donarà la reunió. Bueno, són coses que això atura una mica la cultura a Badalona, aturen que la gent pugui gaudir de l'estiu, de les festes, i bueno, i ens sap una mica greu que encara no tinguem recolzament per part de l'Ajuntament, però bueno, tot i així intentem això donar el millor possible.
9: Una mica més de comunicació, no? Falta, entenc, amb l'Ajuntament.
10: Sí, faltaria una mica més de feedback, potser. També entenc que és molt complicat arreglar com les dutxes, el tema de què està passant aquí al costat de Montgat. Sé que hi ha moltes coses a solucionar, però bueno, també ells són conscients que no és la primera vegada que ens passa, són moltes temporades, però bueno, tot i així, sí, agrairíem de part de l'Ajuntament una mica més de feedback i més comunicació, i sobretot acció, més que comunicació.
9: Perfecte, doncs aquí queda aquesta demanda. Parlem de l'amplitud de la platja, també la pèrdua de sorra, que és una de les afectacions principals d'aquests temporals. No sé com ho veieu aquest any, si s'ha recuperat bastanta sorra després dels principis d'any.
10: Bueno, jo sento que un dia estaré treballant a la barra i estaré nedant, quasi, no?, que m'arribarà aquí l'aigua. Igual entenc que també, bueno, el canvi climàtic, les pluges, mil històries, sí que és veritat que va recuperant una miqueta, i jo sento que per l'estiu hi haurà una mica més de platja, llavors tindrem gent aquí, però, bueno, no depèn de nosaltres, el xiris al final depenem del temps, depenem de com està el clima, però, bueno, jo demano a la vida que ens doni una miqueta de platja i així tenim feina i tenim gent aquí.
9: Núria, perquè us ubiqueu, aquest és un de les guinguetes de Badalona que està ubicada a sobre de Passeig Marítim, o sigui, estem a sobre de ciment, no estem a la sorra, que això és un punt a favor per vosaltres, però sí que és el que comenta el Víctor, que cada cop doncs, arriba més a prop a aquesta aigua i queda menys sorra. Veurem com està el tema sorra per la temporada de platja de banyistes, però suposo que menys sorra, menys clients per vosaltres.
10: Sí, no, evidentment, si no hi ha sorra no hi ha platja, i si no hi ha platja la gent va al xiris on sí que hi ha platja. I de fet aquesta platja normalment ve més gent perquè es pot aparcar fàcil, perquè està una mica més retirada del meollo de gent, però bueno, jo confio que sí que tindrem gent, però mai se sap.
9: Parlem ara, deixem de banda aquestes qüestions més d'actualitat, parlem de la vostra proposta gastronòmica. Explica'ns una mica què és el que oferiu des de Taquara.
10: Doncs realment nosaltres intentem com trencar una mica el concepte de xiri tradicional, que el xiri de fritanga, de paelles, que és un concepte molt maco de tota la vida, però està molt normalitzat ja. Nosaltres des de sempre, que portem bueno, 4 anys al Pont del Petroli i 4 anys aquí al Pont del Ferro, intentem oferir una carta diferent. Opcions veganes, sense gluten, oferta asiàtica. Pots menjar des d'un pad thai, una seta maitake a la brasa, albergínia, falafel, tenim arròs de bolets, opcions una mica més que trenquen amb el que t'esperes, i ho cuidem moltíssim. Totes les produccions són nostres, salses, tot casolà, tot vegà. Intentem pensar en aquelles persones que no troben on menjar un sopar de normal, i a més oferim opcions que són de nivell de restaurant, malgrat estar un xiri que a vegades doncs, bueno, doncs és una mica ràpid i atropellat tot.
9: Trobeu que, no sé si molta gent de molts punts de la ciutat s'apropen aquí només per aquesta oferta una mica diferent de la resta de guinguetes.
10: Doncs sí, de fet, no només venen gent de Badalona, d'altres zones que estan més lluny, sinó que ve gent de Barcelona, ve gent del Masnou, i de fet tenim exactament la mateixa carta a un xiri que està al Masnou, que acabem de veure aquest any, que es diu El Bambú, mateixa carta, mateixa producció, és un xiri, feia molts anys que està obert allà al Masnou i hem reobert, i bueno, intentem tenir mateixa energia, mateixa carta, tant aquí a Badalona com allà al Masnou, i perquè la gent no s'hagi de mobilitzar tant per gaudir del que oferim nosaltres.
9: I normalment què és el que més us funciona? Ja no ara, que encara no ha arrencat del tot la temporada, sinó en plena temporada, sobretot tardes i nits, podríem dir que és el moment més important per vosaltres?
10: Nosaltres treballem molt i ve moltíssima gent dissabtes i diumenges als dinars, perquè bueno, també oferim menús de grup i tenim diverses opcions perquè la gent pugui gaudir aquí tot el dia, des de arriben a fer el vermut, dinen, es fan la copa i després s'allarguen a la nit, però sí que és veritat que divendres i dissabte per la nit aquí es treballa també bastant, ja que tenim la zona de festa, Titus, a l'espai de més aquí, i sí que hi ha feina.
9: I entre setmana, com està el tema entre setmana?

0: estic treballant i quan jo tinc festa és un dimecres o un dijous, però bueno, sí que per mi compensa realment, a part aquí, bueno, hi ha molt bones condicions, no sé altres llocs perquè no conec, però bueno, aquí pues, tenim tot en regla, intentem com apostar per gent que realment té ganes de treballar, inclús intentem evitar la rotació, intentem mantenir un equip bueno, que renovi cada any. Costa perquè, bueno, hi ha gent que a vegades ve aquí i es cansa en dos mesos, o gent que té vida una mica caòtica, no passa, no? Que tenim gent que li agrada viatjar, gent que li mola molt estar cap amunt, cap avall, però, bueno, sí que intentem oferir la gent que està aquí, al màxim, sigui més o menys temps, al màxim temps que estiguem aquí, donar la nostra energia perquè això funcioni el millor possible.
1: Perfecte, Víctor, doncs moltes gràcies per atendre'ns i aquí queden aquestes demandes que heu fet pel que fa doncs a la neteja i manteniment d'aquesta zona, que deies, no?, que ens facin igual de cas que la resta de guinguetes i esperem que vagi molt bé aquesta temporada d'estiu.
0: Moltíssimes gràcies i gràcies per l'oportunitat de conèixer el Tacuara.
1: Molt bé, fins ara.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Falten 20 minuts per arribar a les 12 del migdia i a aquesta hora saludem la Dolors Clotes de Conreu Sedeny. De fet, avui parlarem de l'or del segon origen, un llibre que l'acompanya aquí a l'estudi i que planteja una mirada a l'agricultura ecològica basada en la recuperació dels sabers tradicionals, de la biodiversitat, de la sobirania alimentària, amb la pagesa i també cooperativista Dolors Clotes. Avui volem reflexionar sobre com aquestes idees connecten amb l'experiència real de Conreu Sedeny i també amb els reptes actuals del món rural. Dolors, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, gràcies.
4: Quan vas llegir l'or del segon origen, què et va impactar més d'aquest llibre?
5: Em va impactar més que en Jordi Puig, que de fet és de l'Ametlla del Vallès i del 78, i és fill i net de pagesos de moltes generacions, i no de pagesos que anessin molt boiantes, m'ha semblat entendre, ell busca molt quina manera hi havia de ser autosuficients dintre d'aquelles dificultats i de sense aquests recursos energètics que avui tenim tant, de tota mena. I ell vol entendre això com per empaitar un futur també més autosuficient i sense pensar en aquest canvi climàtic que tenim al davant, pensant què és el que ajuda, el que fomenta potser les males pràctiques i mirant, té una saviesa impressionant, vull dir, i una sensibilitat molt gran, i a més ho ha lligat aquest títol amb el llibre aquell d'en Pedrolo, no?
4: El manual del segon origen.
5: Exactament.
4: Ho dic perquè el llibre, ara parlaves de saviesa, i defensa que el futur de l'agricultura ha de passar sí o sí per recuperar coneixements del passat. I estàs d'acord amb això?
5: Totalment, que no vol dir que no es puguin millorar, perquè ell, per exemple, ha estat 10 anys investigant doncs, tant oralment per tot arreu del territori.
4: Això t'anava a dir, es conserva prou la memòria pagesa o s'ha perdut molt?
5: Diuen que cada vegada que ha mort un pagès es perd un llibre, no? I és així, perquè tot el coneixement era oral. Per tant, ell ha tingut aquesta sensibilitat i aquest bon fer
4: de
5: donar la importància de recollir tot això, però també entenent que tot això és millorable, sobretot el que era com molt més feixuc o altres maneres de fer, saps? És aquesta, diu, això, entendre el passat, però per empaitar
4: el futur. El futur.
5: Per encarar el futur, no? Amb la realitat actual.
4: Clar, i hi ha alguna pràctica tradicional que Conreu Sedeny, per exemple, aquí a la Serralada Marina, hàgiu recuperat, no? I que us funcioni especialment bé?
5: Bueno, clar, hem de millorar moltes coses, però, per exemple, el tenir el nostre propi compostatge, això és una cosa importantíssima. El mirar també de recuperar llavors, de tenir llavors doncs, més locals, les varietats locals, que això és un gran compendi de varietats locals. O sigui, pensem que moltes de les varietats que plantem a vegades són híbrides. Híbrides vol dir, bueno, que és per un creuament, no?, i que s'ha, que amb aquest creuament logres pues, més el que tu vols com a fruit, diguéssim. Però aquests també generalment són menys adaptats al medi, tenen menys resiliència, menys, saps? I llavors, doncs, igual com pensem que el que en diem males herbes vulgarment, que hauríem de parlar-ne molt si són males o bones o ajuden o no, no són més que plantes adaptades al medi. D'aquestes plantes adaptades al medi, moltes són comestibles, mm-hmm. i poden ser comestibles, i ho han sigut, i segurament que en un futur

0: aniran sent-ho cada vegada, doncs una mica va igual, o sigui, totes les varietats locals són adaptats més al medi, al clima, al sol, al sol de la terra, vull dir, de cada lloc, no? Per tant, hi ha més resistència, i això pot ser és una cosa a tenir molt en compte.
1: Aquesta resiliència de la natura. El llibre parla molt d'autosuficiència alimentària. Creus que és realista pensar-hi avui en dia, o que és realista pensar-hi en un entorn com el nostre, no? Eminentment urbanitzat, també.
0: Una cosa és que ara no ho tinguem, i que no ho tenim, amb tota certesa. L'altra cosa és que com a polítiques s'intenti com potenciar, es vagi encarat a potenciar això, perquè, de fet, com menys quilòmetres han de fer les coses, més gust tenen, i també menys petroli, menys energies fòssils que
1: gastem. Més generació agrícola de quilòmetre zero, no? I per
0: exacte,
1: tant,
0: és que tots els espais,
1: més capacitat d'autosuficiència.
0: Pensem, per exemple, això ho hem dit altres vegades, però tota la salada marina queden com més de 80 hectàrees que es podrien cultivar encara. Ja no parlem de tota l'àrea metropolitana, que n'hi ha més de 300. Vull dir que, clar, només pensem ciutat, créixer, piscines, no sé què, però mengem cada dia, mengem tres vegades. Tot això penso que les polítiques haurien de reflectir-ho molt, per més que veiem els supermercats que sempre estan plens, que també ens hem de plantejar d'on ve la majoria
1: com
0: de coses
1: fan,
0: que hi ha
1: no?
0: en el supermercat.
1: Jordi Puig i Roca, en aquest llibre, relaciona directament agricultura i crisi climàtica. Com noteu vosaltres això al camp? Aquests canvis de la crisi climàtica?
0: Bueno, sobretot amb la calor, que cada cop és més forta i temps abans, llavors doncs les plantes pateixen més. Pateixen més de la sequera ambiental, no només la falta d'aigua, que també doncs aquest any, perquè és un any com atípic, no?
1: Davant d'aquest canvi climàtic, l'agricultura ecològica és més resilient? Està més preparada?
0: Davant d'aquest canvi climàtic, l'agricultura és més resilient si té en compte doncs, tot el que parlàvem abans, per exemple, però sobretot el que ajuda és a no consumir, no fer tant ús de les energies fòssils, saps? Això és el que ajuda
1: el canvi climàtic desacceleri, no?
0: I el no tirar, o sigui, pensem que també quan en el camp, a la terra, tirem molts, tots els agroquímics, els agroquímics que maten la fertilitat pròpia del sol, això fa que la terra també
1: s'empobreixi
0: i necessita molta més aigua. En canvi, els adobs orgànics retenen més l'aigua. És que són coses que
1: l'altre dia parlàvem amb l'Acadèmia de Perruqueria Badalonina, Lídia Casanovas, que justament està doncs inscrita en un projecte, el Click Recycle, on utilitzen el cabell humà tallat després de cada talla a la perruqueria per, entre d'altres, fer barreres recollir tot aquest oli, hidrocarbur que va parar al mar, també residus, però també com a xarxes que mantenen la humitat en cultius, i per tant cada
0: tal
1: vegada
0: qual, tal doncs, qual la llana, la llana de les ovelles, per exemple, que abans
1: també
0: s'utilitza,
1: no?
0: Era com una cosa, era un tresor, i ara que molts l'han de llançar, que és molt greu, i en canvi tenim teixits tèxtils, parlem de moltes coses a la vegada, no? Però tot està relacionat, de fet. Vull dir que per això hem de tenir com més, pensar més.
1: Ja que avui parlàvem d'aquest llibre, d'aquest llibre que s'anomena L'or del segon origen, doncs deixa'm també que et pregunti, perquè un dels eixos d'aquest llibre és la defensa de les varietats locals, no? I tu també n'ets una defensora. Per què són tan importants?
0: Això, perquè són varietats més adaptades a les condicions de cada espai, saps? O sigui, Astúries tindrà el seu, Catalunya tindrà el seu, Andalusia tindrà el seu, són plantes que s'han adaptat a les condicions tant
1: i que garanteixen aquesta
0: sol,
1: diversitat,
0: que,
1: no?
0: Són més resilients, més fortes, més... Tot i que penso que si hem d'anar cap a aquesta sequera cada cop més, vull dir, les plantes també els haurem d'anar acostumant com en unes condicions, no? I guardant aquestes llavors, penso que sempre s'han guardat... Ell, aquest en Jordi Puig, també col·labora amb llavors orientals, de fet és un dels que ho van fer, que són uns grans defensors de conservar aquestes llavors, no? Per sort n'hi ha moltes entitats d'aquestes. que estan aquí, van començar a Santa Eulàlia de Ronçana, però també col·laboren amb Granollers, amb el museu que guarda les llavors. Vull dir, a tot l'Iceu i Momaca, que algun dia potser els convidarem que ens ho expliquin.
1: I tant.
0: Però tot això és conservar aquesta fortalesa.
1: El llibre també apunta cap a un canvi de paradigma social que posaria també en el focus, diguéssim, d'aquest provisionament, no?, de primera matèria, el cooperativisme. Què porta una cooperativa ecològica més enllà d'aquesta producció d'aliments?
0: Home, la cooperativa és una responsabilitat compartida de la gent, és com sentir-te més seu, no? Tots els projectes familiars et sents de la petita pagesia, sempre com sentia el projecte més seu, de fet és el teu, la teva manera de viure. Jo penso que les responsabilitats compartides, horitzontals, també, doncs, són també molt més resilients davant de condicions desfavorables, perquè hi ha una altra manera de funcionar, no? No n'hi ha una persona dalt que té un sou moltes vegades molt més diferent i alguns a baix que van fent les feines bàsiques. De fet, totes les feines són importants, és com un engranatge, i així ho valorem i hem de tenir en compte.
1: Dolors, un plaer, com sempre, tenir-te a la ràdio pública local. Que vagi
0: molt
1: bé.
0: I a vosaltres. Moltes gràcies.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu-siau.
2: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí. El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I avui parlem d'un cas també que marca un abans i un després en la lluita contra l'amiant al metro de Barcelona. El Tribunal Suprem ha confirmat la incapacitat permanent total d'un treballador jubilat en una sentència que reconeix que la seva malaltia pulmonar és conseqüència directa de dècades d'exposició a aquest material tòxic. Parlem d'en Rafael Rubio, un badaloní que va treballar més de 40 anys als tallers de Vilapiscina i que pateix afectacions respiratòries derivades de l'amiant. És una resolució, com deia, històrica perquè obre la porta a altres casos similars, probablement, i posa també sobre la taula una pregunta clau. Fins a quin punt es va protegir o no els treballadors durant aquells anys? Avui ens acompanya el mateix Rafael Rubio. Bon dia, Rafael, com
3: bon
1: estàs?
3: Bon dia.
1: I també tenim a l'altra banda del telèfon l'advocat del col·lectiu Ronda, que ha portat el cas, l'Àlex Tisminetzi. Què tal? Bon dia, benvingut.
4: Hola, bon dia.
1: Àlex, quina transcendència jurídica té aquesta sentència i el cas d'en Rafael? I per què?
4: Doncs és una sentència molt important perquè és la primera sentència del Tribunal Suprem respecte a un treballador que està viu del metro de Barcelona, que declara que va estar exposat a l'amiant al metro de Barcelona i que té una patologia per culpa d'aquesta exposició laboral.
1: Hi ha molts casos, com el d'en Rafael, que estaran condicionats per aquesta sentència? En porteu d'altres?
4: A veure, nosaltres fins ara només hi ha hagut dues sentències fermes que hagin declarat l'exposició de l'amiant al metro de Barcelona. Una va ser, una ha estat aquesta, i l'altra va ser el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el cas d'un treballador que va morir a causa de l'exposició de l'amiant. Però nosaltres ara mateix tenim fins a 8 sentències més a l'espera de judici.
1: Per casos similars, als del Rafael?
4: Correcte. Viudetats o malalties o treballadors que estan exposats o treballadors que han causat defunció per l'exposició de l'amiant.
1: Podria haver altres casos que haurien quedat invisibilitzats durant aquestes dècades?
4: Nosaltres estem segurs que hi ha moltíssims casos que han quedat invisibilitzats. Per què? Perquè el metro fins ara no reconeixia aquesta exposició a l'amiant. I, per tant, hi ha hagut moltes malalties, càncers de pulmó, patologies pulmonars, que es van declarar com a comunes, que no tenien res a veure amb el metro, però que en realitat venien d'aquesta exposició a l'amiant al metro de Barcelona.
1: Rafael, què significa per tu que el Tribunal Suprem confirmi aquesta resolució? No? En algun moment vas tenir la sensació que no reconeixeria mai que la teva incapacitat havia estat causa de l'amiant o mai vas pensar que era una causa perduda?
3: Bueno, yo estaba convencido de que saldría lo que ha salido. ¿Por qué? Porque nadie como nosotros en los años 70 sabíamos lo que había dentro de la cochera, que era amianto en todos los sitios. O sea, las zapatas de los trenes eran de amianto, la gente mayor que murieron, muchos que ni lo sabrían de que habían muerto. Las zapatas de freno eran, por ejemplo, de amianto, eso se gasta, eso tiene un grosor de 4 o 5 centímetros y eso se va
1: expandiendo. Es un disc que se va gastando y que el pulsín, diguéssim.
3: Pero en el caso concreto de un compañero mío, de las personas mayores de los años 70, que murió en el 80 y pico, no sé, la verdad no sabemos de qué murió. Estaba conmigo en el torno y él había estado mucho tiempo respirando eso. Es decir, si tú estás trabajando en un torno de un tren que está elevado, que tú estás debajo, uh-huh, en un foso de 2 metros de profundidad y el tren está arriba, cuando la herramienta está cortando todo el material, tanto de discos como de la rueda, ese polvo se convierte, porque la zapata era de... Luego los aisladores, los disyuntores principales, que eso son piezas de amianto, que entonces las había, que esas piezas de amianto lo que hacen es proteger cuando hay un arco de corriente, porque el amianto no arde. Uh-huh. Y entonces esas piezas nosotros las limpiábamos. Cuando no tenías una faena en concreto porque el tren no había entrado a revisión o lo que fuese, pues cogían y nos decían, oye, poneros ahí y ir limpiando. Nosotros las lijábamos, las piezas se lijaban. Y bueno, y entonces el polvo te caía encima, luego te soplabas con una manguera. Y los mayores decían, aquí vamos a morir todos, en aquellos años. Nos daban leche, que tampoco se entiende, ahora y dicen que bueno, se quedan asombrados que por qué nos daban leche, para respirar aquello, porque respiraba aquello, y entonces pues lo pasamos muy, muy mal, porque era todo amianto.
1: Han hagut de passar molts anys perquè arribi ara aquesta resolució del Suprem. Això et fa pensar, finalment, no?, que la justícia funciona, tot i que potser doncs, també penses que arriba massa tard. Quants anys fa que va començar aquest litigi?
3: Esto empezó en el 2016, me parece que...
1: 10 anys.
3: Sí, en el 2016, me parece que el Alex lo sabrá mejor que yo cuando empezó.
4: Sí, sí, el procediment va començar el 2016, i el que ens hem trobat és que la política una mica del metro de Barcelona en tots els procediments és endarrerir-ho al màxim possible. Es provoquen suspensions, es provoquen canvis de data, i llavors el que ha passat és que s'allarga molt, molt, molt, molt els procediments.
1: I això genera també un cert desgast, no? Aquesta sentència fa justícia no només al Duca, sinó a tota una generació de treballadors, Rafael, no? Coneixes altres companys d'aquests 8 casos, no?, que ens deia també l'Àlex, que van patir aquestes condicions similars?
3: Sí, bueno, claro, ha habido otros que lo han tenido, el caso del compañero que murió, y también los que al final, pues no... ¿Por qué? Pues no se sabe. Pero vaya, los que murieron hace muchos años, que no se sabe. O sea, ciertamente no se sabe si fue de eso o no fue de eso. Pero sí que eso se estaba produciendo. Y entonces estábamos convencidos de que el tema del amianto estaba ahí y ya está. O sea, no había más. No sé si lo sabían. No teníamos ningún tipo de protección de nada. No existía una mascarilla. No existía... No teníamos ni trapos para limpiarnos las manos. O sea, es que no había de nada, de nada, de nada, de nada. Uh-huh. O sea,
1: quan vas començar a treballar al metro, Rafael, eres conscient que estaves exposat a un material perillós?
3: No. Nosotros se empezó a rumorear cuando nos mandaron, una vez que nos mandaron a todos los de la cochera, porque uno había cogido no sé qué enfermedad y nos mandaron a hacer una revisión a todos. Y a partir de ahí fue porque, claro, es que tampoco nosotros, yo concretamente y muchos, no sabíamos que el amianto hacía esas cosas. Uh-huh. O sea, que perjudicaba tanto,
1: que
3: es que tampoco
1: tóxic,
3: lo sabíamos.
1: Sobretot quan es trenca o quan es manipula, no?
3: Sí.
1: Que és el problema. Abans deies, lijaven peces de...
3: Claro, luego estaban los suelos de los trenes, que los sacaron los suelos de los trenes, que eso se hacía con fuego, era el suelo donde pisan los pasajeros, eso estaba ahí, era de pintura de amianto. Y entonces, nosotros no lo hacíamos cada día, que por cierto, la persona que era una empresa externa que lo hace cada día, que el Alex debe... Pareja, me parece que se llamaba, o se llama, perdona, no, no. Uh-huh. Y esta persona es la que lo hacía continuo, pero cuando nosotros, te vuelvo a decir lo mismo de antes, cuando no tienes una faena en concreto, pues un día que no tienes tú tu faena, pues uh-huh, te dice, mira, iros a arrancar suelo, con soplete y cortando con una mula. Pero nosotros no sabíamos que eso existía, el amianto ahí.
1: Uh-huh. Àlex, ara ens dèieu que fa 10 anys que va començar aquest procediment i el doneu ja per tancat o encara hi ha pendent un judici, per danys i per judicis?
4: Encara hi ha pendent un judici, de fet el teníem fa poc, fa una setmana o dues, i va haver una nova suspensió provocada també pel metro de Barcelona perquè, bueno, pues, a nivell processal desgraciadament, si una de les parts vol endarrerir al màxim el procediment, doncs ho va provocant. Mm-hmm. Però entenem que tindrem el judici properament, els balanç i perjudicis, i també doncs, tenim el judici a l'octubre també d'un altre treballador de danys i perjudicis, que és l'altre que s'ha declarat per sentència ferma la viudetat, diguem, en aquest cas, per malaltia professional. Però és veritat que s'estan allargant molt els procediments, però nosaltres entenem que és una tàctica dilatòria, per això, perquè dèiem, de desgast, i també perquè, com que, bueno, com que és una empresa pública, no li agrada tenir aquestes notícies, i quan més tard siguin, doncs millor per ells. Mm-hmm.
1: Què és el que reclamareu en aquest judici per danys i perjudici?
4: En el cas concret del Rafael, ell va treballar al metro de Barcelona durant molts anys, va estar explotat a l'amiant, això és cosa jutjada, ho ha dit el Tribunal Suprem, té una malaltia, que és l'asbestosi, que és una malaltia que només és provocada per l'amiant, que és que el pulmó té com una espècie de cicatrius, i això està causat per una sèrie d'infraccions a l'empresa, que és que no li donaven cap mena d'informació, de formació, mascaretes, bueno, havia tota una sèrie de requisits, doble taquilla, havia una sèrie de requisits, extracció localitzada, que havia de complir l'empresa ja des dels anys 70,
1: i que,
4: no va complir cap d'ells. Per què? Perquè entenia que no tenia amiant i, per tant, no complia cap normativa. I, per tant, demanarem a l'empresa que indemnitzi el Rafael en la quantia que entengui el jutjat.
1: Uh-huh. Després de tot el que has viscut, Rafael, què et pesa més, la malaltia en si o la sensació de que es podria haver evitat?
3: A ver, que se podría haber evitado, sí, que claro que se podía haber evitado. En aquellos años, no sé, porque es que había uralita, nosotros hasta un tejadillo que había en el patio era de uralita, lo que era la uralita antigua, y había mucho. En aquellos años no sé yo si se podría haber evitado, porque tampoco, pero yo creo que sí. Pero lo que más te fastidia ya no es la sensación de que la empresa... Cuando yo en el 2013 o 14, es que no me acuerdo cuándo fue, yo empecé a toser y echaba sangre por la boca. Entonces yo me fui a Can Ruti y con el tratamiento, etcétera, etcétera, me dice, el neumólogo me dice, ¿tú tienes, has trabajado con el amianto? Digo, sí, porque ya se estaba moviendo eso. Digo, sí. Bueno, pues el caso es que él me dijo, dice, no, es que tú tienes lo que es la fibra, porque eso no se deshace. Cuando lo respiras se te clava en el pulmón.
1: Entonces, una microvena
3: dio aquello. Vale, pues entonces, ¿qué hizo la empresa a partir de ahí? ¿Negarlo todo? Es mentira. Incluso una persona importante del metro, del servicio médico, me dijo, oye, ¿no podrá ser que tú lo has cogido fuera de aquí? Yo me fui al ejército... Estuve 18 meses, del ejército vine y entré en el metro. He estado 42 años en el metro. Digo, pues no sé, puede que lo cogiera a lo mejor, no sé, de hacer gimnasia en el ejército, pues pudiera ser. Lo han negado todo, lo han estado negando todo. Hasta que luego ya sí, ya en el 2001 concretamente, había materiales nuevos y viejos y vinieron y dijeron que todo había que tirarlo a la basura. Pusieron un container. Pero después de eso lo han seguido negando. Un consejero delegado de la señora Colau dijo que ese trabajador, esa persona, esa que no conozco, como
1: per se tant, el que més pesa és aquest negacionisme, aquesta impotència per
3: negando,
1: que assumeixin aquesta responsabilitat.
3: Claro, él salió cuando dimos la primera rueda de prensa, él salió por otra emisora y un medio de comunicación, que no sé quién fue, me dice, oiga, ¿usted está seguro de que...? Dice, porque el consejero delegado del ayuntamiento, de la señora Colau, estaba diciendo que era mentira, que en el metro no había amianto. Cuando ya se había demostrado que sí que lo había.
1: Àlex, què passa a partir d'ara? Després d'aquesta sentència del Tribunal Suprem, entenc que ja no hi ha cap opció a recurs?
4: No hi ha cap recurs. De fet, aquest últim recurs que ha fet l'empresa, que és el de cassació al Tribunal Suprem, no tenia cap possibilitat d'èxit per part de l'empresa. Simplement el van fer per dilatar encara més el procediment i per poder dir a la roda de premsa, com deia el Rafael, a l'última, que tot això no era ferm i que ells estaven totalment en contra d'aquesta sentència i que no ho reconeixien. I, per tant, aquesta sentència és ferma, no es pot recórrer i, per tant, és cosa jutjada. Cosa jutjada vol dir, des del punt de vista jurídic, que ningú pot discutir que el Rafael va estar exposat a amiant al metro de Barcelona i que té aquesta patologia per aquesta exposició.
1: Per aquesta causa,
4: entenem que això és molt important perquè cada sentència el que ve a dir és determinar jurídicament, com a cosa jutjada, el que està negant el metro. I no només ajuda el Rafael, i també pues, li diu que el que ell sap que és veritat, pues és veritat, sinó que li pot obrir la porta a altres treballadors que amb aquesta patologia, perquè a poc a poc, tot i que l'empresa ho nega a cada sentència i a cada judici i a cada procediment, s'està obrint l'escletxa de la realitat, i era que sí que s'estava exposat a l'amiant al metro de Barcelona.
1: Després d'haver provat que l'amiant ha estat la causa de la malaltia, penseu que serà fàcil que reconeguin aquests danys i perjudicis en el pròxim procediment?
4: No. És dir, o sigui, la nostra experiència amb el metro de Barcelona serà que vindran a resistir-se al màxim possible.
1: Que res és fàcil, primer,
4: No, primer, intentant allargar el procediment al màxim possible, si pot ser fer el judici aquest d'aquí 3 o 4 anys, millor que d'aquí 6 mesos, i després la segona part que faran és portar grans especialistes a discutir fins i tot que realment el que té el Rafael és de l'amiant o no, quan ja ho ha dit la sentència ferma. Però fins ara la nostra experiència amb el metro de Barcelona és que s'estan gastant molts diners públics amb advocats, pagant especialistes, per dir una cosa que no és certa, que és que no hi havia amiant al metro de Barcelona.
1: Mm-hmm. Rafael, i a l'altra banda, doncs, es trobaran amb el teu cas i la teva perseverança, eh?
3: Sí, o sea, yo no lo hubiese hecho, yo solo, por mí no, pero gracias a los compañeros de CGT, del metro de Barcelona, pues me dijeron, oye, si tienes amianto, ¿por qué no denuncias? Porque nadie lo había hecho, o sea, la gente lo sabía, pero bueno, lo iban dejando, y digo, así, digo, pero claro, yo no voy ahora a contratar a un abogado y me voy a gastar el dinero y que luego me digan que no o lo que sea. Y entonces, entonces nos pusimos, ellos me pusieron en contacto con Ale, con el servicio de abogados de Ronda.
1: De Colectivo Ronda.
3: El Colectivo Ronda, y entonces a raíz de ahí, pues fuimos tirando y hemos pasado por todos los procesos. A mí, yo he tenido que ir a la Ciudad de la Justicia también a un médico forense, que el médico forense me hizo 20.000 preguntas y yo le expliqué cómo se había trabajado allí. Que yo no sé si era la empresa. A ver, yo creo que, por ejemplo, los jefes que nosotros teníamos, yo creo que ellos, los que estaban con nosotros, yo creo que ni lo sabían tampoco. Eso estaba, si lo sabían, más arriba, o sea, abajo, no lo sé. Pero bueno, lo que te fastidia es eso, que traten de negarlo todo, y la justicia, antes me ha dicho la justicia. Sí, yo creo en la justicia, porque la justicia aquí, en este caso, ha dado la razón a la verdad. Porque se han sido tres jueces, el primero, el segundo de aquí de Barcelona, de Cataluña, y el Supremo de Madrid. O sea, y aún siguen teniendo dudas. Bueno, pues que vayan y se lo preguntan al médico forense, que fue el que hizo el informe.
1: Rafael Rubio, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Àlex Tisminetzi, del Col·lectiu Ronda, també gràcies per aquesta estona de conversa i per explicar aquest cas. Que vagi molt bé.
3: Vale, ale, adiós.
4: Adéu.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
5: Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I si en Jordi Merca us ha convençut que ja tindria mèrit i ja voleu començar, com ell insistia, a decorar la casa pensant en el Nadal, molt d'atenció també als consells que avui ens porta en Ricard Boter de la drogueria Can Boter de Badalona. Què tal? Com
6: bé,
1: estàs? Molt bon dia. Sí que és veritat que la gent, els carrers ja estan tots decorats, a punt també perquè estan cesa del dia 22. La gent també s'espavila cada vegada abans a l'hora de decorar casa seva?
6: Sí, abans tot va molt abans. Penseu que les compres de Nadal de les tendes igual es fan a l'estiu. Doncs ja tens la maquinària tota preparada.
1: Molt bé. I què és el que més us demanen, no?, a l'hora de decorar?
6: Home,
1: per exemple, parlàvem això del calendari d'Advent.
6: Ara ve l'època dels calendaris d'Advent, de les flors de Nadal, de les espelmes d'Advent, perquè hi ha les corones d'Advent, hi ha els calendaris, són moltes tradicions que venen de la nostra tradició cristiana, no?, i que s'han anat adaptant i modernitzant, però que tenen aquest fil conductor.
1: Molt bé. Per exemple, calendari d'Advent, com el podem preparar a casa? Que deia, jo no el puc comprar perquè sóc al·lèrgic al gluten.
6: Home, l'ideal és fer-te'l tu, com dèiem. Calendari d'Advent, al final, és una estructura amb 24 espais on tu pots col·locar el que vulguis, fins i tot Últimament he vist molt de moda calendaris d'advent amb maquillatges, que la canalla van bojos per això.
1: Ah, sí, Déu-n'hi-do, eh?
6: Sí, però llavors tu tens el calendari d'advent, que te'l fabriques tu, venen ara molts amb fusta, que en tenen tot de calaixets, i poses el número, i la idea és tenir una sorpresa cada dia, no?
1: Bossetes de paper, es poden fer servir mitjons, el podeu fer a casa reciclant, com és tan habitual, els rotlles, fins i tot del paper de vàter, no? I d'aquesta manera...
6: Tota la tradició de... Sobretot venia bastant dels mormons. Era reprofitar tot el que tenies per casa per decorar les coses. Etiquetes de la roba, els botons que sobraven, tot aquest tipus de coses, i ho estampaven tot i feien un collage.
1: Veus? Bona idea. I normalment sempre hi ha un dolç amagat a dintre, o pot ser qualsevol cosa?
6: Pot ser qualsevol cosa. El dolç crida molt l'atenció i la canalla els agrada molt. Vull dir que sempre ajuda.
1: Què és el que us demanen, també? Ara parlaves d'espelmes, no? Quines són les més habituals en aquesta època de l'any?
6: Penseu que les espelmes, tradicionalment... Hi havia tot aquest procés de preparar, diguem, l'esperit per al fet del Betlem, no? Del fet del naixement. Llavors, durant els 24 dies que precedien a tot plegat, s'encenia una espelma cada setmana, els més fervents, o espelmes grosses, normalment de quatre colors diferents, i s'encenia una espelma per setmana que durava tota la setmana, o sigui, la tenies encesa sempre. I llavors... anaves encenent setmana per setmana fins que el dia 24 ja era el dia de nit bona.
1: Els colors, interpreto, més sol·licitats ara pel Nadal, que són el vermell, els daurats, els verds, poder...
6: Us diré que és una mica estrany, eh? Violetes.
1: Violetes,
6: colors verds, també hi ha vermells, sí, però la idea és que cridin l'atenció.
1: Molt bé. I el mateix, diguéssim, amb qüestió floral, vosaltres també teniu la floristeria allà a tocar de la mateixa drogueria, sí que és veritat que molta gent decora la porta de casa, decora també la taula, no? Es demana això, els remets de ves, que ara comentàvem també amb en Jordi. Quina és la planta més habitual?
6: Bueno, la ponsètia és la planta de Nadal per excel·lència. El ves que deia ell, també, amb molta tradició, es fan els remets de la sort, també aquesta tradició que deia que és una planta que no tenia arrels, que era una planta que sempre vivia a l'aire i estava entre la terra i el cel, i per això se li va donar aquesta cosa de que era una planta que donava bona sort. Pues el ves, els remets aquests de ves, la ponsètia, és el que més es ven aquests dies.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Ricard, i fins la propera. Ja sabeu, si voleu, si sou d'aquests previsors, i voleu anar escalfant motors amb això del Nadal, perdó, aquí queden algunes idees. Gràcies, Ricard.
2: El millor del Badalona Matí. Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu. Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 5.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana, setmana de nou calorosa d'aquest estiu del 2026. I nosaltres, a partir d'ara mateix, el que anem a fer és posar-hi aquestes notes musicals de frescor al llarg de pràcticament 55 minuts. Històries que, per començar, ens arriben amb el nou disc, el nou àlbum conjunt de Caim Riba i de Teresa Noguerón, que es diu Clementina em dic. El projecte musical commemora el 50è aniversari de la mort de Clementina Arderiu, una de les grans figures de la poesia catalana del segle XX i besàvia, precisament, de Caim Riba. I l'objectiu no és altre que apropar la seva obra a nous públics des d'una mirada més contemporània. Caim Riba, que és de Barcelona, és fill del mític cantautor Pau Riba i besnets de Clementina Arderiu, i la Teresa Noguerón, que és d'origen ebrenc, de les Terres de l'Ebre, clarinetista i instrumentista, que ha consolidat una trajectòria molt versàtil, movent-se amb facilitat entre la música clàssica i la creació contemporània. Per tant, escoltem aquest tema, que forma part d'una de les 6 cançons de Clementina em dic, de Caim Riba i Teresa Noguerón. La cançó es diu El nom.

Clementina, em dic, és el nou disc de Caim Riba amb la col·laboració i participació de Teresa Noguerón. El nom és aquesta, la història que ha obert precisament avui aquest estrenes. I ara mateix anem a fer el viatge cap a terres nord-americanes per escoltar la nova història de Beyoncé que es diu Morning Dew Dunk. La nova cançó, que es diu així, formarà part d'un disc, però no d'un àlbum d'estudi totalment nou. La cançó s'inclourà en una reedició especial pel 20è aniversari del seu segon àlbum en solitari, BJ, publicat originàriament al setembre de 2006. La cançó va sortir per sorpresa el passat 4 de juliol, iniciant un compte enrere de 60 dies fins al seu aniversari i el llançament d'aquesta reedició del B-Day. Tot i ser nova per al gran públic, de manera oficial, la cançó prové d'una maqueta sota el nom de Donk, que es va gravar l'any 2013 i que s'havia filtrat prèviament fent-se viral a les xarxes socials. Ha estat escrita i produïda en col·laboració amb Pharrell Williams. Per tant, anem a escoltar aquest Morning Dew, la nova cançó de Beyoncé.

Morning Dew, Donk, aquesta és la nova història musical de Beyoncé, la cantant i compositora nord-americana, que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim endavant, tornem a Catalunya, anem fins a Barcelona, per escoltar la cançó Sempre, una de les cançons que formen part del disc de Paul, titulat Les galetes quan s'estoven, que va ser publicat el passat mes de juny. Es tracta d'una col·laboració molt estreta amb el productor i músic barceloní en Jano Montano. Així sona Sempre.

Sempre aquesta és la nova creació musical de Paul i Jano Montano des del seu disc anomenat Les galetes quan s'estoven. Una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana en aquestes estrenes que estem compartint. Ella es diu Alessi Rose, ella és originària de Gran Bretanya, d'Anglaterra, i ens presenta la seva nova cançó que es diu Dependent i que formarà part d'un nou disc i que serà el primer àlbum de debut oficial de l'artista, previst per sortir a la llum al llarg d'aquest mateix any 2026.

Dependent, aquesta és la nova cançó d'Alessi Rose, aquesta artista britànica que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per un projecte anomenat Ningú, és una proposta musical pop en català i la cançó Vas i tornes, que s'ha publicat fa ja uns dies, i que és un dels temes principals del seu nou treball, un EP de quatre cançons anomenat Pol Positiu.

Vas i tornes. Aquesta és una de les cançons que trobarem en l'EP Pol Positiu de Ningú. Així ens ha acompanyat en aquestes estrenes i ara tornem a fer un viatge, però en aquest cas per escoltar a Cody Simpson, cantant, compositor, actor i nedador competitiu. És d'Austràlia i té una carrera musical coneguda mundialment quan només tenia 12 anys en penjar versions de cançons a YouTube. Aquí el tenim ara mateix, aquesta setmana, presentant la seva nova cançó que es diu Fluence.

Fluent, aquesta és una altra de les cançons noves de Cody Simpson, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya, i ara mateix per escoltar Andris El Sardo. És un projecte artístic en solitari d'un músic i cantautor que destaca en l'escena musical catalana actual. Rere el nom d'Andris El Sardo hi ha un cantautor de rock, indie i blues en estat pur, a més d'aquest projecte propi on canta en català, acompanyat d'una potent banda. És molt conegut per ser el baixista de la Ludwig Band, una de les formacions més populars i guardonades dels últims anys a Catalunya. Ell, la seva activitat musical i vital es mou principalment entre Espolla, el poble de l'Alt Empordà, d'on és originari, la Ludwig Band, i Barcelona. I la cançó No vull tornar a casa es va publicar fa ben poquets dies. Aquest tema no és només una cançó, un senzill, sinó que dona títol al seu nou àlbum, No vull tornar a casa, publicat aquest mateix estiu del 2026.

I Can't Like It, aquesta és la nova creació musical d'una formació o d'un trio britànic emergent que es diu Bump i que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Unes estrenes que segueix acompanyant-te, siguis on siguis, i com sempre, amb bones històries musicals, que ara mateix ens arriben en veu d'Àuria Franch, nascuda a Navàs, aquesta cantant catalana que va ser coneguda a les xarxes socials gràcies a les seves versions de grans èxits internacionals traduïdes i cantades en català per ella mateixa. I en aquesta cançó que escoltarem, Vida després de la mort, i col·labora DJ Solde. És un productor de música electrònica i DJ-jockey enfocat principalment a l'escena de dance i de pop electrònic en català. Aquesta és la seva connexió musical, Vida després de l'amor, DJ Solde i Àuria Franch.

Vida després de l'amor, aquesta és la història compartida entre DJ Solder i Aurea Frank. Aquesta peça que segurament heu reconegut, que és una adaptació, una versió d'un dels temes emblemàtics de la cantant nord-americana Cher, el Believe, de la dècada dels 90. Vida després de l'amor, DJ Solder i Aurea Frank, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Anem per Jack Kay, és un cantant, compositor i músic britànic, és molt conegut en l'escena alternativa per haver estat cantant principal de la banda d'indie rock de Magic Gang, una formació que va ser molt popular a Gran Bretanya i que ens va deixar dos grans discos abans de dissoldre's. Aquesta és la cançó de Jack Kay, es diu The Waits.

Aquesta és la cançó de Jack Kay, la seva nova història musical que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Es diu The Wait. Més novetats interessants de la setmana. Es diu Ivette Nadal. És una reconeguda cantautora i poeta catalana amb una trajectòria sòlida que es mou entre el pop-rock d'autor, la música acústica i la poesia. És de Granollers, al Vallès Oriental, i tot i que té una forta vinculació familiar amb Vilassar de Mar, al Maresme. La cançó que escoltarem, Pedres, ocells i flors, és el tercer senzill d'avançament del que serà el seu pròxim àlbum titulat I això serà tot, previst que surti el setembre d'aquest 2026. Pedres, ocells i flors, la nova de Ivette Nadal.

La nova cançó d'Iveta Nadal, Pedres, Ocells i Flors. Més històries noves. Ara mateix ens arriben els Descript, que és una de les bandes de pop-rock més d'acord amb el format de grans estadis. Són originaris de Dublín, d'Irlanda, es van formar l'any 2001, i la cançó que escoltarem es diu The Crowd Was Singing Wonderwall. Aquesta cançó, que es va publicar fa ben poquets dies, és el segon senzill d'avançament del seu proper disc d'estudi, que es dirà The User's Guide to Being Human, previst per al 14 d'agost. I la cançó va néixer directament de veure la bogeria col·lectiva i l'emoció que va sacsejar el món amb la històrica reunió dels germans Gallagher, els Oasis, per la seva gira. Segons el cantant de la banda, el fet que Noel i Liam es perdonessin va posar de moda la idea del perdó en la cultura actual. La cançó, de fet, no és un tribut musical a Oasis, sinó que utilitza la música com un vincle de reconciliació. The Crowd Was Singing Wonderwall és la més nova de la banda The Scripts.

The Crowd Was Singing Wonderwall. Aquesta és la nova cançó dels The Scripts que hem escoltat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per Santa Mandra, que és una banda de pop rock independent i alternatiu formada per 5 joves músics de La Garrotxa. El grup que va néixer farà uns 4 anys amb un nom realment irònic, una reivindicació de la mandra i de la necessitat de frenar i gaudir de la vida en un món que ja és molt hiperactiu. Tot i així, de mandra no en tenen gens, com comprovarem amb la seva nova cançó, que es diu De Genolls, publicada fa ben poquets dies, i que té una història de fons molt curiosa i divertida relacionada amb el passat del pop espanyol, perquè aquesta és una reinterpretació i versió lliure en català del mític clàssic de l'any 2006, Let Me Out, de la banda madrilenya Dover. I a Santa Mandra, doncs, ens fan, amb la seva energia que els caracteritza, ens transforma aquesta història que parla de desamor, de despit, de penediment i de resignació. Així sona De Genolls, la nova cançó de Santa Mandra.

De genolls, aquest és el ritme frenètic de Santa Mandra, una de les cançons i una adaptació molt lliure de la cançó dels Dover, el Let Me Out. Acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana, posem el punt i final avui a Gran Bretanya amb la Sienna Spiro, és una jove cantant i compositora que s'ha convertit en una de les grans revelacions del soul pop del Regne Unit gràcies a la seva veu profunda, madura i potent, molt influenciada per clàssics de la Motown i del soul com Aretha Franklin i de referents contemporanis com la mateixa Adele. Per tant, avui acabarem a Londres, a Anglaterra, amb Sienna Spiro i la cançó Great Expectation. Per tant, així acabem aquestes estrenes. Aquesta setmana rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem el repàs de l'altra cara de l'actualitat amb els diaris que avui s'ha estat llegint i rellegint el Carles Carvajal.
3: I avui comencem amb un cas d'aquells que potser espantarà a la població.
2: D'aquests alarmistes que t'agraden a tu.
3: Bé, no, no, de veritat és un cas que hem d'estar alerta, tots plegats, perquè Facua, aquesta entitat de consum, ha alertat de 5 marques de calçat que podrien estar contaminades.
2: Ai, sí.
3: Es veu que si et poses aquestes sabates et queden als peus...
2: Tot ple de llagues, vermells...
3: Asquerosos.
2: Sí, sí, sí. Jo crec que hem de posar una música aquí de por, eh?
3: Jo crec que sí, eh?
2: Una música, perquè això realment és un tema alarmista.
3: És un tema que bé, que n'hem de parlar perquè, atenció, hi han ara mateix al mercat sabates contaminades. Són nous models a calçat que podrien estar contaminats. L'organització de consumidors Socua alerta de 5 marques de roba que tindrien al mercat sabates contaminades amb un producte anomenat dimetilfumorat.
2: Oi, oi,
3: oi. O algo així. Sí, sí, es diu dimetilfumarat.
2: Morat et deixa el peu.
3: Es tracta d'unes sabates de nen de la... diferents marques, també de botes, de la marca Amelia Saragossa, unes botes de la marca Maria Mara...
2: A veure, quines marques són aquestes?
3: Unes sabatilles de ballarina de la marca Bimba i Lola i un model de la marca... Xux, es diu així.
2: Com?
3: Sí, perquè es diu S-P...
2: Què vol dir?
3: A veure, S-P-W-S-H, com ho diries?
2: Xup, sí.
3: Com ho dius, això?
2: No, no sé, no sé, no sé.
3: No sé. Com ho dius, això?
2: No sé, no sé. Sueps.
3: Els models han estat inclosos dins a la xarxa d'alerta de productes insegurs perquè el producte que porten és irritant. Pot provocar al·lèrgies greus i fins i tot problemes respiratoris.
2: Oh, oh.
3: La desgràcia ha arribat a les sabateries, sens dubte, amb aquest tema, eh?
2: Mm.
3: Anem a trucar a l'atzar, eh? He buscat una sabateria de Catalunya.
2: Sí.
3: Aviam si coneixen aquestes marques. Truquem a la sabateria Enriqueta Soler.
2: A l'atzar, eh?
3: És a l'atzar.
2: A l'atzar, Enriqueta Soler.
3: Sí, Soler, Enriqueta Soler, de Sant Sadurní.
2: Que té nom de cuinera de la tele.
3: Sí.
2: Avui va callar amb patates amb Enriqueta Soler.
3: A tele Badalona, que ni això tenim. Ni programa de cuina, ja.
2: Home, i a la Rosalia.
3: Però hi ha programa de cuina. Bueno, sí, el Tàpies.
4: Sí, diguem.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
3: He trucat a la sabateria Enrique Soler?
4: No.
3: No?
4: No, no.
3: Ah, no és aquest telèfon?
4: No, no.
3: On aquest. He trucat?
4: És una empresa, això.
3: Però no de sabates?
4: No, de sabates no. De ferros. No,
3: de ferros, imagina't. Sí. No té res a veure. Molt bé, gràcies.
4: De res.
3: Un dia més, internet va bé, eh, en aquesta casa? Sí, sí.
2: Bé, això no és culpa del funcionament d'internet, és culpa de les bases de dades d'internet,
3: sí,
2: no?
3: Anem a trucar telefònica, aviam si ens poden localitzar aquest telèfon.
2: Llàstima, eh?, perquè Enriqueta Soler prometia.
3: No, anem a buscar aquest telèfon.
2: El d'Enriqueta Soler?
3: Sí, jo crec que és Sole, no?
2: O Sole, Enriqueta Sole, no sé. Depèn de si hem posat l'accent o no.
3: Anem aviam si ens ho busquen, això, telefònica. Ja comencem la setmana trucant a telefònica, eh?
2: Saps que és dilluns i això és complicat.
3: Bé, de seguida també trucarem a Facua, a Consumidors en Acció, que ens donin més dades. Hola, bon dia. Estic buscant una sabateria a Sant Sadurní de l'Anoia.
2: Hola.
3: Hola.
2: Hola.
5: Sí, te escucho en Sant Sadurní de
3: l'Anoia. Ui, està molt bé. Però d'on està? Te escucho fatal.
5: Yo le escucho perfectamente.
3: Ya, pero lo importante es que yo le escuche, no usted. ¿Oiga?
5: Señor, ¿cómo se llama la zapatería, por favor?
3: A ver, bueno, això no és un servei ni res. Enriqueta Sole. En Sant Sadurní d'Anoia.
2: ¿Tú crees que...?
3: Sí, ¿tú crees que es paga un servei?
2: Es paga un servei i se sent...
5: A ver, un momento, si tan amable que estamos realizando la búsqueda.
2: Molt bé.
3: Jo crec que truquem mínim a Marroc.
2: Hi ha una central, no?, de telefònica al Marroc.
3: Sí, sí.
5: Un momento.
2: Sí, sí, esperamos.
5: Se llama Enriqueta Sole.
3: Sí, Enriqueta Sole, sí.
5: Sí,
3: truquem a Marroc, confirmem.
2: Bé, però si són professionals no importa on truquem, sempre quan facin bé la seva feina.
3: Sí, però clar, que el so sigui correcte.
2: Això sí. I sobretot si truquem a Telefònica.
3: Clar.
2: No?
3: Estàs encostipat, oi?
2: Estic una mica encostipat, sí.
3: Ja, ja es nota.
2: No paro de tossir.
3: Si no, perdone.
2: No puc respirar bé.
3: Sí, sí. Perdone.
5: Sí?
3: Si no, una altra sabateria, m'és igual.
5: A ver, un moment, por favor, que lo estoy consultándolo. A ver.
2: Molt bé.
5: Porque como en Enriqueta
3: sí.
5: Solé,
3: sí.
5: Sí que me consta, pero únicamente que está en la plaza Homenaje Belleza, ¿no?
3: Sí, esto, este.
5: Pues, tome nota,
3: 93.
5: 09.
3: Sí.
5: 22.
3: Ah, 22. 22, vale.
5: Le paso con el
3: número. No, ya llamo yo, gracias.
2: Gracias, y mejor el sonido.
3: Sí, sí. Ens havíem equivocat d'un número. Truquem. Ara sí, contacte directe...
2: Amb Enriqueta Soler.
3: Sí.
2: O Enriqueta Soler.
3: Hola, bon dia.
1: Hola.
3: Hola, és la sabateria.
1: Sí.
3: D'Enriqueta Soler.
1: Sí.
3: Mira, escolta una cosa, volia fer-li una pregunta.
1: Sí.
3: He vist al diari unes marques a calçat que surten avui que podrien tenir sabates contaminades. Vostès tenen aquestes marques?
1: Ostres, no...
3: No té ni idea del que estem parlant.
1: No.
3: No, es veu que des de Facua, des de l'Organització de Consumidors, han alertat de 5 marques de roba que hi hauria al mercat que serien contaminades.
1: Ah, i això...
3: Jo tinc aquí les marques.
1: Sí.
3: Una és una sabata sana en què es diuen Pasite.
1: No.
3: No, ni idea. Una altra marca que es diu Amelia Saragossa?
1: No.
3: Tampoc. Marie Mare?
1: No.
3: Bimba i Lola?
1: Bimba i Lola?
3: Sí, que són unes sabatilles de ballarina.
1: No.
3: Tampoc.
1: No.
3: I una marca que es diu SPWSH?
2: Spish.
3: Spish o alguna cosa així?
1: No, tampoc.
3: Tampoc, o sigui, ni idea, aquestes marques.
1: No.
3: Vosaltres no les teniu?
1: No, no, no, no.
3: Val, perfecte, gràcies.
1: Pues vinga.
2: Adéu, adéu.
3: Escolta, no...
2: Si no ho té Enriqueta Soler, sí. O Enriqueta Soler, és que no hem de patir, són marques
3: Facua,
2: minoritàries.
3: Aviam què ens diuen, et sembla?
2: Sí.
3: Perquè es veu que des de Facua demanen que es faci públic el llistat de marques i models inclosos a la xarxa d'alerta. Mira, està comunicant, tothom truca.
2: Perquè això exactament sabem si són marques així de gran format o són minoritàries...
3: És que no posa la notícia, això. I on venen aquestes marques, seria
2: clar,
3: la pregunta.
2: Això és el que jo m'estic preguntant.
3: Algú li sona aquestes marques? Si algú li sona, que ens estàs escoltant, que ens truqui.
2: Sí, 933954004.
3: Mira, 933 torno a repetir les marques. Digues el telèfon.
2: 933954004.
3: Atenció, eh? Una és sabates de nen, Pasite. Marca Pasite. Diferents models de sabates i botes a la marca Amelia Saragossa. Aneu a buscar les sabates a casa vostra. Aviam si us sona. Unes botes de la marca Maria Mare.
2: Sí.
3: I unes sabatilles de ballarina de la marca Bimba i Lola i el model d'aquesta marca que es diu SPWSH. Si alguna persona li sona aquestes marques, que ens truqui, no?
2: Que ens truqui, 933954004.
3: Anem a Facua. Truquem aviam què ens diuen.
2: Hola? Hola?
3: Hola?
2: Facua?
3: Facua, també el telèfon el tenen bé, eh? El tenen
2: Facua.
3: Correcte, eh? Tornem-hi, si no... Ho deixem aquí de moment aquest tema i aviam si minuts més tard podem tornar-hi.
2: Perquè vegin els oients com és de difícil informar, eh?
3: Sí, sí.
2: Intentem donar una informació clara i no es pot, eh?
3: No es pot. Recordem, eh? Serien 5 marques al calçat que podrien estar venint sabates contaminades. I això ho ha denunciat aquesta organització que es diu Facua.
2: Sí.
3: Uy, sí, un momentito, no tenemos muchos, ¿eh?
2: Señorita. Vamos, señorita.
3: Hola, buenos días.
6: Hola.
3: Mira, te llamo por un tema, bien, a ver si me puedes ayudar un poco.
6: ¿De qué provincia me llama?
3: De Barcelona.
6: Vale, ¿en relación a qué tema?
3: Un calzado que hoy he visto por la tele y por el periódico,
6: sí.
3: Que podrían estar contaminados.
6: Sí.
3: ¿Esto me puedes informar un poco las marcas y modelos y tal?
6: No, no te puedo decir. Eso estará, en todo caso, colgado en nuestra página web.
3: Pero las marcas tampoco.
6: No lo sé si está ahí, si los compañeros lo han publicado o no, no te puedo decir, ¿eh? Si quieres acceder a nuestra página web, a la página de prensa, que si han sacado algo, pues estará ahí. No llamas de ningún medio, ¿no?
3: No.
6: Comparte particular, ¿no?
3: ¿Pero esto puede provocar alguna cosa o qué?
6: ¿A costa de qué?
3: Digo, ¿por qué? O sea, están contaminadas. ¿Esto tienen alguna reacción este calzado?
6: Sí, claro. Yo te aconsejo que entres en nuestra web y
2: la
6: leas, además de en portada, en la página principal.
2: Tercera vez que
6: tiene fotografía de lo que provoca ya. A los usuarios. ¿Eh?
3: Ya, ya, ya.
6: ¿Vale?
3: Ya, y si no tienes internet, pues no puedes mirarlo, claro.
6: Yo, hombre, por teléfono no te puedo enseñar la fotografía, lógicamente.
3: Ya, pero las marcas.
6: No te las puedo decir, ¿eh? No sé si está colgado en la web.
3: Vale.
2: Cuarta vegada que diu sí. Web.
3: Vale, perfecto, gràcies, eh? Vinga, ja veig que és un servei perfecte, no serveix per res aquest Facua.
2: Quina amabilitat tenen els de Facua.
3: Tenen la web, si tenen la web, tenen la web. A veure, senyors de Facua, no tot el món té internet encara a casa.
2: Això és com si truca algú a Radio Ciutat de Badalona preguntant per una notícia i li diem, escolti la ràdio,
6: el
2: proper vull dir, a mi què m'explica?
6: Escolta, el preu des de la xarxa de Telefònica d'Espanya és de 17
2: cèntims per establiment i un
6: 5,8 per segon amb els impostos.
3: Farem una prova i és ja l'última que ens queda. Provarem si algun basar xino té alguna d'aquestes marques.
7: Buenos días, la tienda Pilar, ¿en qué puedo ayudarle?
3: Hola, buenos días. Mira, a ver si me puede ayudar. Mira, estoy buscando una tienda de zapatos.
7: De una zapatería, dígame.
3: Que sea china.
7: ¿Que sea china?
3: Sí, un bazar oriental en Badalona.
2: Uy, qué complicado eso, ¿no?
3: Es que quiero comprar unos zapatos baratos.
7: ¿En Badalona me
3: dijo? Sí, en Badalona.
2: ¿Pero bazar chinos només o chinesos només de zapatos?
7: Hay unos bazares orientales.
3: Sí.
7: Uno está en la calle José María de Segarra.
3: Pero le sale si tienen zapatos.
7: No, como con zapatos no lo facilitan. Voy a intentar buscarle a ver.
2: Pero todos lo venen, ¿no?
3: Sí, todos lo venen.
2: Yo diría que sí.
3: Sí, pues, deme un teléfono. Que yo creo que venden zapatos, ¿no? En los chinos.
7: Sí, normalmente sí. O últimamente sí. A ver, oriental.
3: Son baratos, ¿no? Es que.
7: Hay dos líneas como bazares orientales.
3: A ver,
7: tome nota si es tan amable. Es el 933.
3: Sí.
7: 83.
3: Sí.
7: 06.
3: Sí. Perfecto.
2: Y dos números más.
3: ¿Y el otro?
7: Le paso una nueva línea, 933.
3: Sí.
7: 83.
3: Sí.
7: 25.
3: Sí.
2: Y dos números más.
3: Perfecto.
7: ¿Alguna otra información?
3: No, gracias.
7: Gracias por su llamada, buenos días.
2: Molt bé, ràpida, eficaz.
3: Ràpida. Va, anem al tema aquest, perquè tenim d'altres temes avui, que sembla que no.
2: I estem perdent aquí el temps.
3: Però entrem aquestes marques, eh?
2: Sí. Una altra cosa que vol dir.
3: Sí, primer...
2: Perfecte, primer telèfon molt bé, des de Telefònica, anem al segon telèfon.
3: És la prova, eh? És la prova que aquests telèfons que donen mai serveixen.
2: Truquem a l'altre telèfon. A veure si...
3: Vés a saber què surt.
2: Bàsar xinès, per preguntar si venen alguna d'aquestes marques contaminades.
8: Ué.
3: Buenos días.
8: ¿Qué día?
3: Hola, ¿es el bazar?
8: Sí.
3: Una pregunta, ¿vendéis zapatos?
8: No.
3: No hay zapatos.
8: No.
2: Dile feliz año chinés.
3: De acuerdo, pues nada, feliz año, ¿eh?
8: Igualmente, ¿eh?
3: Venga, adiós.
2: Bien.
3: Bé, escolta, tanca'm aquí el tema.
2: El que en xinès és ué.
3: Sí, tanca'm aquí el tema. Escolta, ja ho sabeu, aquestes marques de sabates són les que podrien estar contaminades.
2: Molt bé.
3: Va, seguim i parlem de consum també en els propers minuts. M'he quedat aturat a la notícia d'aquest primer dia de setmana del 20 minutos.
2: Què ha passat?
3: Diu, cop a la butxaca del consumidor amb el pa.
2: Ha pujat el pa.
3: Diu que apugen el preu d'una barra de pa 56 cèntims, es veu que de 0 a 79 a 1,35 euro.
2: És reial?
3: Però és que la notícia diu, de cop i volta i sense avisar, la butxaca d'en Tomàs... I qui és en Tomàs?
2: Qui és en Tomàs?
3: Qui és en Tomàs?
2: No ho sé.
3: Què és en Tomàs Molina?
2: No ho sé.
3: I la d'altres consumidors, això algú l'ha fet a la redacció en plan, bueno, digue'm un nom, Tomàs, va, Tomàs. Diu, i la d'altres consumidors s'ha vist afectada per una nova pujada de preus. En aquest cas, la de barra, que es fa amb pa d'aquest del Pirineu, saps? Mm. El pa aquest que es fa amb fusta, diuen.
2: Sí.
3: Diu que... De cop i volta, diu, ell la va comprar en un supermercat i després de les festes de Nadal, i d'un dia per l'altre, el preu ha passat de 0,79 euros a 1,35 euros, gairebé el doble.
2: Això és pitjor que puja la tussa, és caríssim, això.
3: Tu sabies o no, això?
2: No.
3: En Tomàs assegura que aquest increment, que qualifica de barran, és exagerat. Mm. Sí, ho posa aquí, la notícia. Diu, no estem parlant que hi havia un producte... en promoció i que després torna al preu que toca. Es lamenta 20 minutos. Diu que, tot i que va preguntar al personal si hi havia algun error en l'etiquetatge, li van deixar clar que no, que havia pujat De cop i volta, 56 cèntims. Com t'has quedat?
2: M'he quedat astorat, eh?
3: Tant ha pujat el pa.
2: És un escàndol, això.
3: Anem a trucar un forn de pa de la ciutat, et sembla, i preguntar-ho? Anem al forn Bertran. Però del carrer Canonja Bananera.
2: Oi, oi.
3: Ha pujat tant el pa? En propers minuts ho analitzem.
9: Benvinguts a Fort Bertran. Oh? En breus moments l'atendrem.
3: Què és això de modern?
2: Quina modernitat.
9: La seva trucada està a l'espera.
2: Fixa't.
9: En breus moments...
3: Això ni va donar una comunicació, té.
2: No, és cert.
3: Aquí no, no... Surt una música de l'any 80.
2: Home, és que... No, l'any 80 no, de l'any 70.
9: Sisplau, sí. Continuï a l'espera.
3: Mira.
9: Li atendrem en breu
3: i la veu és preciosa.
2: És preciosa.
3: Hola, bon dia.
10: Bon dia.
3: Mira, truco de Ràdio Badalona.
10: Ahà.
3: Mira, volia fer una pregunta. Mira. Escolta una cosa, ens ha arribat, aviam si em pots ajudar, eh? Que darrerament en els darrers dies s'ha pujat molt una barra de pa.
10: Ha pujat molt?
3: Sí.
10: Fa bastant.
3: Però de cop i volta, és que vull publicar el 20 minutos, que de cop i volta, d'un dia per l'altre, hi ha forts de pa que han pujat fins a 56 cèntims una barra de pa.
2: Oi, oi.
10: Que ha pujat 56 cèntims?
3: De cop, d'un dia per l'altre.
10: No.
3: No?
10: No.
3: Ah, què val una barra de pa de...
10: 90 cèntims.
3: 90 cèntims.
10: Ah. De quart.
3: I d'aquestes que es diuen del Pirineu, de, que es fan... Amb... Això en teniu?
10: Sí.
3: I quant val?
10: 1,10.
3: 1,10. I què valia fa uns dies?
10: 90 cèntims.
3: Sí, ha pujat 20 cèntims a cop.
10: Sí.
3: 20 cèntims, sí.
10: Aquesta sí. L'altra havia pujat 5 cèntims.
3: I per què de cop i volta ha pujat 20 cèntims?
10: No ho sé. No ho sé. Jo treballo aquí i no...
3: Perquè,
10: no sé,
3: de cop i volta...
10: Però fa ja uns mesos. Fa uns mesos ja, eh?
3: Sí, fa uns mesos. Va, però sí, sí que em pots confirmar que de cop i volta va pujar 20 cèntims. El pa rústic, 20 cèntims, a cop i volta.
10: Sí, sí, sí.
3: I no sabem el motiu.
10: Jo no.
3: Tu no.
10: Jo el venc aquí, es va canviar... Ah, a mi no em van dir res.
3: I la baguette, que... la baguette què val?
10: No em fem baguette.
3: No hi ha baguette.
10: No.
3: No hi ha baguette.
10: Fem de quart, no.
3: De quart, eh?
10: No. Sí.
3: Molt bé, escolta, doncs gràcies per la informació.
10: Molt bé.
3: Gràcies.
10: Gràcies.
2: Doncs el Tomàs estava una mica perdut, eh?
3: Bé, escolta una cosa, però es veu... No, una cosa. El preu del pa ara és lliure, eh? O sigui, tot els forts de pa poden posar el que els hi doni la gana. Hi ha rebaixes a pa ara. Però jo trobo que, de cop i volta, d'un dia per l'altre, 20 cèntims ja són diners.
2: Ja són diners, sí. Estem d'acord amb això.
3: Això es confirma que per què puja aquest pa rústic?
2: Sobretot perquè el pa és un aliment de primera necessitat.
3: Escolta, obrim telèfon, si et sembla.
2: I que la gent es digui a quin preu compra el pa.
3: A quin preu compren actualment el pa rústic?
2: El pa rústic, eh?
3: Rústic.
2: Ser.
3: Ens han dit a 1,10 a Can Bertran del carrer Encueta, que van pujar de cop i volta 20 cèntims, no sabem per què.
2: Sí.
3: Però segons el 20 minutos, hi ha força pa que han pujat de cop i volta la barra de pa rústic 56 cèntims.
2: Oh, sí.
3: D'un dia per l'altre.
2: 933-95-40-04. 933-95-40-04. Quin preu compreu el pa rústic?
3: Si alguna persona compra aquest tipus de pa, que ens ho faci saber. Si se'n recorda.
2: I ho recorda, clar.
3: Sí, perquè jo vaig a comprar el pa...
2: Jo no em fixo en el que pago.
3: No, jo tampoc. Què val una barra? No ho sé.
2: Això és perquè comprem poc. Per la gent que compra cada dia pa rústic ho sabrà perfectament.
3: Suposo que sí. Si compres cada dia el pa, saps què val el pa.
2: Sí.
3: Però si només el compres un dia cada molt, no recordes aquest preu.
2: Bé, de moment podem arribar a la conclusió que la gent compra molt al pronto per netejar, però de pa rústic, de moment,
3: res de res. Sí, sí, de moment...
2: No hi ha reaccions.
3: No hi ha reaccions, no? Anem a altres temes del dia. Per cert, avui l'apartat de comunicació dels diaris fan referència que Zapatero, el president del govern central, se sotmet avui per segon cop a Tengo una pregunta para usted.
2: És a dir, que demà...
11: Gracias a todos los ciudadanos que han participado. Y gracias de corazón a los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
3: Molt bé, molt bé. Fins aquí l'espai de propaganda electoral. El president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, es torna a sotmetre aquesta nit a aquest espectacle televisiu que és aquest programa Tengo una pregunta per vostè. A partir de les 10 a la primera.
2: Sí, amb el Lorenzo Milà.
3: Correcte, sí, sí.
2: És a dir, que demà tindràs tema assegurat.
3: Serà l'encarregat de presentar i moderar el programa aquesta mateixa nit. Hi haurà, en aquest cas, 100 ciutadans, sí. 51 dones i 49 homes. Per què sí. Hi ha més homes que dones? No, més dones que homes.
2: No sé, potser en el primer programa hi havia més homes que dones, que no ho sabem, això.
3: La tria dels participants s'ha fet després de més de 7.000 trucades telefòniques i majoritàriament vindran d'Andalusia, Catalunya i Madrid.
2: Sí.
3: Què et sembla?
2: Doncs em sembla que és una bona manera d'acostar-se.
3: Però escolta una cosa, jo el que faria és que tu, per exemple, també en el programa poguessis trucar i fer una pregunta.
2: Clar, però és que...
3: Això es porta molt, això.
2: Quines proves han de passar aquesta gent per fer de públic?
3: En teoria, per exemple, et trucaven en aquest cas i buscaven perfils, crec.
2: Però perfils de quin tipus? Volem un locutor de ràdio?
3: No, no, per exemple, per sectors. Sector laboral, crec, estudiants, jubilats, mestresses a casa, gent desocupada. Mm. Després, també triaven, crec, tenien en compte les afinitats polítiques. Això també, perquè, clar, si porten tothom del Partit Popular, es carregaran el Zapatero, però si porten tothom socialista, en aquest cas, li farien la viu-viu.
2: Sí, sí, sí.
3: Bé, anem a trucar, si et sembla, a Televisió Espanyola.
2: Oi, oi.
3: Aviam si és possible... Aquesta nit entrar en directe.
2: Per telèfon.
3: Per telèfon. Aneu a trucar-hi.
2: Perquè tu tens alguna pregunta per fer-li al senyor Zapatero.
3: Sí, moltes.
2: Moltes.
3: A quin preu va una barra de pa rústic?
2: Això estaria bé que li preguntessin avui al Zapatero.
3: És la pregunta.
2: Home, recordem que l'any passat el tema va ser el cafè, eh?
3: Doncs aquest any pot ser pa rústic, ha pujat una barbaritat.
2: Això diuen. Entre 20 i 50 cèntims.
3: Estem trucant a Televisió Espanyola. Aviam si ens agafen la línia telefònica.
2: Fa un so estrany.
12: En estos momentos todos nuestros operadores están ocupados. Manténgase a la espera, por favor.
3: Però no diuen on han trucat.
2: No diuen.
3: No. No, no.
2: Que he dit operadores, eh? Que sempre diem que són de sexe femení.
3: Espero que sigui el telèfon de Televisió Espanyola.
2: Sí, perquè si no...
3: Si no som aquí...
2: Tindràs tu, no està la gràcia.
3: Mentre, altres notícies. Per exemple, avui explica el periódico...
12: En estos momentos todos nuestros operadores están ocupados.
2: Gràcies.
3: Sí, sí. Avui explica el periódico de Catalunya que l'escarabat morrut, aquest escarabat que ha fet les palmeres, ja ha matat gairebé 3.000 palmeres a Catalunya. Segons el periódico, el Maresme és la comarca més afectada per la plaga detectada fa gairebé 4 anys.
2: Escarabat morrut és un d'aquells temes sí. que cada estiu són notícies.
3: Sí, sí, estoy aquí.
2: A veure. Sí,
3: que estran per això, no? Que no diguin res de... Televisió Espanyola.
2: Doncs sí. Doncs sí.
3: És el telèfon que ens ha donat Telefònica, eh?
2: Televisió Espanyola central, eh? De Madrid.
3: Sí, sí, sí, central.
12: Todos nuestros operadores están ocupados.

0: ¿Dónde he llamado?
1: Ha llamado a la centralita de Radio Televisión Española.
0: Ah, vale, vale. Quiero hablar con alguien del programa. Tengo una pregunta para usted.
1: Mire, le voy a dar un número de teléfono.
0: Vale.
1: Es la productora que lo gestiona.
0: Ah, vale.
2: Muy bien.
1: Tome nota. 91.
0: Sí.
1: 87.
0: Sí. Perfecto. Gracias por todo. Buenos días.
1: A usted, muy buenos días.
0: Adiós.
2: Això no serà fàcil, ho sap, oi?
0: Això és una cosa, com és que no diuen res? D'on truques?
2: L'haurien de dir, Televisió Espanyola, la de todos.
0: La de todos, espere un momento. Estem trucant a la productora, no?
2: Productora de alguna... Alguna pregunta més, no? Tinc una pregunta per a vostè.
0: Sí, una pregunta més, sí.
2: Hem de suposar que d'aquí poc estarà el Mariano Rajoy, no?
0: Suposo, perquè va passar el mateix, oi? Fa...
2: Sí, clar.
0: Uns mesos, quan van emetre el primer... El primer programa d'aquest... Tengo una pregunta per a usted.
2: Si entrevisten a un, han d'entrevistar tots.
0: Escolta, la productora deu ser aliats, també, no?
2: Home, clar, preparant...
0: Poca broma?
2: Els convidats...
0: Poca broma que aquest programa, per exemple, a l'edició del... 20...
2: Ui,
0: hola, buenos días.
3: Buenos días.
0: Mira, quiero hablar con alguien del programa. Tengo una pregunta per a usted.
3: ¿Pero a qué se refiere? ¿Qué es lo que quería en concreto?
0: Bueno, hablar con alguien del equipo, del programa...
3: Es que así yo no puedo pasar la llamada.
0: ¿Por qué?
3: Porque lo tenemos prohibido.
2: Ay, ay.
0: Ah. Bueno.
3: De tal manera, nosotros somos la empresa que selecciona a las personas.
2: Ah, bueno.
3: No los que hacemos el programa.
0: Ah, vale. Es que yo he llamado a Televisión Española y he pedido para el programa, tengo una pregunta para usted. Y me han dado ese teléfono.
3: Ya, pero somos los que seleccionamos a la persona. Nosotros no hacemos el programa.
0: Ah, vale. Y si yo quiero hacer una pregunta, ¿esto qué?
3: A ver, le comento, la gente se elige al azar, llamándola, haciéndola una encuesta por teléfono.
0: ¿Y yo no puedo preguntar lo que quiera?
3: Pues no, porque cada persona va con su pregunta.
2: ¿Eh?
0: Ya. Pero esto, ¿cómo lo escogen ustedes?
3: Por teléfono, al azar.
2: Al azar.
0: Al azar. Uh-huh. Ya. Y esto para que me toque no, es muy difícil, claro.
3: Pues es que no sé, se cogen los números de la guía.
0: Es como la lotería esto, ¿no?
2: No hay un casting ni nada.
0: No hay casting ni nada, ¿eh?
3: No.
0: Vale, gracias.
2: Una alegría de vivir.
0: Moltes ganes de treballar no té aquesta dona, eh?
2: De treballar no sé, però de viure poques.
0: De viure poques. A veure, què quiere?
2: Està ensupida, home.
0: Sí, escolta, t'has espanyol també ens ha donat un telèfon que no era. Bé, anem a d'altres temes al dia.
2: Som-hi.
0: Acabo avui amb dos temes que jo crec que t'agradaran.
2: A veure, sorprèn-me.
0: Atenció als dos titulars que et porto. Un, per exemple, diu... Desmantelen una red de perritos calientes con auténtica carne de perro en Marruecos.
2: Ai, ai, ai.
0: Què et sembla? Diu que la policia marroquí ha desmantellat una xarxa de venedors de perritos calientes, eh? Que eren cuinats amb autèntica carn de gos, que era barrejada amb ceba, tomàquet i altres ingredients.
2: És que porta tantes escombraries que podrien posar carn de qualsevol animal i tu menjaries igual.
0: Té tal el tema, eh?
2: Home, és que perrito caliente és un perrito caliente. Mira, Ulisse, li ha fet por.
0: Ai, pobret.
2: Li ha fet por. No, Ulisse, tranquil.
0: Sí, sí. I una altra. Varios prou. Ulisses. Diu que diversos comerços dominicans ofertaven aliments contaminats amb... orina de rata.
2: Ai, per favor, però quina marranada de notícies em porta.
0: És l'actualitat, eh? Diu sí. Que hi havia gran quantitat d'escombraries a l'establiment. Entre els productes hi havia llet, formatge, carn, fruita i sucre. Diu que los hombres de los comercios afectados han sido revelados.
2: Saps què diu?
0: Això ha passat aquí, eh? A l'estat espanyol,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí. Una de les llegendes urbanes que jo crec que té part de veritat és aquesta de que les llaunes de la Coca-Cola les has de netejar bé abans de veure-les directament perquè hi ha píxums de rata sempre.
0: Té tela, el tema.
2: Té tela marinera.
0: Sí, sí. Ofertaven alimentos contaminados con orina de rata.
2: Que deu ser boníssima, eh?
0: Bé, això està l'actualitat d'aquest dilluns.
2: Amb aquesta tranquil·litat.
0: Sí, sí, amb aquesta actualitat marxem.
2: Amb aquesta tranquil·litat que ens porta sempre,
0: sí.
2: Ens deixa el Carles Carvajal fins demà.
0: Sí, sí, tot són coses negatives.
2: Tot són de gràcies.
0: Sí, sí, però jo destaco el preu del pa.
2: Sí, sí, sí,
0: seguirem. Això és una cosa que...
2: Seguirem aquest tema perquè això és l'inici.
0: És l'inici.
2: Gràcies.
0: Apa, gràcies, adéu. Fins demà.
4: Hello. Víctimes al telèfon.
5: Qui diga?

0: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
1: Ràdio Zeta.
2: No, no, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
2: No, no, de Badalona.
3: És la ràdio de Badalona.
4: Vint anys del Víctimes al telèfon.
5: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
6: Està Antonio.
7: Està, què li queries?
6: De Ràdio Badalona, la més mona.
4: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
8: He llamado a Telechorro.
9: Sí, però no.
5: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
10: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
4: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
11: Manténgase a la espera,
6: sí,
11: gracias.
6: Sí, sí, aquí estoy.
5: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno, pues...

0: Víctimes al telèfon.
1: I diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon.
2: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat. A banda d'aquest programa, tinc una pregunta per a vostè. Hi ha d'altres notícies, oi?
3: Doncs sí, hi ha d'altres notícies que hem mirat, hem remirat els diaris i la premsa d'aquest dimarts. Avui comencem amb el diari gratuït 20 minuts i amb un invent que et porto avui especialment per tu.
2: A veure...
3: Estem parlant de que arriba a l'estat espanyol la cigarreta microvaporizador.
4: Mando espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales.
2: Què és això?
3: I ara preguntaràs què és això.
2: Exacte.
3: Resulta que hi ha una empresa especialitzada en productes del sud-est asiàtic que ha començat a vendre al nostre país una mena de cigarreta electrònica. Funciona amb bateries recargables i es pot utilitzar en llocs públics.
2: I quin sentit té?
3: Doncs, sens dubte, és un nou invent per deixar de fumar. Hi ha diversos avantatges i també diversos inconvenients. Avantatges, ho dèiem, que tu pots utilitzar aquesta cigarreta, per exemple, en un restaurant que no es pot fumar. I s'utilitza, emet una mena de vapor d'aigua, podríem dir. No ho veus clar, no?
2: No ho veig clar. Això és per deixar de fumar.
3: Sí, sí, sí. Fins i tot té filtres en diferents nivells de nicotina. Això sí, es veu que des de l'Associació Espanyola contra el Càncer no han recomanat ja aquest invent perquè manté l'addicció i els efectes de la nicotina. Anem a trucar a l'empresa que distribueix aquest invent. Es diu CigarClean. La gran notícia és que es pot trobar ja al Corte Inglés, aquest invent.
2: Això deu ser caríssim, no?
3: Anem a trucar, no ho sé.
2: Truquem-hi. Cigarreta electrònica, eh?
3: Sí, electrònica.
2: Això vol dir que té una mena de motor?
3: Sí, té una mena de tecnologia microvaporizadora.
2: Com la vaporeta.
3: És una mena de vaporeta, sí.
2: Sí. I treu vapor d'aigua, com la vaporeta.
3: Igual.
2: No fa olor?
3: Hola, buenos días.
5: Sí?
3: Hola, he llamado a CigarClean.
5: No, aquí ya no es.
3: Ya no es.
5: Oh.
3: No. Ya han cambiado de... ¿Y tienes el número?
5: Pues yo no lo tengo, la verdad.
3: ¿Tú no lo tienes?
5: No.
3: Vale, pero han cambiado...
5: De todas formas, creo que tenía una página web y ahí lo podrá ver.
3: Vale. Bueno, es que no, en la página web sale ese teléfono.
5: Ah, que sale eso, no,
3: sí,
5: han
3: sí,
5: cambiado.
3: Sí. Pues ¿Qué hace poco decir. Que lo han cambiado?
5: Sí, hará un par de meses.
3: Un par de meses, o sea, sí. Que aún no les ha dado tiempo. Vale, perfecto. Vale. ¿Pero están aún en Madrid? ¿Lo sabes?
5: No tengo ni idea.
3: Ni idea, ¿eh?
5: Es que yo justamente no tengo idea de lo que...
3: Vale, gracias, estar. Gracias.
5: Nada, hasta luego.
3: Bé, ja comencem. Aquestes coses que sempre ens passen en directe.
2: Sí, però home, si canviem de lloc, el primer que s'ha de fer és canviar el telèfon, no?
3: No, és que la plana web ja et dic ara...
6: El preu des de la
2: Telefònica
6: d'Espanya...
2: Que dubto molt que tingui més informació que nosaltres.
3: Telefònica ja veuràs com no tindrà.
2: Que ràpida que va.
3: Anem aviam si tenim sort, però ja et dic ara que ens agarrem amb les ganes. Hola, Fàtima, mira, estic buscant el telèfon d'una empresa que es diu Cigar.
6: Cigar.
3: Sí, sí, sé de Catalunya i d'Itàlia de cigarros. Cigar.
6: Muy bien.
3: Client, o sea, CLEANSL.
6: Muy bien, ¿en qué localidad buscamos esta
3: pues
6: empresa?
3: Pues búsquela en toda España, porque no tengo ni idea dónde están.
6: Muy bien, un momento, si es tan amable.
2: Muy bien.
3: España es muy grande. És veritat.
2: Que és gran.
3: Clar.
2: Sí.
3: Que pot estar a qualsevol racó del món.
2: I tant, i potser tenen delegacions, vés a saber.
3: Aviam, què ens diu la Fàtima?
2: Si ho mira la plana web, no ens soluciona el problema.
3: No, no, no.
2: Esperem que tinguin un registre actualitzat.
3: És fort, això, eh? Tu tens una empresa, i en aquest cas et canvies d'adreça i de telèfon, el primer que fas és canviar també les dades.
6: Supongo que era algo referente a cigarros.
3: Correcto, o... sí.
2: Home, t'he de recordar que al principi dels 5 minuts més van trucar a l'Ajuntament demanant el telèfon o l'adreça de Radio Ciutat de Badalona i van dir el que era demà.
3: Sí, sí. Encara trucaríem ara i tindríem la mateixa.
2: I fa 2 anys i mig, eh?
3: Encara trucaríem ara i tindríem la mateixa adreça.
6: A nivell nacional és que no registra nada. ¿Podría pertenecer a alguna altra empresa o que es venda por internet? O...
3: Bueno, es una empresa que... distribuidora.
6: Distribuidora, ¿no? O sea, que puede pertenecer a...
3: Bueno,
6: no sé, pregunto.
3: No, creo que no, pero
6: vamos a ver.
3: ¿En Madrid me puedes mirar?
6: Sí, no, lo estoy buscando a nivel nacional. con este nombre, por eso le preguntaba que bueno. Si podía pertenecer o vamos a ver.
2: És a dir, que encara ens donarà menys informació.
3: Mentre s'explico que es veu que aquesta cigarreta, en aquest cas, es va posar a la venda farà...
6: Sí, sí. Perdón.
3: No, estoy hablando aquí con mi compañero.
6: Vale, vale.
3: Sí, sí. Que estamos de chacha.
2: De chacha, serà. No de chacha.
3: Estamos aquí con la chacha. El joc al mes de novembre ja es va posar a la venda a Hong Kong. Ha sigut un èxit. I aquesta cigarreta funciona amb bateries que permeten...
6: No me resisto a ningún teléfono.
3: Nada, ¿eh? Nada, nada.
6: No, lo lamento.
3: Bueno, gracias.
6: A usted por venga,
3: adéu. Bé, doncs es queden amb les ganes que els fem publicitat, eh?
2: Encara menys informacions han donat.
3: Doncs es veu que aquestes bateries permeten a l'usuari fumat sense... malmetre, podríem dir, la seva salut, perquè no conté ni el quitrant, ni monòxid de carboni, ni el resta de substàncies del tabac.
2: Mm. Bé, ho haurem de provar, no?
3: Sí, sí, sí. Doncs bé, aquesta cigarreta microvaporitzador, de moment ho deixem aquí.
2: Sí, perquè, clar...
3: Escolta, anem a altres temes del dia, que avui en tenim molts.
2: Sí.
3: I avui, atenció, al document sonor que us porto.
1: Catalunya triomfant. Ser rica i plena.
2: És la Núria Feliu?
3: No.
1: Acceptem tota la
3: gent. I és real, això?
2: Marina Rossell?
3: No, és un home.
1: La nostra terra.
2: És un home?
3: Sí. Escolta.
1: Estem

0: I amics del Cocodril Club, aquesta hora de programa serà molt especial, perquè recentment tots els cocos podem celebrar 50 anys de discoteques. I quina millor manera de celebrar-ho que amb 25 cançons autèntiques omplepistes, més que bones cançons, hi ha autèntics himnes de tota aquesta història. I ningú millor que el nostre company periodista musical del Periódico i de Rock Deluxe, Jordi Bianchotto. Què tal, Jordi?
1: Hola, què tal? Molt bé.
0: Tu has publicat recentment un reportatge que ha tingut molta repercussió a les xarxes socials, on ens destacaves, deies tu, una setlist para bailar hasta caer rendido.
1: Sí, eren, o segon, vaja, 25 cançons que han sonat molt a discoteques de Catalunya al llarg dels anys, no? És molt important destacar que no són 25 cançons de música disco, com algú a vegades ha entès. Són cançons que han sonat a discoteques, que no vol dir exactament el mateix, perquè la música disco és un fenomen que va sorgir en un moment determinat, als anys 70, i abans que això passés ja hi havia música a les discoteques.
0: I tant.
1: Que no era música disco, era rock, soul,
0: exacte,
1: altres coses, no?
0: Això és una de les coses que et voldria dir quan arribem a la segona. Però escoltem primer la primera, molt que tu bé. Vas situar al 1966 amb el Black is Black dels Bravos, que això va fer història, no?
1: I tant, un número 1 espanyol al Regne Unit, això no passa cada dia.
0: Tot i que la cançó tinc entès que es va gravar a Londres, que els músics no eren els dels Bravos,
1: sí.
0: No? De
1: fet,
0: és igual, però...
1: S'ha dit que hi havia el Jimmy Page de Led Zeppelin tocant la guitarra.
0: Sí,
1: que és una cosa que no s'ha arribat a confirmar mai, eh? Però bé, hi ha la llegenda per allà.
0: Però és un tema absolutament rodó, eh?
1: Sí, i tant, molt de ganxo.
0: I encara vigent, eh? Nosaltres encara ens omple la pista quan fem sessions.
1: Sí, home,
0: el Black is Black. Fins i tot el coneix la canalla. La gent més jove coneix el Black is Black, eh?
1: Ja.
0: Quan ells no estaven ni en projecte.
1: I tant, que no s'hi fa 50 anys.
0: Clar, per això et dic. La pregunta és, les cosetes que ara estan de moda, que acaben de sortir, seran recordades d'aquí 50 anys i encara es ballaran, encara es posaran per la ràdio?
1: És una gran pregunta, que deixem en suspens.
0: Sí.

0: Black is Black dels Bravos del 1966 és el primer himne dels 25 que Jordi Bianciotto ha destacat per celebrar 50 anys de discoteques. El segon ha situat un tema de Miriam Makeba, que podríem dir, el que ara es diu un one hit wonder, no? Perquè aquesta senyora, un èxit així comercial fort al nostre país, no l'ha tingut mai més des del pata-pata del 67.
1: Sí, després, home, com tres dècades més tard, als 80, va destacar amb les seves col·laboracions amb el Peter Gabriel, no? Ah, sí. Amb la trup d'allò de Graceland, no? Allò és una altra història totalment diferent, no? Però molt abans, això, el pata-pata, que és una cançó que amb llengua xossa de Sud-àfrica vol dir toca-toca, ella mateixa diu que és la cançó més tonta de la seva carrera. Diu, això m'ho va dir en una entrevista fa uns 10 anys quan va actuar al Palau, no? Però tot i així la continuava interpretant perquè sabia que era el seu hit principal, no? Però bé, és una cançó molt, molt enganxosa. Suposo que en aquell moment tenia un toc d'exotisme estrany i no sé per quins motius exactament va funcionar molt a les pistes.
0: I a més, en aquell moment recordem que en aquest país no existia el divorci, que l'adulteri era delicte i aquesta senyora també va ser molt popular a Espanya a nivell de xafarderies, de cotilleos, perquè llavors, al 67, ella ja tenia 5 marits.
1: Sí, aquest detall, la veritat és que el desconeixia i està bé, és interessant també situar la cançó en el seu context total, sí.

0: Pata Pata, que vol dir Toca Toca, del 1967, el segon himne dels 50 anys de discoteques, amb el nostre company Jordi Bianchotto, que ella s'ha preocupat d'escollir aquests 25 amb un criteri no tan sols de música disco, com ens deia, sinó de músiques que han sonat i que han agradat d'escoltar i de ballar a les discoteques. I aquí, en el tercer lloc, destaques el Inagada de Vida, de Papallona de Ferro, no?, d'Iron Butterfly, del 1968. Jo, a l'arribar a aquest punt, quan vaig veure aquesta selecció teva, vaig pensar, veus, vaig recordar, abans a les discoteques s'escoltava música de molta qualitat. I es ballava o no es ballava, però es punxava. Cosa que ara no és així. O sigui, ja fa molts anys que hi ha una música pensada per ser ballada, però els mateixos èxits que sonen per la ràdio o les novetats que agrada sentir la ràdio no necessàriament sonen a les discoteques, no? Imagina, ara seria impensable que un DJ punxés alguna cosa semblant a l'Inagada de Vida, no?
1: Sí, jo crec que tot ha canviat, ara hi ha molts tipus de discoteques, no? Segurament llavors hi havia un fil dominant, no? I ara, en canvi, segurament hi ha discoteques molt de batalla i discoteques que són més indie o més electròniques o més de tendències diferents, no? Ara, en aquella època, sí, Iron Butterfly, a mi em sorprèn molt, perquè, clar, és una cançó de rock psicodèlic, però si ho penses, suposo que és ballable, sí. I a més, la versió de l'àlbum aquesta llarga, de 17 minuts, convidava també, doncs, a desvariejar la pista, suposo, durant llarga estona, no? Sí. I bé, tinc entès que va funcionar molt, no?, aquesta cosa de lisèrgica, no?, que tenia el tema, no?
0: És curiós perquè aquest tema va triomfar molt a les festes particulars, anomenades també guateques, perquè quan ens tocava fer d'Al Capone, Al Capone los discos, doncs sí, era una expressió molt popular en aquell temps, no sabíem per què, però sempre hi havia més nois que noies, no? Llavors hi havia gent com jo que, per no estar avorrit, perquè les noies, les guapes, ja estaven agafades, diguem, doncs preferia posar discos. Però alguna vegada, gran miracle, hi havia el mateix nombre de nois que de noies a la festa, llavors ningú volia fer de discjòquei. I a l'Inagada de Vida anava de conya perquè durava 17 minuts, i durant els 17 minuts tu podies lligar una mica. Durava... Perquè, clar, normalment estaria un tocata només.
1: Durava marge,
0: no, clar. És com ara, que posen un ordinador i tot va sol.
1: Clar, per tant, era la cançó ideal dels discjòqueis, no?
0: Hi havia poques. Hi havia el Hey Jude, però el Hey Jude era la més llarga, però durava 6 i pico o 7 minuts.
1: Clar, no dona tant de marge per actuar. No? Sí. Canviar Iron Butterfly era perfecte, clar.
0: Escoltem, però, la versió resumida que en el seu moment es va fer per promo a la ràdio, perquè, clar...
1: Millor. Sí.

0: I nargada de vida, que sempre històricament s'ha preguntat què vol dir això, i la gent deia no vol dir res, però tu has averiguat i sí que vol dir alguna cosa.
1: Sí, és com una mena de formació o contracció de In the Garden of Eden, no? Del jardí d'Eden, no? I amb un registre així com col·loquial, no?
0: Iron Butterfly 1968, quart himne d'aquests 50 anys de discoteques des del Cocodril Club en Jordi Bianchotto. Un altre tema curiós que sonés a les discoteques.
1: Sí, tan curiós.
0: Molt curiós, i a més, sí. Recordo que era molt progre parlar d'això.
1: O sigui, però deien... tu constates que això va sonar a les discoteques,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí. Sí, però és que...
1: M'agrada que ho diguis, perquè algú m'ho ha posat en dubte a les xarxes. Diu, vols dir que això sonava?
0: Perquè no se'n recorden. Però, no a totes, però el DJ que anava de progre, de dir, jo voy a poner una cosa que no ponen los demás, i que me lo he comprado fuera, i aquestes coses, que aquí todavía no se ha publicado, que llavors es deia molt, això. Posava aquest tema, de llavors dèiem Neu, el Neu. Grup Neu, però jo no sé exactament com es pronuncia.
1: Tinc entès que en Alemanya es diu, és Noi.
0: Noi.
1: Sí. I a mi em fa molta gràcia això, perquè realment és que Neu o Noi és un grup que, sobretot molts anys després, a partir dels 90, en el món així del rock alternatiu més experimental, va ser molt reivindicat, igual que Kraftwerk o altres bandes alemanyes dels 70 que treballaven amb l'electrònica, i semblava que era allò, el rock d'avantguarda. I quan vaig descobrir que aquesta cançó havia sigut carn de discoteca, doncs em va sorprendre molt. Ara, l'escoltes i sí, té aquest punt hipnòtic i és ballable, sí.
0: I això es diu... Halo Galo?
1: Halo Galo, sí, que em sembla ser que amb una mena d'argot alemany vol dir festa salvatge.
0: Vaja.
1: I això és un disc que es diu Tagomago, per cert, com una illa que hi ha al costat d'Ibissa. Ah. Crec que aquells nois van estar per Ibissa també en aquella època.
0: Segurament, i els havien fumat alguna cosa per gravar aquest
1: moltes
0: tema.
1: Moltes coses havien fumat, sí.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Halo Galo, que voldria dir més o menys festa salvatge amb un argot alemany. El grup s'escriu Neu, segurament es diu Noi, del 1972. Bueno, i arribant al 74, un autèntic seductor de les pistes de ball, eh?
2: Sí, aquí entrem ja en el pont que ens porta cap a la música negra, cap a la música disco, ja, no? Que és Barry White, el You're the First, the Last, My Everything, no? Que és allò, la Sophie de Filadèlfia, no? Així perfumat i libidinós, i que convida, doncs, a la seducció nocturna, podríem dir.
1: Sí, però eren produccions, com que es venien molts discos, hi havia pressupost, eren produccions amb molts bons arranjaments, molta orquestració, músics de conya col·laborant, eh?
2: Sí, tant i tant, és veritat, ja, clar. Era una era orgànica encara, no? Tot allà amb músics que treballaven allà picant pedra a l'estudi i amb perfeccionisme, de fet.
1: Un altre tema que encara omple la pista en les sessions revival del Cocodril Club, el de Barry White.
3: We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we?

0: You are the first, the last, my everything. Tu ets la primera, tu ets l'última, tu ets tot per mi. Cantava i omplia les pistes Barry White al 1974. I en el nostre grup del Facebook, en el grup Cocodril Club, algú va dir: el amor no es aquello que queremos sentir, sino aquello que sentimos sin querer.
1: Això és Cocodril Club.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Avui programa especial. Avui estem especialment bailongos. Estem amb Jordi Bianchotto, benvolgut company, periodista musical del periòdico de Rock Deluxe, també escriptor de molts llibres sobre música, especialment del seu gran ídol, Bruce Springsteen. En Jordi s'ha preocupat d'esbrinar 25 autèntics himnes, 25 omplepistes, per celebrar que el nostre país ja fa 50 anys que tenim discoteques. I en el 75 ja apareix la primera anomenada reina de les pistes de baile. Mm. Perquè després va tenir molta rivalitat amb una altra. Però ella va ser anterior,
2: sí,
1: no?
2: Sí, la diva Donna Summer, que ja no és entre nosaltres, tristament. I la veritat és que això del Love to Love You Baby és un monument, també, no? Primer, d'entrada, és un producte molt interessant perquè és una cantant americana implantada a la música disco d'Alemanya, del Giorgio Moroder, els estudis Musikland de Múnich, que van ser un laboratori de la música disco europea. No? I allà aquesta cantant afroamericana doncs va imprimir el seu caràcter, no?, en aquesta cançó que també, com la d'Iron Butterfly, també donava molt de joc al disc, imagino, sí. Perquè durava 16 minuts la versió llarga. I bé, és una cançó que va ser polèmica perquè la senyoreta Donna Summer es va animar molt al llarg del tema. Era com tot molt sensual, molt libidinós, sí. I hi havia doncs un moment en què s'emocionava i es va parlar doncs que hi havia una sèrie d'orgasmes per allà, doncs,
1: sí,
2: simulats.
1: Un gemec. Sí,
2: la BBC em va contar tècnicament 23 orgasmes, que jo no sé com es compta això.
1: Ah, es compta.
2: Exactament. Si algú té la paciència d'intentar-ho, potser els pot identificar.
1: Era tota una cara de long play, sí, sí.

0: Love to Love You Baby, Donna Summer, 1975, quan les discoteques eren gairebé les capitals de la indústria musical internacional i estaven sempre plenes. I en el 76, un invent, un d'aquells fenòmens que es dona només molt de tant en tant, no?, en el món musical, que és Boney M.
1: Boney M, sí, també un producte també d'estudi, amb uns cantants que no necessàriament corresponien amb els cantants que realment havien gravat la cançó, no? I aquesta cançó que he triat, que em podia haver triat altres, no?, perquè Boney M van tenir molts hits, però Sunny a mi és una cançó que em fascina, no?, perquè és alegre però és trista alhora, té un rerefons tèrbol. L'autor, un tal Bobby Hepp, va compondre el tema després que assassinessin el seu germà amb una cosa, doncs, de carrer, un episodi violent, i en un moment en què havia mort el Kennedy. Llavors té aquest rerefons, doncs, crepuscular, no? I fer ballar la gent amb una cosa que té aquest component trist, a mi em crida molt l'atenció, no?
0: Sí, sí, va ser un temazo en la seva versió original, i Boney M va començar a triomfar fent aquesta versió adaptada a les pistes de ball, no? Que, com tu deies, Boney M era una marca registrada per un senyor, i per tant podia canviar els components,
1: no?
0: El Frank Farian, i podia canviar els components. Aquí a Barcelona ha actuat diverses vegades i cada vegada venien unes senyores diferents.
1: Sí, exactament.
0: Però, bueno, inclús hi havien representat que tenien la sessió de la marca només per Espanya. A Portugal hi havia un altre representant. Yeah. O sigui que... yeah.
1: Franquícia.
0: Exacte, com una franquícia, amb la qual al mateix dia, a la mateixa hora, podien estar actuant els Boney M a diferents punts del món.
1: Ja, yeah.

Sunny de Bonnie M, original del 1976, pràcticament el primer gran èxit de Bonnie M. Després vindrien molts altres i encara avui dia és música de festa, música que omple les nostres pistes.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Són 50 anys de discoteques amb 25 himnes, una selecció que ha confeccionat el nostre company Jordi Bianchotto, que avui és el nostre convidat. I atenció, perquè l'any 77, un altre fenomen d'aquells curiosos. Les Bàcara, Maite i Maria. Yes, sir, I can boogie.
2: Sí, sí, això aixeca ampolles. Ja ho sé, perquè hi ha gent que em diu això és un espant i no mereix estar en aquesta llista. Però bueno, ja no sé, gent com l'Alaska, per exemple, reivindica molt la Bàcara, no? Jo crec que aquesta cançó i algunes altres que van fer tenen molta gràcia, no? Tenen un estil hispànic, exòtic, eròtic, perfumat, així com libidinós i tal, que té molta gràcia. Jo sabia que em vull, en fi, no sé què podem dir. També em van fer alguna altra, com aquella Parlez-vous français, que va a Eurovisió en nom de Luxemburg, que no va guanyar ni res, però també va fer un paper curiós. No? Hi havia unes orquestracions així com luxoses, sí. Com una paròdia de la música melòdica, romàntica, amb ritme disco, era interessant.
1: No, però no va ser un bluff, eh? Jo, per exemple, com a detall, diré que als anys 90 a Berlín, posant una emissora de ràdio d'Oldies, encara posaven les Bàcara.
2: Sí?
1: Una emissora alemanya, vull dir que realment va ser èxit a mitja Europa, això. Eh?
2: També és interessant que cantaven en un anglès, jo crec que, no sé si deliberadament defectuós, perquè es nota molt que són espanyoles.
1: Bueno, a mi em van explicar que aquestes noies sí, que estaven actuant a Canàries i que un productor alemany va dir se les van dur, no? I va fer aquesta producció. I potser van aprendre anglès en un curso ràpido.
2: Però no sé si podrien haver-ho fet millor i van decidir fer-ho deliberadament una mica malament, perquè és nòtica que eren hispàniques. No?
1: És possible.

0: Yes, Sir, I Can Boogie, original del 1977, que per cert, Jordi, d'aquell any en destaques dues perquè va ser un any musicalment molt intens.
1: D'aquell any, sí, clar. Sí, l'altre que destaco és Stayin' Alive, clar, és que Bee Gees no els podem passar per alt, no? Una cosa així és impossible, no?
0: Segurament va haver-hi un abans i un després dels Bee Gees, no?
1: Clar, totalment. La febre, Saturday Night Fever, allò sí que va ser el pic, no? El clímax de l'era disco. I, curiosament, va venir de la mà d'una banda que tenia un passat, que no era un... Era el contrari de Boniem, en aquest sentit, no? Mm. No era ni un producte, sinó que era una banda de veritat. I, a més, que portaven com prop de 10 anys funcionant els Bee Gees. I tenien una trajectòria com a banda de pop, psicodèlica, experimental, amb uns discos conceptuals, que no tenien res a veure amb el que van fer a partir d'aquesta època, no? Que era música discoteca.
0: Però quan s'hi van posar, jo crec que també ho van fer molt bé. Oh, o sigui, van venir d'aquelles balades lacrimògenes i tal, molt ben construïdes, que agradaven molt, i quan es van ficar la música a disco, jo crec que algú alguna vegada hauria de fer un homenatge als Bee Gees, tu.
1: Sí, és veritat. És un
0: perquè amb Travolta i tal, alguns pensen, ah, aquestes sorteres, no, els Bee Gees van ser molt grans.
1: És possible que els falsets aquests tiressin enrere una part de la gent, eh?
0: Tot... Anem amb els falsets, sí.
1: Però és una mica trist perquè és un grup que s'ha anat apagant lentament, s'han anat morint un després l'altre, que només en queda un, crec, en aquests moments, que ara crec que treu un disc en solitari, per cert.
0: Ah, sí?
1: Cosa que també és una mica la demostració que el grup ja no existeix definitivament, no? I no han arribat mai a fer allò, la gran gira de grans èxits, de retorn o de comiat, no ho han fet mai, no? En fi, queden els discos, com podríem dir, no?

0: aquesta, com sempre, el Cocodril Club és una hora plena de bons records. Avui, concretament, de records des de les pistes de ball. Estem celebrant 50 anys de discoteques, perquè abans d'existir les discoteques o boats, que és com es deien al principi, el que hi havia era sales de festa amb música en directe, no? I, segons m'han explicat, quan van començar les sessions amb discos, el sindicat de músics o el gremi o qui sigui es van queixar molt perquè, clar, veien en perill la seva feina, i per calmar-los una mica, moltes sales de festa reconvertides en discoteques feien un combi, no? Feien una estona de discos i una estona de música en directe al principi, allò per anar fent la transformació, no? I, bueno, d'aquests 50 anys de discoteques, abans parlàvem que l'anomenada reina de les pistes de baile era Donna Summer, però a partir del 78 va tenir una rival molt potent en Gloria Gaynor.
1: Gloria Gaynor, sí, que és un nom associat sobretot a una cançó, n'hi ha alguna altra, però sobretot una que és I Will Survive, no? Que és una cançó que s'ha convertit en un símbol, no? De la superació personal, per una banda, el missatge que triomfal de que tirarem endavant malgrat totes les dificultats que la vida ens pugui dispensar, i després també hi ha coses, lectures paral·leles com les que ha fet determinats col·lectius gai, no, que l'han adoptat també com a himne, i la Gloria Gaynor és una icona en aquest sentit, encara que ella ho porta amb unes certes ambivalències, perquè és una dona que es va fer de l'església evangèlica a principis dels 80. Jo crec que això del tema gai la incomoda una mica, però sap que també la seva clientela en bona part està allà i bueno, ho accepta, no?
0: Hi ha coses que no es poden evitar.
1: Evidentment, esclar.
0: Són molt lliures d'agafar aquesta cançó com a himne.
1: Sí, clar. També s'ha de dir que I Will Survive, encara que té aquest missatge de superació com anímica, en realitat té un origen molt, molt físic, no? És a dir, que ella acabava de superar una operació de columna quan va enregistrar la cançó. Ella no és l'autora, en realitat, del tema, no? Però la lectura que ella em va fer quan la cantava era també de superació en clau clínica i mèdica, no? A veure si això, diguem-ne, si supero aquest moment, aquest tràngol difícil que ha passat, no?
0: Fa poc va actuar a Barcelona, no?
1: Sí, va actuar...
0: Com tu molt bé deies, és una senyora d'un o dos èxits, però en canvi fa concerts i omple, no?, a Barcelona.
1: Sí,
0: molt de tant en tant, però quan ve funciona.
1: Fa força ple, sí, la sala Barts. I, evidentment, en la cançó de Will Survive va ser el gran hit de la nit. Va sonar, crec, al principi ja, com en Lleonada, i després al final la va cantar. I Never Can Say Goodbye, també, que és l'altre hit potser fort que té, no?
0: Perquè tu continues anant a tots els concerts, pràcticament a tots.
1: Home, a tots és impossible, perquè n'hi ha molts. I, a més, n'hi ha molts que a vegades coincideixen la mateixa nit i s'ha de triar. Però sí, 3-4 a la setmana em faig.
0: Clar, tant si t'agraden com si no, però has d'anar-hi per feina. I per fer la crònica, no?
1: Sí, però m'agradin més o menys el fet d'anar-hi i després d'escriure, i ja sí que m'agrada, encara que el concert no m'hagi agradat particularment, no?

I Will Survive, sobreviviré, Gloria Gaynor, que l'any 2000 va tenir una versió curiosa que es va fer molt famosa també a les discoteques, amb arranjaments diferents.

0: Però seguim el 1978, Jordi, perquè va ser un any musicalment molt intens, també a les discoteques, i aquell va ser l'any de Village People. Un altre invent, no?
1: Sí, aquest també és un invent total, sí, sí, a l'americana, en aquest sentit, i bé, i amb tots aquells personatges que cadascú tenia un rol, no? Hi havia un indi, hi havia un...
0: El policia.
1: Un policia, no, no me'n recordo quantes coses més hi havia. Sí. I era el folclore discoteque ja en la seva màxima expressió, no? I la cançó que he triat és a la YMCA, que són les sigles de la Young Men's Christian Association, no? L'associació de joves cristians, que també ens trobem una mica en un cas com el de la Gloria Gaynor, que també es va associar molt a una certa causa gai, i això dels joves cristians també hi va haver una mica de tibantós, no? Però bé, no ho van portar més enllà, i bé, va, evidentment ningú podia aturar l'èxit, no? La cançó va ser un hit brutal, no? Give me a

0: Aquesta és una revisió de l'IMCM que es va fer el 2003 per part d'un personatge anomenat Mr. Jazz. Ja saps que la música dels Cocos va i torna. Però portem només 10 de les 25 cançons que, segons el criteri del company periodista musical Jordi Bianchotto, més representen aquests 50 anys de discoteques. No perdis la sintonia, perquè això continuarà a la nostra segona hora. Però per si has arribat tard, et recordem aquestes 10 que ja han sonat aquí al Cocodril. Del 1966, Black is Black de Los Bravos. Del 67, Pata Pata de Miriam McKeever. Del 68, Inagata de Vida, d'Iron Butterfly. Del 72, Halo Galo, del grup Noi. Del 74, You Are the First, The Last, My Everything, de Barry White. Del 75, Love to Love You Baby, de Donna Summer. Del 76, Sunny, de Bonnie M. Del 77, Yes, Sir, I Can Boogie, de Baccarat. També del 77, Staying Alive, dels Bee Gees. Del 78, I Will Survive, de Gloria Gaynor. I també del 78, aquest IMCM, en la versió original de Village People.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Com ho portes, això? Tranquil, no et preocupis gens ni mica. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I si a més és la música de la teva vida, de la teva generació, molt millor, no? El meu estimat i admirat Franco Battiato en certa ocasió va dir: l'amor autèntic és el que, de veritat, perdura en el temps. I l'amor, eh? Avui, com està l'amor? I com està la teva memòria musical?
3: Sí, mira, que voldria sentir una cançó, el que passa que no sé bé el nom. Em penso que es deia Silvi, i l'autor era un tal Doctor Q. Això sonava per l'any 72 o 73.
2: Doncs sí, efectivament. El 1972, concretament el Doctor Hook i la seva banda, es deien Doctor Hook and the Medicine Show, és a dir, el show de la medicina, van publicar aquesta balada ploranera dedicada a la mare de Sílvia, Sílvia's Mother.

0: and the Medicine Show i la història de la mare de Sílvia. Tell her goodbye. Una història que ja m'ha explicat moltes vegades aquí al programa, perquè el pobre noi protagonista d'aquesta cançó anava darrere de la tal Sílvia. Sí, estava molt enamorat, però la Sílvia passava d'ell i sempre li deia a la seva mare que posés excuses per no posar-se al telèfon. I al final el noi el que va fer va ser dedicar-li una cançó a la mare de Sílvia, que era qui realment l'estava atenent.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, que entre d'altres atractius té aquest piano. Hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com un correu d'en Sergi Rodríguez que ens diu: Albert, podries ajudar-me a indicar-me quina és la cançó que poses de fons quan dius on es pot escoltar el teu programa a totes les emissores i plataformes? La vas posar l'1 de febrer i també el dissabte anterior, si us plau, si em pots ajudar. M'agrada molt i no la trobo. Doncs jo, que sóc de la vella escola de ràdio, no acostumava mai a donar les dades de les sintonies perquè, per tal de que no ens trepitgés la sintonia algú de la competència. Però d'això, com tantes d'altres coses, ja ha passat molt de temps. Així que amb molt de gust, si vols prendre nota. A més, m'agrada que t'agradi molt les sintonies que escollim. Aquesta és de 1980 i és de Rodney Franklin. El tema instrumental es diu The Groove. I efectivament, a vegades l'utilitzo per recordar que estàs sintonitzant qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani, per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. I si no et vols perdre res, ja saps que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, per exemple, a la plataforma ivox.com. També estem a Apple, a YouTube, entre d'altres. I així ens portes amb tu, ja saps que el mar o a la muntanya, el coco t'acompanya. Si ets dels habituals, ja saps que també disfruto molt fent el programa en general, però compartint amb tu alguna de les meves especials, que no necessàriament ha de ser tonteta, ni romàntica, ni lenta. Avui és el riu dels somnis, River of Dreams, d'en Billy Joel, nascut al Bronx, a Nova York. Un dels pocs artistes que van aconseguir estar al top 10, és a dir, entre els 10 primers de supervendes, en 3 dècades, els 70s, els 80s i els 90s. Això li va passar des del 1973 fins al 93, durant 20 anys. El 93 va dir que es retirava, però, com tants d'altres artistes, de tant en tant li pica el cuquet i torna a actuar. Diu: tots vivim en l'oceà. Tots comencem a les corrents i tots som portats per el riu dels somnis. Billy Joel, que ara té 76. Espero que t'agradi molt la meva especial d'avui i que també naveguis sovint per aquest riu dels somnis. Per cert, encara somies en blanc i negre?

0: River of Dreams, que Billy Joel va publicar el 1993, era el 12è àlbum que publicava i va ser l'últim àlbum d'estudi amb cançons originals de l'artista i va arribar al número 1. Avui ha arribat a ser la meva especial. Espero que t'hagi agradat.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night.
0: Els que em coneixeu una mica ja sabeu que m'agraden molt les anècdotes i ara us explicaré una anècdota molt coneguda que té com a protagonisme el títol d'aquesta meravella de cançó.

Bueno, ja sabeu també que m'agrada molt lligar les coses i no fa pas gaire en aquestes frases que podíem dir que formen part de la secció Algú va dir. Això de algú va dir m'ho vaig inventar quan no sabia l'autor de la frase, perquè quan va començar aquest programa era molt més difícil que ara trobar dades, perquè no teníem internet. Bueno, doncs... No fa pas gaire he dit algú va dir res no passa si abans no ho somiem. Fa un moment la meva especial es deia El riu dels somnis, i aquesta, In Dream, en somni, de Roy Orbison, esclar. Del gran Roy Orbison. Doncs l'anècdota és que Roy Orbison va tenir una anècdota amb els Beatles quan el 1963 va publicar un àlbum titulat genèricament com aquesta cançó, In Dream. Les cançons de Roy Orbison, per mi, només tenen un defecte, i és que són molt curtes. Així que les tinc que repetir diverses vegades, és clar. Doncs al publicar In Dreams el 1963, Roy Orbison va ser convidat a fer una gira per Anglaterra. I a l'arribar es va donar compte que no era l'artista principal, que anava ell de taloner d'un grup anomenat The Beatles, que ell no coneixia. I va dir, què és això dels Beatles? I en el camerino, John Lennon li va tocar l'espatlla i li va dir, els Beatles sóc jo. Bueno, en el primer concert de la gira que faria amb els Beatles, Roy Orbison va sortir a tocar primer. Perquè era el taloner, esclar. Donat que en aquell moment tenia més èxits i cançons més conegudes que els Beatles, el públic les corejava. I quan va baixar de l'escenari, la gent cridava, otra, otra, otra, però en anglès, esclar, perquè tornés a tocar, perquè fes algun bis. Però els Beatles no li van permetre. Anaven de jefes. No, tu no fas més cançons que ara toquem nosaltres. Bé, malgrat aquest inici, podríem dir, bastant nefast, durant la gira, Roy Orbison i els Beatles es van fer grans amics, sobretot amb George Harrison, en qui uns anys més tard formaria una superbanda anomenada Traveling Wilburys.

Aquests eren els Traveling Wilburys, una banda irrepetible. Aquest va ser el seu primer èxit, End of the Line, acabar la línia, tot i que van durar poc. Corria 1988. I Traveling Wilburys era Roy Orbison, George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty i Jeff Lynne de la ELO. Què et pensaves, que en tenia prou amb una d'ells? No. Aquí va una altra. Handle with care.

0: with care. Manejar amb cura. Travel Wellness. Per entrar a la secció del bon rotllo, ho fem com introducció amb aquesta peça.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Ona aquí a cocodrilclub@gmail.com que ens recorda que fa algun temps per l'espai del bon rotllo va proposar aquest Walking on Sunshine de Katrina and the Waves, que per cert vaig tenir l'ocasió d'entrevistar personalment quan va treure aquest gran èxit als anys 80. I l'Elsa ens diu: benvolgut Albert, hi ha tantes cançons que em donen bon rotllo, igual que hi ha tantes que em posen melancòliques recordant bons o no tan bons moments. Fa temps, quan vas proposar aquest espai de les cançons que donen bon rotllo, et vaig dir Walking on Sunshine, de Katrina. Després d'escoltar tants oients dient les seves, que per cert em prenc nota, et proposo dues més. Ja sé que de vegades només vols que et diguem una, però em permetràs que després de tant temps de no proposar cap, te'n digui dues. I si no, tria de les dues la que pensis que és més escaient pel programa. La primera és Por la boca vive el pez, de Fito i Fitipaldis. Doncs mira, aquesta l'escoltarem, però d'aquí uns instants, perquè precisament Fito Cabrales, és el nostre convidat d'avui, en uns moments. I la segona, diu l'Elsa Ventura, que m'encanta, és Una lluna a l'aigua, de Charango. T'explicaré una anècdota. L'any passat vaig anar de vacances a Fuerteventura i a l'hotel cada nit hi havia karaoke i un munt de gent cantant en diferents idiomes. Un dia vaig cantar Com una lluna a l'aigua, de Charango, en català, i la sorpresa va ser que un munt de gent em va aplaudir i va dir que era molt maca. És que és molt maca. Un bon record, petons, Elsa Ventura. Doncs aquí tenim els Charango per donar-nos bon rotllo.

Proposta Elsa. Una d'aquestes cançons que et posa de bon humor. Una lluna a l'aigua del 2017. Dels Charango. Doncs d'ells també m'agradaria escoltar un altre que el títol ja indica que pot donar bon rotllo, perquè és Que tot et vagi bé. Haurem

que tot et vagi bé. Els Charango, que tenen l'origen a Ripoll, on sabem que tenim molts amics. Els Charango, Nacho Tarrés, amb aquesta cançó, amb Gerard

0: todo tus vagi bé. Cocos.
1: Per no perdre la memòria,

0: amb l'Albert Malla.
1: N'hem compartit moltes des de fa molt de temps, però segur que encara tens alguna cançó que quan sona et posa happy. Quina gràcia el correu que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com d'en Víctor Rocha, des de Barcelona, que em diu: hola Albert, a la secció de les cançons que donen bon rotllo, tu sovint dius o demanes una, i entre cometes diu, una cançó que t'arregli un dia espatllat, si és veritat. Doncs resulta que he descobert una cançó que diu una cosa molt semblant. Diu concretament: todavía quedan canciones para arreglar un día de mierda. Doncs no la coneixia. Diu en Víctor, no sé qui la canta, la vaig escoltar en un bar i em va agradar molt. Ah, doncs mira, he investigat i és Joel Reyes. Nascut a Reus, on també tenim molts amics, però des de fa algun temps afincat a Madrid. L'estrenem. Aquí.

aquest és un programa que intentem sempre que es converteixi en una autèntica festa. Ens ajuda la música, és clar. Sempre hi ha música a la vida, també en els dies de festa, és clar. Gràcies, Víctor Rocha, per aquesta proposta teva de Joel Reyes. I, com ell diu, encara queden cançons per arreglar un dia espatllat. Jo hauria de dir alguna, però és difícil, perquè n'he posat tantes des de fa ja diversos anys per aquest espai del bon rotllo, però mira, de tant en tant encara trobo una que no ha sonat. Per exemple, jo no sé a tu, però a mi em dona bon rotllo. I ja té 40 anys, perquè el jefe Bruce Springsteen la va publicar el 1986.

0: perdis l'ànim. Bruce Springsteen, el 1986. I Richard Gere, que en certa ocasió va dir: no hi ha temps per a res més. Així és la vida. Ningú escapa viu d'aquest món, però encara hi ha temps. Demà potser que no sigui més. Menja el que vulguis, camina al sol, banya't al mar, digues la veritat quan ho sentis, sigues boig, sigues tonto, sigues rar, però sigues tu mateix. No hi ha temps per a res més.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Per molts cocos, aquesta és molt més que una bona cançó. Tota una icona d'aquella moguda musical de grups espanyols dels anys 80. La xica de ayer, para siempre, de Natxa Pop. L'última secció es diu Els més ballats de la història, perquè també m'agradaria molt que hi participessis i em diguessis una cançó que t'hagi fet ballar. Que tu no saps ballar, que ets petós, és igual. Una cançó que t'hagi fet saltar la pista. Ai, aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Que segur que també altres oients la recorden. Digue-m'ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Avui rebem el correu amb aquesta peça. Per cert, i per diferents motius, una peça històrica. D'entrada, va ser el primer rap fet amb ritme disco.
1: Cata en discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho

0: orecchie, se dice così, no? E poi, che idea?
1: Vale idea, vedi che lei non ci sta.
0: Che idea?
1: Vale idea.
0: El correu és d'en Ricard Carrete des de Torredembarra, on també sabem que tenim molts amics i des de fa molt de temps. Diu en Ricard: Albert, la meva discoteca preferida era la Masia de Torredembarra, que encara existeix. Fa anys vas venir a fer la teva sessió algunes nits i et vaig saludar personalment. Sempre he sigut molt de ballar i d'anar a discoteques. Ara m'he frenat una mica perquè em faig gran. Però una cosa, Pino Danjo va arribar a fer una versió en castellà del Macuali Idea o és que ho he somiat? Doncs mira, una de les coses importants que va fer Pino Danjo, el que vaig tenir l'oportunitat de conèixer personalment i donar-li un trofeig a la mítica discoteca Planeta 2001 de Barcelona al gener del 84, és que a les llistes dels Estats Units tradicionalment ha estat molt difícil que entri una cançó no interpretada en anglès. Va entrar el Macuali Idea, interpretada així en italià, i això no passava des de 1959, quan ho va aconseguir... Efectivament, el Volare de Domenico Modugno. Pino Danjo va néixer a Pompeia, Itàlia, el 1952 i va marxar a l'altra dimensió el 2024. Ah, però, Ricard, no ho ha somiat. Pino Danjo, encara que és difícil de trobar i que va sonar poc, va adaptar el Macuali Idea al castellà. 1981. Ei, procura ser feliç, Cocodril.
2: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: Descubriendo la discoteca, su mirada de serpiente, me acerqué disimulando y me puse frente a frente. Su mirada y mi mirada, de repente se encontraron. Fred Astaire a nuestro lado, era estático y parado. Disparé un beso a su boca, casi se me vuelve loca.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club.